0: bruixot dicat.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a Icat.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

cara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor mediterrani, porta-t'hi a mai. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: A les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a Tres Catinfo la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels set germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarasau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal i com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal. Bien. I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia que
2: tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta, estic a Nova York i no tinc cobertura. No,
2: home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, per la resta, molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus, o no és un gramassa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a quin sap, que és a l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però... dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé.
2: Humor i ja està, cap a casa, que demà és divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: En només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant, és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima, coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica. Eh?
0: Sí.
3: Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut que la setmana passada es va estavellar al golf de Mèxic.
0: Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del golf de Mèxic.
4: Molt bé.
5: Va, a veure,
4: ens entenem. No hi havia ningú.
5: Va, no, rest in peace.
3: Va,
5: escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: A passeu.
5: Vinga, avui també, a aquestes hores del matí, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
5: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt. Vinga, enfila't. Ja amb el mal d'alçada, no?, i tot això.
4: I tant.
5: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni i, qui sap, un dia doncs acabar sortint a les revistes.
5: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
5: Sí, sí.
4: Que de petit diu, no, que jo voldria ser model.
5: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
5: a veure,
4: aquí
5: no
4: podríem, eh?
5: 50,
4: no,
5: també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
5: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
5: no per aquest càstig.
4: Volen gent diversa.
5: Dic en general.
4: Ah, en general.
5: Jo ens però veig presentant.
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
5: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom existim. Els baixets existim.
7: I ens vestim.
5: Sí, home, sí, però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la, no, que la gent diria, on són?
4: On són? Pobrets.
7: Sí.
5: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
5: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional. Dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners, soc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis. No cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
5: M'encanta.
4: M'agrada molt.
5: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
5: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
5: I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil, el 1936, i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
5: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Otserra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners amb temes sucosos avui. Com batega el cor, xup-xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
5: Perdó, que no és que xup-xup seria pum-pum, no?
4: Sí, sí.
5: No sé.
4: Batega així, bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portant.
5: A veure, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
5: Ui, ella, quin gall.
4: Ella. Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
5: A veure, com ho fem, això?
4: Batega amb Marc Giró i Gabriel Rufián. Perquè Rufián ha passat pel programa Cara al Show de la Sexta i ha confessat que ha tingut un somni eròtic amb Marc Giró, el presentador.
9: He soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.
5: Un moment.
9: Porque además fuiste simpatiquísimo.

0: No tengo experiencia en eso. Pero sí que nos sobamos mogollón.
1: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable...
2: És en directe.
1: És en directe.
2: És en directe.
1: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant allà el violí.
2: Ai, no he vist el vídeo.
1: Em sembla
2: boníssim.
1: Brutal.
2: Ara molt.
1: Ai, Déu meu, i el cor també batec amb Juanma Moreno. Una luz en la mañana. És això? A veure, un moment.
2: El canto del loco.
1: És el canto del loco.
2: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fan molt bé, vaja.
1: És
2: el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensaven, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs, aquest 17 de maig.
1: Home, escolta'm, malament no sona.
2: Una miqueta burete.
1: Va, però escolta'm,
2: sí, malament
1: pop,
2: no sona.
1: Una cançó pop, sí. Però... escolta'm...
2: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
1: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
2: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
3: Sí, però...
2: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
1: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé en la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, és el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
4: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans.

0: m'entén?
1: Ja està bé aquesta cançó per als que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia.
2: Un cafetó, perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
1: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
1: Pensava que deia posar llum a la foscor,
2: sí.
1: Eh?
2: Ja està. Jo també he dit, bueno...
1: El canto d'un duro. Kazimi.
2: Kazimi. M'ha agradat.
1: El cor del sol. Diem tots tres Kazimi, Kazimi, Kazimi, va. Un, dos, tres. Kazimi, Kazimi,
2: Kazimi, Kazimi. Això ho fèiem de colònies.
4: Ara sortirà un fantasma.
2: Sí, clar.
1: De Verònica, no?
2: Verònica. Verònica. M'agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
1: Oh, jo em cagava. Jo em cagava quan feia això de Verònica.
2: Però ho fèieu, no?
1: Sí, sí.

0: un llum apagat i mirant al mirall,
1: no? I tant,
0: no?
1: Amb espelma, jo algun dia. A les colònies.
0: I mai va passar res.
1: Oh, no. Només alguns
0: de moment,
1: que...
0: De moment.
1: Sí.
0: De moment.
1: Que no ho facin els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
0: No.
2: Home, sí.
0: Home,
1: l'altre, sí.
0: De veritat.
1: Vinga, ara,
0: qui bufarà espelmes avui? Duernens amb la teva veu.
1: Amb el meu Casimi.
0: Amb el teu Casimi.
1: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba al 64.
0: Molt ben dit.
1: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
0: Clar.
1: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la Memòria. Un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és Misteriosament Feliç.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música Dorian. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la Mesa de la Cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parlon i Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari Ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico, i a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
10: En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada: Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
10: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
10: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
10: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
10: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla de les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els 3 esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
10: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, ha sigut un article a l'ABC titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
10: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
10: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
11: Porto no sé si de tots colors,
2: ah, sí?
11: Sí.
2: Una miqueta de mercat, no?
11: Sí.
2: Una miqueta de varietat. Això està bé.
11: Sí.
2: Per on comencem? De capa caiguda.
11: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia ha vist els clients que van pagar $100 per reservar-lo, que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com una pagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
11: Sí, primer van dir que era com una prebenda, després el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser.
11: Aquí.
2: Potser.
11: Potser.
2: Tenim la sort de tenir un tram font, un font tram. Quina meravella.
11: Ja ho pots ben dir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
11: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano.
2: Sí.
11: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
11: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
11: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
11: Sí,
2: això?
11: Ves que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I a Aute, els jardins obrers ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
2: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
11: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
11: Però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
11: Però en compres una.
2: No. Quina compraries tu?
11: Ostres, jo era més a Cipizape.
2: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Curado, que estic d'aquest temps ja fart. Ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, eh? Perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines, sí que tindrà sol. En canvi, però, núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants, a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
12: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: frío y tronando.
1: És que té una veu, Ivan Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu... El podeu, no, si el voleu, veure... És avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el Festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Ivan Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua Eden. Una altra cosa,
1: una altra cosa diferent, estil diferent,
2: sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Eden serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana, es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montserrat Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tam Tarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments... I això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. Al senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè,
4: eh? Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, a mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí.
5: Ah, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No. Ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no.
5: No.
4: Si vol que deixi algun recado.
5: No, i vostè on passarà el Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez pensa passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sens dubte.
1: No canvia la veu.
6: Sens dubte, no, clar. Però més ho intenta, perquè sempre que ho faig una mica així... Sí, i a més, hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxava la meva portera. I entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez. I per tant, que ell a més digués al porter...
1: Ai, Déu meu,
2: boníssim.
1: Una abraçada des de la ràdio El Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, aquesta broma, d'aquesta trucada, sí, que li va
6: trucada.
1: Sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, Aviam com també tenim el trànsit aquest matí, us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar, només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Això va enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja us estem explicant en informatiu, del gastroenteritis, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quiles i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: A tu, per exemple... No és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. Hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació, i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna, per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González, a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura.
6: A
1: veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol, hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que et venguis per esport, perquè per accedir a la dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Mayol. Oients de Catalunya, activeu les nostres neurones, aquestes hores del matí, jo sé que costa, però...
6: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra,
1: parlant després.
0: Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia.
6: I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé, la resposta és correcta, molts n'hi ha.
1: Clar,
6: sí.
1: Molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, sí, l'ara, i més de 3. Sí.
1: Jo diria que... 20.000.
2: Jo 60.000.
8: Apa, jo no anava a dir tant.
2: Molt més.
8: 19.000.
6: Doncs entre, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha... 19.581. Quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo... Quantes?
2: 54.
1: Home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
8: Ostres, ni idea.
6: Ni idea.
2: 5.
6: N'hi ha 8 de Mossos a major, passant per caporal, sergent, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. En aquest cas, el director dels Mossos. I el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
9: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fa molt feliç, les cebes.
12: Sí, eh?
11: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
12: De coses d'aquestes de sota terra.
11: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
12: Bueno, tenim el nivell que tenim, Escolta.
13: He estat jo, perdó.
12: És la que fa menys que s'enfuma.
11: No.
10: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
19: Sí, vaig dir que no el coneixia res. I bueno, va quedar així.
20: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Va automàticament dir que m'haig de pensar. pensar.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
22: Crec que no vindran aquest cop, eh?
21: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
22: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
22: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
13: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
23: A les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
23: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
13: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del Club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
24: Total. Si almenys et sents acompanyat... Ah, és més fàcil, això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Osca a l'Abel. Abel, molt bon dia.
25: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
25: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
25: Pues fa, no res, 2 minutets.
1: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
25: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
25: Pues ara em vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Terres Lleidatanes.
24: Ah, això m'agrada, m'agrada.
1: Parla la Lleida, parla del programa.
24: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
25: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca, torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
25: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores. Mm.
1: Clar, una feina, una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
25: Ah, això sí. Això és molt important.
1: Tu passes bé,
25: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, és, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
25: Sí, molt bé, sí.
24: Ah, ja queda poc, doncs.
1: Ja està.
24: Ja està. Ja fer, queda un dia, ja després, cap
25: ja
24: de setmana.
25: Ja
24: vaig
25: internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
25: Això m'agrada, això és collonut. Que si que estigueu aquí, a tope.
1: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
24: Adéu,
1: Abel. 3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
24: Sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
24: Perquè és de Lleida,
1: nois. I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
24: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc, sí, Salva, molt bon dia.
26: Bon dia.
1: Com està, Salva?
26: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
26: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
26: Amb vosaltres.
1: Oh, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
26: Home, això sempre, això sempre. Sí,
1: perquè depèn del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
26: Que va.
1: Salva, què et dediques, tu?
26: Doncs pues mira, pues, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
26: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertit legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm això.
26: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
24: Bueno!
26: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: avui
26: he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
26: Bueno, ja saps, les coses...
1: Quines coses?
26: Les tu, soc jo, fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu, saps?
1: No m'ho diguis!
26: Ja
1: començo
26: a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
26: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries, què alegaries amb tot plegat?
26: Bueno, pues, pues això, causa, o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'ha posat nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot plegat. Espera, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: La carambola,
24: espera, aquí, aquí és, això és la gran cita.
1: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
6: Sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
26: t'ho entenem tots. Jo estic bastant gelós del cordomí,
1: que ho sàpiga. Home, ui, ui, ui.
26: Cada dia li dius cosetes i...
1: Aquí hi ha un xafarratxo ara, a veure com... No,
24: Salva,
1: no...
24: t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves,
1: sí,
24: eh?
1: Sí, sí, aquestes coses m'intimiden, Salva.
26: Que va, que va, que va, que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de CrossFit i després jo les tardes, a més, faig ganxet. O sigui, que pots triar CrossFit al dematí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, eh, Salva?
26: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Duresa, que l'endemà treballes, però...
1: Sí, sí, sí. Doncs escolta'm, doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
26: Sí, home, i tant, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la vida.
24: Ja se'n va, Canàries, ja se'n va.
26: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. A tots i totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
24: Adéu.
26: Una abraçada. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com
24: no,
1: tiro
24: res,
1: endavant?
24: Que
6: pot ser que
24: ens haguem
6: quedat tots sense paraules?
1: Sí, home, a veure, espera un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
24: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
0: vinga. Molt bon dia.
1: A veure, ui, ara. Ara en Martí, espera, espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, a veure, què passa?
0: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure,
0: em comprometo, em comprometo aquest dilluns,
1: sí,
0: venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
0: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Sóc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta'm, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
0: Però en directe, eh?
1: Sí, sí,
0: aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
0: No, de vegades és gravada, eh?
1: No, hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
0: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Salut i ràdio. Bon dia.
24: Bon dia.
1: Jo, Eloi, ja, jo avui ja.
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps de la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
24: Sí. Ui, doncs, sí,
6: la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè clar, tens noies pendents.
24: I comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa, a veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en el tren.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa.
24: Salva la cara.
6: Només acaba de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà, gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia dos tipus de temps. Meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol i això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga, que vagi bé, adéu. Sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia, com esteu, eh?
1: Estic aquí.
2: No sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
2: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Avui ens us grateu, expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdeve de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba i...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: i anem a l'estudi sobre parcs d'atraccions. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
1: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
2: Que fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
1: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet en una universitat de Michigan i conclou que, efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
2: Perdó?
1: I a més ells ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de pacotilla.
2: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
1: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer tombs a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
2: No hi ha les imatges, no?
1: No les he vist, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
2: Això és un truco, És a dir, quan tu ja vas veient quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
1: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
2: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles cuetades, no?, finals.
1: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament, no, que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
2: Bueno, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, Jo que n'he arribat a tenir una cantera, un planter, o com no vulguis dir, però sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de veure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
1: No hi ha massa remei,
2: menys calci,
1: no?
2: Diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
3: I les atraccions em pixo de por, així que...
1: Efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquesta, i més de manera repetida. És a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions davant d'aquest tipus de moviments, i per tant podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: avui anem a Insta Laia amb un compte de gent que fa horts.
1: Concretament d'un noi que m'he tornat enamorat, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades t'has enamorat tu?
1: Bueno, a la setmana entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, la sentida que és bastant trivial.
2: És pels bíceps.
1: Parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts que havien recuperat unes finques familiars?
0: Sí.
1: Dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona una retribució pels productors i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen, doncs una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar, avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us hem escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xampany de Saüc, el cava de Saüc, ara aquests dies que tenim el Saüc és superflorit.
2: No n'havia sentit parlar mai del cava
1: de Saüc. No, no heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saüquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saüc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saüquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: grans de sucre que desfarem.
1: Bueno, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de saüc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, eh? Ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de saüc. M'estranya que no l'hagueu tastat mai.
2: I has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... demanar una mica de constància. I a mi la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de saüc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol jo. No, sabeu que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de saüc, molt. Va, seguiu-lo.
2: Que...
1: sí, es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot. Vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que et tocarà els llavis, eh, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram.
1: @ Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat.
1: Bueno,
0: aquí.
1: Aviam, parlem primer de... embarassos.
0: Embarassos?
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
0: Aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, és que no us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, ¿vale? Perquè porta desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
2: Què dius? Però quants en teia de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no, no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
0: No, clar.
1: Ja, també és veritat. Que tingui cap problema per criar...
0: No arribarem a final de mes. Això no ho dirà la Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni a la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
0: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per els dos embrions que porta dins. És fort, eh?
2: Sí que ho és,
1: a mi em fa il·lusió, la veritat, també.
2: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
0: La Rihanna,
2: eh? Tenen els fills abans d'hora. Mira, és del 88.
1: Bueno, clar, si ja has fet tota la feina...
2: Ah, ja és gran.
0: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
0: La Zendaya també.
2: Ah, sí? Però també és molt jove, aquesta.
1: Però, noies, que la gent rica pot tenir, permet tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
2: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
0: 29 anys.
2: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'haguessin
2: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí.
2: La meva sort de veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
1: És que...
0: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
2: Per què?
0: Cuida una criatura, et posa a prova.
2: No passa res, bueno, ja, però ells se poden amb això, hi ha molt més.
0: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana.
2: Clar que s'aixecarà, creus que és molt maco i de construir.
0: Ja ho veurem, aquests estan molt... No, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timo de Xaratet, Xalamet i la
0: Kylie Jenner, el capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
2: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
0: Sí, m'estic tronxant.
2: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
0: Sí. I segur que els estudis et faran cas.
2: Sí, home, doncs, perdona, no puc ser una idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això a la meia no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
0: No. Bueno, el seu personatge de Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
2: No, al principi no ho era tant.
0: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Ja. Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
2: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, eh? Anem d'anar a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarreta... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't la desubicada que estic.
0: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allò de... Ai, mira que bonic.
1: Sí, feia gràcia, però bueno, sí. Un cop més... La sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo, però és a dir, però s'ha de dir que l'Olivia Rodrigo ha fet un esforç actiu per venir aquí a Barcelona, bueno, esforç actiu suposo que remunerat,
2: exacte,
1: i fer els seus espectacles, on entre altres coses hem pogut veure com es coneixia amb la Minya Mar allà al peu del camp. Vull
0: no,
1: dir
0: perdona,
1: que aquest tipus de crossovers a mi m'agrada molt.
0: Tu vols veure el partit en directe?
1: No, jo queda veure el partit en directe, Sergi.
0: Jo vaig veure el partit en directe i cada dos per tres anaven enfocant la llotja a l'Olivia Rodrigo.
1: Sí, i la tia estava emocionada.
0: Fins a la quarta vegada vaig pensar...

0: Que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo.
1: A veure, va, porra.
2: A veure, això...
0: No.
2: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusió.
0: Informació experta que puc donar ara mateix. Pista. És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
2: Jo no sé
1: amb en Pau,
3: és
1: no.
3: És català.
0: És català.
1: No.
3: Digue'm algun català.
1: En Covarsí.
0: No.
1: Ah.
3: L'altre. Uf.
2: Que jo no sé els jugadors del Barça.
0: En Gerard Martín.
1: En Gerard Martín.
0: Gerard Martín és l'altra defensa que, de fet, no el coneixi ningú.
1: Potser van anar
0: que...
1: a jugar a jocs de taula.
0: Sí, va. Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha
1: està
0: molt...
1: Està publicat, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivier Rodríguez.
2: Mare meva!
0: Què et sembla?
1: No estem gens atents, molt bé.
0: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
2: Increïble.
3: La polèmica...
0: M'ha emocionat ara aquesta tonteria.
3: La polèmica del concert privat, no?
2: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaia Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja.
1: Ai,
2: sí, suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
1: No ho hem comentat, no. però ens ha arribat, sí.
2: Però Déu meu...
1: Explica-ho molt resumidament.
2: No, que està desafinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no em porteu un any assajant aquesta gira?
3: No sé.
2: I de cop i volta la gent pagant, fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja Van Gogh i la tia...
0: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar tots a cor les cançons de l'Oreja.
2: Ella, doncs, pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
1: Sí. Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
0: Vull dir no. Bàsicament, vull dir, està fent més el ridícul que Florentino Pérez d'ahir.
1: No, a més, és difícil, eh?
2: No, i a més, n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
1: Que no hago esto, que hauràs de ser feina.
0: Sí, una mica sí.
2: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maya ni balla ni res.
0: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
2: No, tot plegat és una cosa tan decadent, sí. Però en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè evidentment vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lira que de la Maya, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
1: Però tu quan et decideixes plantar per solitari és perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
2: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, sí, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
1: Vols dir que no és que no sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
2: Clar, si ella ho ha fet en el passat, per tant, no ho ha sap fer.
0: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
2: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no
0: anaven gaire bé. Doncs imagina.
2: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
0: Han fet un all-in.
2: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
1: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
0: Home,
2: deu estar a casa seva jartant-se. I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
0: Però què és aquesta notícia?
2: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
1: Jo no sé qui és la Júlia López.
0: És del 324.
2: Sí, perdó. Sí, del TN.
1: D'acord.
2: De cap de setmana, em sembla.
0: Però, a veure, què vol dir que es coneixen?
2: Que van estudiar juntes i ja està. Però, nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, sí. Que ja coneix tota la casa, ja, llavors no té gaire gràcia.
0: Ja, el que anava a dir, clar.
2: Ha deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí i Cati farà el que fem nosaltres.
1: Clar.
2: No acaba de tenir gaire gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola.
1: Per què bulli l'olla?
2: Heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influencer era així com més aviat espanyola, diguem-ne, que
1: ell
2: es feia fotos.
1: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això, o no?
2: Ell és un notes més del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà, perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tanta història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat ningú s'ho esperava menys. Han començat a tirar-se moltíssima merda l'una a l'altra. Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com de malament ho va passar amb la ruptura. La Turra va anar, aquí el Love també ha vingut. Vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà.
0: Molt bé.
2: Perquè sobretot el més important és llegar

0: amb mucha gente,
1: sí.
0: explicant la seva versió dels fets, i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
2: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice: Alex, Dios, jaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny. Me parece muy fuerte que inventes todo esto. Tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa, li importa. Bueno, clarament algú li importa.
3: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ai, per favor,
3: me'l vaig menjar tot.
1: Te'l vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts, ICAT.

0: dia, Pere, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple.
0: Això em sona, més que no passa cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet, és una cançó.
0: Una sola persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, qui estem sentint, de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
0: La cançó que titula Abraça'm, i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormis, anat a veure-la a la sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir, un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg.
3: És un monòleg.
1: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser alguns el coneixeu de... És veritat, no? I soc molt fan.
3: No només. De totes les músiques
1: que... M'estàs
3: dient que està en cartell això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses,
0: sí,
1: que no ben bé, però sí que, sobretot quan el personatge es fa gran, m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vist? Vam entrevistar el director, David... David, sí.
1: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo, i llavors, bueno, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps, i es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana, però...
0: Sí,
3: ja ho saben.
0: Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí, alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig. Molt bé, m'encanta.
1: És perfecte. Jo l'admiro tant. O sigui, comença a parlar i ja dius, com m'has transportat a un lloc tan diferent? I a part també és xulo, perquè el pots veure en moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: És un
3: mèrit. I per no dir que, a més, em va fer una entrevista i te'n deixa 4 de fresques. És un tio supercrític i que, a més, no pots perdre res del que diu, bueno, som superfans.
1: Ah, molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove, es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo, al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi em va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anirem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també tenaces, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. Llavors, a mi m'ha interessat molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres, perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la sala Beckett el podreu veure. I de fet és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Gent jove,
3: mira,
1: per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Ai, que bé, molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim. I a la sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. espero que com a punt de partida ok, però que no acabis en un clitxé, en qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... hi ha punk aquí.
1: Sí, de fet és un grup... Les Bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals, és a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: Uau! Només han fet aquestes cançons.
1: Ah, potser que sí, pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Aniell, i elles presenten aquesta obra que és Hora Bruixa.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes bé, sí, si van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Ah, molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri?
1: M'encanta. És que aquest tema, a mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friqui i l'arquitectura.
3: Però què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat,
0: què
1: no
0: ho sé. Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Ah, mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir, no, què va.
3: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
1: No, què va, jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes.
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i des d'un punt de vista més feminista traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la, segons la, com es, això, el lloc on abans es feia bugada, les bugaderies.
0: Sí.
1: Els safrets.
3: Sí.
1: Sinó com...
0: El riu.
1: El riu, abans, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada, ara són aquestes bugaderies,
3: sí,
1: 24
3: sí,
1: hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció
3: les
1: social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: És veritat, m'he caigut.
1: Sí.
3: Qui se n'encarrega i per què ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com a alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. Jo he de confessar que he pres a punts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic, com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que crien l'atenció, i en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques, que són el menjar, el dormir i la pixada. Per això funcionen tant aquest tipus de converses.
0: Exacte.
1: Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: M'interessa molt aquesta secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha que penso de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor.
0: Val.
1: I llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Jo sé que el pou.
1: Ja, home, no, el teu és d'un altre món.
2: No, però ves, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen, com si els haguéssim fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, té una amiga, la Júlia, que... ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una aixeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà que l'enfoca una casa i no podrem aixecar-te.
2: Clar,
3: però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc, jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes, però després em desperto fàcil. O sigui, despertes així i jo em desperto. El que passa que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
3: Molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecta.
1: Després et lleves amb mal d'esquena,
3: no,
1: amb mal de cap, tot bé. Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de la graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de rituals, de petites manies,
3: ostres,
1: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No? Per començar a dormir al teu llit.
3: O sigui, home, et sembla poc?
1: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anat accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit al llet, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-te la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també al mòbil m'adorm. La teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir. Sí. Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estic enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix sents que no estàs fent bé, ja no et deixa dormir... Oh, bueno, parleu-ne d'aquestes coses, perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, i el meu fill també ho fa, això. Ja dues vegades de fer pipi abans de dormir. Sí, entenc, perquè no ho costa la primera.
2: Bueno, prenes tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipi i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Les dents.
2: Sí, és possible.
1: Sí, el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca,
2: toca
1: no?
2: Això.
1: Doncs ja
0: I jo quan sento el soroll de les claus.
2: És...
0: No les traieu ara?
2: Les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i el... Dic...
3: Sí, et ve el pipi.
1: Sí,
3: d'acord, a mi no em passa.
1: Ah, bueno, que tens associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula de gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, el problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades, tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes
2: saltar.
1: Aquestes coses...
2: Jo quan em giro ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però no treus energia si estàs dormint.
2: No, és com espasmòdic i això és bo que no agrada gaire la parella, ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu ho fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Oi, sí, no? Això, fins que t'hi has acostumat.
1: Et fots uns ensurts,
2: sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fa aquest espasme. I jo m'espanto, jo em tinc l'entendre com que estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes en gat, desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats. Sí, i m'he desperat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i m'esperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres, els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
2: I un
0: dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa! Perfecte, increïble.
2: Sí. Volies afaitar la nevera.
1: Sí. Hi ha gent que realment no pot dormir fora de casa seva, jo, perquè imagina't.
2: No, el que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno, això és un altre tema de la paternitat.
2: Sí, és una altra història.
0: També explico moltes coses, jo també, com la Laura, no estic en cap època que dormi amb ningú, ni mogut, ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt
1: Ah, és que aquest és el següent tipus.
3: Sí. Aviam, més.
1: Pitjor que el moviment físic és el moviment mental, vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu, mentre estàs dormint, tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant, plores, rius, o sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint, realment descansa, perquè, clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles fèmules.
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni fèmules i descanso molt.
1: Però que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: Jo t'ho explico tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i li vaig fotre una xapa sobre el voltant que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per mal. Diu, vés a pastar pa.
0: Jo una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no? Però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors l'endemà.
2: Per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi m'ha passat, però també versió una mica més fosca, que és parlar de gent, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però és inconscient amb la
3: meva criança.
1: Si vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Jo m'ho vaig dir l'altre, i què? Et desenvolupa això, sisplau?
1: No, per sort tampoc s'entenia res, perquè quan parles així, però és fort el tema de parlar mentre dorms. A mi m'inquieta molt, i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni. dormir i parles, i ja està.
1: No, no, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
0: Exacte.
1: No sabem com estan vius, perquè no, dormen sí. molt poques hores al dia, a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, sí, la filla sí. no sé quan...
0: Sí, sí.
1: I, però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, sí. que s'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
0: No ho sé.
1: Un dia acabaràs desplomat pel carrer perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: fer sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipi Zape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de
1: Minerva, es deia, professor.
2: Ah, valor.
3: De Zipi Zape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets, que eren el Cinescop i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
2: Jo tenia
3: Cinexin. Això tira enrere. Era molt tant,
2: era el més xulo,
3: tira
2: endavant.
3: Jo era dir que el volia tenir i no el tenia. I em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
2: No, ara no
1: molt
2: tant. Allà no és el mateix.
3: Mireu, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament hi sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipi Zape, però també personatges d'altres dibuixants, del TVO, o fins i tot contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta, posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney, i aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
5: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe. Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li, jo no l'he vista, però sí que he llegit, si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no el primer, el segon, Estem parlant d'això, una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Tenim tot l'estiu per anar-hi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció a Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també al punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200, 2.400 metres i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançada aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que com marca, a continuació un punt inseguit que com bé sabeu hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem i que de la mà al Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli, per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Armau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant. Al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
1: L'Espanyol agafa

0: intensitat, jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: Bueno, quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat.

0: dissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de sonar una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els llibres sempre ens fan companyia i aquest poema que ara sentirem ens parla de com es poden convertir en els nostres amics.
3: Hola, embaladits, em dic Martina i vaig a tercer de l'escola Maricel. Avui us llegiré els llibres de Joana Raspall. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec dels teus pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres, per amics, no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
2: Gràcies per estimar els llibres i la poesia. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
5: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
6: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es materialitza i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats, com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i, per tant, estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, a defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, comissions obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
5: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon, o, si més no, responsabilitats polítiques?
6: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
5: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
5: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
11: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
5: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
13: Els voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
14: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
15: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
13: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
5: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
16: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius el mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes, ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
17: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
16: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
5: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà de Canal Reus.
18: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta, coordinada i personalitzada.
19: Aquesta acreditació significa que les persones al nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
18: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
20: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
5: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
21: Bueno, quedem contents d'aquest partit. Tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
5: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és el... És un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
5: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa, i els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
3: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
22: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, és la situació, situacions límits pels dos...
5: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
23: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, Gran Canària i el Burgos, estan a la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
21: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para... un bon rival en el playoff.
23: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dejanga.
5: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
24: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga Frans Bajosic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran històries dia les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
0: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
24: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
5: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Tòquem. Del 21 al 24 de maig, noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
25: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat a Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
26: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
7: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal en aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada, també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada, en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a la de l'Ona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
5: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert.

0: a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda, momentàniament, farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda, Sant Tornem-hi amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit, esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit en Notícies en Xarxa.
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
2: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
2: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
2: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'en Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
2: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
10: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
11: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
10: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
11: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
10: Quines són les reivindicacions que feu?
11: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
10: Molt bé, perfecte, Lluís, doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
11: Gràcies.
10: Gràcies. Molt bé, en Jovi, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
2: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve. És a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, Volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
2: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
2: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
13: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de Comitè Europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar des del meu punt de vista les converses de negociació d'aquest ERE perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
2: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
13: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
2: és aquesta
13: real. Evidentment, Joan nosaltres Carles el que estem Yepes buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
2: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui. Que vagi bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.

0: l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res. Per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vila-sana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vila-sana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta bueno, todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y bueno, es tratar de marcar más goles que ellos. Sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vila-sana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries.

0: I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.
1: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però

0: mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de sonar una nova etapa i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la Sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica Sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí que arrenca, de fet, d'aquí una hora entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: Sí, nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, comença aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar, amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant a la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament. Una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre educació i també els sindicats dels mestres, davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents, que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents a les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest pèrdua, la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estan d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines. Confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
6: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
6: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
10: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huevo a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
10: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente, que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados Usona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
10: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted me comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, debo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general. Y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gracias por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Molt bé, Elena. Gràcies.
1: Deu 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve. És a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
12: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
13: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
14: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
15: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió, i fins que això no s'acabi no pararem.
14: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
16: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
14: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
17: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
14: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Haiopos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder eixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats, encara falta una miqueta, però.
18: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
18: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé. Fins demà.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació, a través sempre del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dijous, 14 de maig del 2026, i sempre això, la intenció d'apropar-vos un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar el millor dia possible. A més, també podeu seguir tot allò preparat a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio la Carta, al mateix temps també l'espai matinal La Calaixera, que podeu seguir a través de Televisió El Vendrell, Ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, famílies, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora, eh? Sempre així, sempre començant tota aquesta nova jornada, tot just després d'inici de programació i de la capçalera d'aquest propi espai. Això ja és la Calaixera. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, sempre buscant tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Avui és dijous 14 de maig, per fi ja és dijous, programa número 3.968, i tota aquesta intenció que ara dèiem. A més, si voleu comentar qualsevol cosa, ja podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, sí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, sempre és així. Una primera cançó que, a més, ens ajuda a posar ritme. I això ens porta cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, un dels punts de referència importants en tot aquest espai radiofònic. També els esports amb en Jordi Graell o el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem més coses a la segona part del programa. Secció habitual. Ara fa unes setmanes que no ens poden acompanyar per diferents circumstàncies, però avui sí ja. Secció amb la Lira Vendrellenca. L'oportunitat de conèixer això. Les seccions, les persones, la història de la pròpia entitat. I també ja secció habitual en directe, espai visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. Arribarem a les 11, tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part. Aquí volem parlar-vos d'un concepte, doncs, molt xulo, a través de tot un projecte que s'ha ideat des de la entitat de divulgació científica de la Universitat Rovira i Virgili. Tot un projecte que, bé, en principi començava amb una pàgina web, amb un seguit de càpsules a través de la ciència i que ara arriba ja amb un documental. Parlem de castells de ciència. Aquesta proximitat que tenen els castells amb la ciència, amb un documental que s'ha d'estrenar ja aquest proper diumenge dia 17, a través de la xarxa de televisions locals i, entre ells, a través de Televisió El Vendrell. Hem parlat amb el responsable d'aquest documental, el Carles Cortés, i també un dels científics participants, en Roger Guimarà. No us ho perdeu, que és molt interessant i val molt, molt, molt la pena. I després d'això ja saltarem cap a la participació, les trucades i també tota aquesta estona final que volem compartir amb vosaltres per aquests punts de contacte que ja hem dit, via WhatsApp, correu, però sobretot i també a través del telèfon, el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, a més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Sempre pendents del temps per començar la previsió del temps amb en Marc Rodero, que és el responsable d'explicar-ho i d'elaborar-ho, tot això. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Què ens expliques avui, Marc?
1: Doncs mira, avui ens ha de creuar un sistema frontal. No el notarem gaire a casa nostra, es notarà més cap al Pirineu i al Prepirineu, però sí que el vent ha de ser el protagonista, en especial a partir de mig matí, migdia i durant la tarda. Aquest sistema frontal que ens ha de creuar deixarà algunes precipitacions cap a les comarques de Girona, interior de Barcelona i a tot el Pirineu i el Prepirineu. Nosaltres només notarem aquests núvols alts a partir del migdia i durant la tarda, i també aquesta entrada de vents de component nord, uns vents de component nord que bufaran entre febles i moderats, cops que al Vendrell poden arribar a acostar-se als 60-70, com a molt, quilòmetres per hora, fent que avui la situació marítima estigui un pèl alterada, Pere, a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I les temperatures, Marc, com les tenim?
1: Ara mateix tenim 17 graus ja a Cunit i a Coma-ruga, 16 al Vendrell, 14 a la Bisbal, 12 a l'Observatori del Montmell, 12 a Bellvei i 12 també a l'Observatori de l'Arbós.
0: Fantàstic, doncs gràcies, Marc, per tota la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia. Tota aquesta actualitat perquè fa la previsió del temps, ja sigui en aquest punt d'inici aquí ara, com hem fet, sinó també en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió, sempre amb en Marc Rodero.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui per començar la nova cançó de Siloé, Terrorismo Emocional.

0: Sí, lo és. Amb aquesta nova cançó, Terrorisme Emocional. Per començar i per posar ritme al programa, Calaixera, avui que ja som dijous, a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: El Vendrell està a punt d'entrar en un dels moments clau del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva. A partir del 8 de juny, tots els barris de la part oest de la Riera de la Bisbal començaran ja a funcionar amb els nous models. Es tracta del Tancat, el barri de França, Mas d'en Gual o la zona dels Boulevards, on hi viu el 20% de la població del municipi. Aquesta setmana ja han començat a fer l'entrega del material entre els veïns i veïnes. Així ho reflecteix l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Hem de pensar que tot el que seria Tancat, Mas d'en Gual, França, Cintoi, tota aquesta zona banda dreta de la Riera de la Bisbal, representa el 20% dels habitatges de la població. Estem parlant de 6.000 habitatges, 6.000 targetes, per tant, per dir-ho d'una manera.
0: Davant d'aquest repte important, aquesta setmana, com dèiem, ha començat tot el repartiment del material entre els veïns, que vindrà acompanyat de 4 sessions informatives que es faran a les pròximes 4 setmanes. Per facilitar la tasca, s'ha dividit aquesta gran zona en 4 sectors, 3 dels quals funcionaran amb el model de contenidors intel·ligents i el restant amb el porta a porta. Aquesta setmana, això, des d'aquest dimarts, ja reparteix el material en aquest sector, justament.
1: El sector 1 sí que és un sector que tindrà com a model de recollida el porta a porta, que estem parlant Mas d'en Gual des del carrer Baix Empordà fins a Baix Llobregat, és a dir, fins a l'autopista, i també el que seria Mas Levi i Cristina Baixa o Cristina Alta.
0: La primera sessió informativa justament serà precisament pels veïns i veïnes del sector 1. Es farà el dissabte 16 de maig, aquest dissabte, a les 11 del matí a l'Auditori del Tívoli. Les sessions d'altres 3 sectors seran els dies 22, 29 i 30 de maig. El primer dia de repartiment de material, els veïns més matiners ja recollien els cubells, les bosses orgàniques o les targetes, mentre rebien ja les primeres instruccions, com és el cas del Josep i de la Núria.
2: Que sé que s'han donat bé, ja l'entenc. Bueno, ara es tindrà de veure com si funciona, com té de funcionar. Perquè, clar, aquests contenidors, si us poses la bossa o poses tancada, qui et diu que poses el producte que té d'anar llançat, si és el correcte o no? Perquè els operaris no posaran a obrir a veure què portes per dintre. És l'únic problema que li veig.
3: Ho trobo que seria fantàstic. L'únic que, clar, si ara la gent ja no fan així per deixar la basura, que deixi la terra, potser després faran el mateix. I clar, tot serà més complicat.
0: Des de l'Ajuntament es remarca que un cop fet aquest desplegament del 75% de la població del Vendrell ja funcionarà amb els nous sistemes de recollida de residus. El consistori segueix pendent de fer els ajustaments que siguin necessaris davant de les diferents eventualitats que van apareixent. Així, deixen la porta oberta a introduir variants com els contenidors comunitaris per aquells blocs de pisos aïllats que es trobin en zones d'habitatges unifamiliars on es funciona amb el porta a porta.
1: On se'ns complica les coses? On tenim una zona fonamentalment d'habitatges unifamiliars, excepte un bloc de pisos, o tres, o quatre. Aquí se'ns complica la cosa perquè, evidentment, no podem fer un camió per cada bloc. Doncs estem treballant amb les comunitats perquè puguem fer recollida amb contenidors comunitaris. I anirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar.
0: Martínez ha reiterat que l'objectiu d'aquest canvi de model és doblar l'actual xifra de recollida selectiva, que no supera actualment el 30%. I el professorat del Penedès i del Baix Llobregat, que han reforçat les reclamacions en les millores salarials i laborals. Es tractava de la segona jornada d'aturades després de la general, que va tenir lloc el dimarts, en aquest cas, però focalitzada únicament en aquests territoris ahir dimecres. Els docents s'han tallat la N340 a l'alçada de Vilafranca entre tots dos sentits de la marxa, i els professionals de l'ensenyament demanen un augment de sous després de gairebé 15 anys amb les retribucions congelades. Disminuir les ràtios per aula i més recursos per atendre la diversitat a les aules. Per mirar de resoldre el conflicte, demà dijous, avui dijous, vaja, hi ha convocada una reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, mentre que avui la jornada de vaga s'enfoca als territoris de Girona i de la Catalunya Central. Més qüestions, altres notícies. La policia local del Vendrell segueix treballant per minimitzar al màxim les queixes que de vegades poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació es repeteix en dos grans àmbits, la dels casos de sense llars amb una certa xarxa al darrere i que s'acostumen a solucionar amb celeritat, i a la de persones amb patologies mentals i sense suports, més complexes de resoldre, atès que la majoria dels cops requereix un procés judicial que es pot allargar fins a un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi més d'una hora, més d'hora que tard, d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals. La gent responsable d'aquesta unitat de mediació és en Jordi Jiménez.
4: Aquí ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona. S'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, clar, jo entenc a la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
0: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a les patologies mentals, una realitat a l'alça i que precisa de solucions troncals.
4: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals. Un lloc així, estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
0: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que a l'entorn de l'Avinguda dels Països Catalans havia generat algunes queixes entre els veïns i veïnes de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé express, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi algun trastorn mental. I el Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució que insta el govern de la Generalitat a millorar la connexió per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra. La proposta l'havia presentat Esquerra Republicana de Catalunya, incorpora una esmena de Junts. La reclamació al govern passa per la creació de dues línies directes, una per l'interior, amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, i una altra per la costa, amb parades a Calafell i a Unit. La iniciativa va néixer des de la xarxa Vendrellenca l'any 2023 per donar resposta a les necessitats dels universitaris de la comarca que fan els seus estudis a Bellaterra. La plataforma d'entitats veïnals vendrellenques espera que el servei estigui en funcionament abans que acabi aquest curs. I la Diputació de Tarragona ha convocat una nova edició dels seus Premis Emprèn. Estan adreçats a estimular la posada en marxa de nous projectes empresarials al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. En total, es repartiran 10 premis de 4.000 euros cadascun, amb la voluntat de reconèixer i de contribuir a la generació de nous projectes empresarials al territori. Entre els criteris que es valoren hi ha, entre d'altres, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori i la ubicació de projecte en un municipi rural. Un seguit de paràmetres amb què la Diputació de Tarragona vol incentivar iniciatives emprenedores que afavoreixin el creixement econòmic, social i sostenible del territori. Les candidatures es poden presentar a l'apartat de serveis de web de l'organisme supramunicipal i hi ha temps fins al 10 de juliol. Des de l'any 2013 s'hi han presentat gairebé 700 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. I també en cultura, el cicle de concerts Perifèria Cultural, que portarà música de cantants i grups catalans a 35 municipis de Catalunya i a les Illes Balears, té marcades 4 cites al Baix Penedès. A l'1 d'octubre, Joan Jubosch i Judit Niederman, amb el trio Fortuny, actuaran a Mas Llorenç.

0: seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat, que té un afegit, el tast de producte i elaboracions de gastronomia local, es plantegen dues rutes, una de 15 quilòmetres de corregut i una altra de 19, totes dues amb parada a Masarbonès per esmorzar. El dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes aquestes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal i les inscripcions es poden formalitzar a través del web del propi Ajuntament de la Bisbal.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts, seguim a més informació. Marxem cap a l'actualitat esportiva. Com ja és habitual, una tasca d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Resta Tècnic per 19 a 22 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra l'handbol Egra B en un partit on els jugadors David Castanyo anaven gairebé sempre a remolc. De fet, a la mitja part doncs, ja anaven perdent, i a la segona part, doncs, finalment, els visitants que acaben confirmant la victòria. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el David Castanyo. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
3: Bé, un partit que bé, doncs, va ser doncs, força igualat, però doncs, al final es va escapar.
4: Sí, no, molt complicat. Ja a casa seva vam perdre de un, i aquí teníem alguna baixa. També durant el partit van perdre un jugador i, bueno, va ser molt complicat, molt complicat.
3: Un partit que, bé, doncs, a diferència dels últims, sí que en defensa doncs, vau estar millor, però en aquesta ocasió doncs, va faltar doncs, tenir més encert en atac, no?
4: Sí, vam necessitar fer més gols. O sigui, no... El que et dic, vam perdut aquesta setmana els dos màxims golejadors de l'equip i això es nota. La gent no té aquesta capacitat o no vol agafar responsabilitat i es nota quan perds aquests efectius. Sí, en defensa, dius tu, va ser un bon partit, però amb l'atac va ser molt minso.
3: A més, una llàstima, no? Perquè era doncs, l'últim partit a casa de la temporada, i bé, imagino que doncs, teníeu ganes no? de poder doncs, guanyar aquest últim partit, però bé, doncs, com diem, doncs, no va poder ser.
4: Sí, clar, volíem despedir-nos de la gent amb una victòria, però bueno, no va poder ser, però bueno, ara ja s'hi acabem la temporada i a pensar en la que ve.
3: Ara ja només queden dos partits aquest cap de setmana, primer divendres a Molins, diumenge a Terrassa, dos partits diferents, un primer divendres que... Doncs segurament doncs, és més feixuc, no?, perquè doncs, és un àrea més d'entrenament, a més una pista complicada. En canvi, diumenge, doncs bé, és un rival més de la part baixa i, per tant, bé, doncs aviam si com a mínim doncs, es pot treure un dels dos, no?
4: Sí, nosaltres anem amb expectativa, per el que diem, com que no ens juguem res i, bueno, anem a passar aquesta jornada, que és doble, i bueno, ja dic, ja encarant ja per l'any que ve.
3: Doncs perfecte, David, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest cap de setmana.
4: Molt bé, merci.
3: David Castanyo, entrenador del Vendrell Resta Tècnic, valorant aquesta derrota per 19-22 contra l'Egra B, i ara, com diem, centrats en aquest últim doble partit de la temporada, primer divendres aquest partit pendent a la pista del Molins, a 2:15 de la nit, i finalment diumenge a les 12 del migdia, últim partit de Lliga a la pista del Terrassa B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb golejada del futbol sala Vendrell per 2-7 aquest diumenge a la pista del Calamares Torredembarra, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els jugadors de Miquel Malo van ser molt efectius en una primera part, que acabava per 0-5, i a la segona part, tot i que els de Segur doncs, intentaven ficar-se al partit amb dos gols consecutius, al tram final els vendrellencs feien dos gols més i acaben de tancar la victòria, que a més serveix ja per certificar matemàticament la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bé, un partit que doncs, ho vau poder encarregar la primera part i després a la segona doncs, ja ho vau acabar de rematar, no?
5: Sí. Un partit que a la primera part vam estar molt superiors, vam fer un molt bon futbol sala, tant en defensa com en atac, i vam demostrar una miqueta pues, això, no? que vam parlar una miqueta l'altre dia, no? Que a priori... Pues, per el que demostra la classificació, quan ja pràcticament està tot acabat, doncs som millor que ells, i així ho vam demostrar. A la segona part, en canvi, ells surten sorprenentment amb molta intensitat i també compten una miqueta amb la permissitat de l'àrbit per poder pujar aquesta intensitat sense que això els costi faltes. I nosaltres tenim una miqueta un petit bloquet, ens fan dos gols, nosaltres tenim un parell

0: o tres o cuatro de contres que pues unes per un motiu o altre no acabem de finalitzar, però al final la part de falta s'acaba equilibrant, doncs ara hem pitat la sisena falta, el meu gol de doble penal, i a partir d'aquí ja sí, tenim una altra contra que acabem el 7-2 i pues, un partit bastant plàcid.
1: A més, com ja, doncs un partit que ja, doncs, sabés, ja per estar tranquils definitivament, i a més també una altra dada important, que és la segona victòria seguida a casa, perquè amb el que havia costat aconseguir la primera fora, i ara en porteu dues seguides a fora, que això doncs també dona més valor, no?
0: Sí, sí, sí, bueno, al final també pues, depèn de contra qui jugues, és més opció de guanyar fora que o no, no? Bueno, l'equip està, sobretot, bueno, jo em quedo pues, amb... que hem millorat amb aquesta victòria, millorem els 13 punts de la segona volta, de la primera volta, i demostrem que, bueno, que som un equip, com hem dit durant la temporada jove, que té que anar millorant a poc a poc, no? Potser ja veurem a veure com acaba la Lliga, si aconseguim sumar copes o no, i si aconseguim els jugadors ser una miqueta més feliç o no, perquè vam estar parlant al final de la primera volta de pues, aconseguir 18, 20 punts, i tenim 17, no crec que arribem al 20. A veure si ho aconseguim, no? Però, l'he dit, un equip que el que estic dient, no? Que anem creixent i ara pues, hem aconseguit garantir la permanència, la immensa primera. Una llàstima no poder lluitar o competir fins al final del preferent, però, bueno, poquet a poquet anem fent passos, que és l'objectiu.
1: Ara, doncs, ja toca pensar en el primer partit, que a més serà l'última casa de la temporada, aquest diumenge, contra l'Huracans, que ve com el líder, que en aquest cas, doncs, a més, s'està jugant l'ascens a Divisió d'Honor, per tant, doncs, paraules majors, però bé, al final és això, no? Vosaltres ja no teniu cap mena de pressió, ells el tenen tota, i per tant aquí doncs, és on podeu jugar una mica, no?
0: Sí, sí, nosaltres ara estem en un punt amb el que és això. No, segurament, encara que guanyem els dos o perdem els dos, classificatòriament no ens canviarà massa, però sí que tenim l'obligació de sortir a competir al màxim, sigui contra el que sigui. I com tu li dius, pues ara ells arribaran aquí sent líders, sent un gran equip, però sabem que no podem punxar i nosaltres pues, no tenim aquesta pressió. Ojalà aconseguim fer un gran partit a casa, acabem a casa bé, perquè crec que a casa majoritàriament hem fet una temporada força bona i pues, seria bonic acabar amb una victòria contra un equip tan potent com Huracans per demostrar que al final pues, nosaltres també pues, el que t'estava dient abans, no? Que seguim creixent, que seguim millorant i que volem seguir demostrant un contra equips de gran nivell i ojalà ho podeu fer contra Huracans.
1: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, sigui moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Pues molt bé, moltes gràcies a tu.
1: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-7 a la pista del Calamar Restaurant d'Embarra. I ara, com diem, centrats en aquest últim partit de casa de la temporada, aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal, contra l'Huracans La Selva.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: I ràpidament saltem cap a les principals portades als diaris. Avui dijous 14 de maig, començant pel diari de Tarragona. Parlen del cas del Joaquim, que recupera casa seva a Reus. Després de 5 anys de calvari judicial i emocional, la família pot tornar a entrar al domicili de l'urbanització Aigües Verds, que havia ocupat un inquilí. Falcons tarragonins per lluitar contra la plaga de coloms en medi ambient. Han nascut tres nous ous del port. I a Cambrils, la petjada del turisme en el territori a debat. Canviem de portada, el diari àrab. Parlon es disculpa, diu que va ser un error que els Mossos s'infiltressin. I Trump torna a una Xina més competitiva. I pel que fa a l'avantguàrdia, acabarem aquí. L'Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assabentar-se de que havien estat presents a l'assemblea de docents. El Barça es de Hansi Flick que cauen a Vitoria davant d'un Alavés molt necessitat per 1-0. I el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic per 2-0. També es parla que arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Stramer més debilitat que mai. I Trump i els magnats tecnològics inicien la visita a la Xina, en aquest cas.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
3: I en aquesta recta final de la primera part de la calaixera volem recordar un tema important que es va tractar al Connecta 14 d'aquesta setmana amb la Sílvia Martínez. Un tema, com ja hem explicat, incòmode però molt, molt interessant. El recordem.
4: Sí. Sentim sovint a parlar del document de voluntats anticipades, de la llei d'eutanàsia, però sabem distingir exactament aquests dos conceptes? Quines són aquestes eines a les que tenim accés als ciutadans i les ciutadanes? I com funciona? Com es pot demanar? En quins casos? En quines situacions? De tot plegat, ens en parla avui al Connecta 14 la doctora Teresa Mateu. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres per convidar-me.
4: La doctora Mateu és metge de família, però és especialment els darrers anys especialista en les cures pal·liatives i el PADES al Baix Penedès, i també vocal suplent de la Comissió de Garantia i Avaluació d'Eutanàsia de Catalunya. I per aquest motiu l'hem convidat per aprofundir en aquests dos termes. Doctora, si li sembla, comencem parlant del document de voluntats anticipades. Farem un primer bloc sobre aquesta temàtica i després ja parlarem d'eutanàsia i mirarem d'aclarir aquests dos conceptes perquè, com a mínim, la gent tingui una idea més clara de que no és el mateix, tot i que tenen un punt en comú que és decidir sobre la nostra vida i sobre com volem morir o com volem viure els últims dies. Què és exactament el document de voluntats anticipades i per què serveix?
5: Si m'haguessis de dir amb una sola paraula, te diria un regal. I espero que després d'aquesta entrevista sapis per què et dic un regal. Però bé, com que em dones més temps, et diré que el document de voluntats anticipades no és més que una eina on la persona pot deixar per escrit tots les seves preferències en relació als seus valors, de com voldria ser atès mèdicament en el moment que perdés la seva capacitat d'expressar-se, només en aquest moment. Està clar que aquest document dic que és un regal perquè ajuda en els professionals i a la família en un moment donat poder decidir en consonància els valors d'aquesta persona. I sempre dic que no va tant de document, no és un acte administratiu, sinó parlem molt de dignitat, de respecte, d'autonomia, no?
4: Li volia preguntar quina és la importància de que la ciutadania conegui aquesta eina, però ara mateix, posant sobre la taula la paraula dignitat, crec que ja resumeix bastant bé, no? Quina és la importància d'aquest document de voluntats anticipades?
5: Així és, i la ciutadania, clar, jo crec que també la relaciona molt amb la mort. Jo la vull relacionar amb la vida i com volen viure. I malauradament, tots els éssers humans són vulnerables, són fràgils, i això vol dir que de forma sobtada poden perdre aquesta capacitat d'expressar-nos per un accident, per un ictus. Què passa? Si ja és un moment molt dolorós, que s'han de prendre decisions i no s'ha parlat prèviament amb la família, hi ha aquest por afegida de estarem decidint el que ella voldria, i per mi és un acte d'amor pels qui t'envolten, que t'estimen, perquè els hi deixes dit com ho han de fer quan jo no em pugui expressar, i pels professionals, evidentment, també.
4: Desconec les xifres sobre el volum de persones que fan aquest document de voluntats anticipades, que tramiten aquest document. No sé, m'imagino que en els darrers anys, com més informació, doncs, ha incrementat el nombre. Quin seria el perfil de persones que acostumen a fer aquest tràmit?
5: Jo crec que està canviant, perquè com tu bé dius, cada vegada en parlem més i per sort està creixent, però curiosament el gran volum de població que demanava era un perfil molt concret, dones cuidadores, que havien estat cuidadores de pare o mare molt dependents i que diuen, jo així no vull. I és el que els ha generat poder dir, escolta, quan jo no m'ho pugui expressar vull així o vull aixà. Però sí que és cert que gràcies a que, crec que ja fa un any, el Parlament de Catalunya va modificar una mica, que suposo que després parlarem de com fer el document, ho ha facilitat i ha ampliat. Crec que de l'any passat en guany ha augmentat un 57% la gent que fa el document de voluntats anticipades.
4: Estem parlant de dones cuidadores que han tingut molt al seu voltant persones dependents, que saben que han vist aquesta realitat, que no volen que la seva família es trobi tampoc en aquesta situació. Hi ha altres perfils? Una persona quan emmalalteix o té una malaltia crònica, una malaltia... En el cas de que vostè es dedica a les cures pal·liatives, al PADES, no? No sé si aquí també trobaríem un perfil de ciutadans, ciutadanes que volen decidir.
5: Sí, el que jo et diria que probablement el perfil, quan ja estem al final de vida, et diria que ja com que arribem tard, no? I crec que han de pensar en el document. Quan vaig fer la xerrada al centre cívic, em va fer gràcia perquè van posar l'anunci de vora la mànega d'incendis. I vaig pensar, ostres, és molt bon símil, perquè tenim la mànega d'incendis i no volem que hi hagi un incendi, però per si de cas. Llavors, el document és una mica això, que tot allò que no volen que ens passi, que ens agafi pensats. Jo el tenc fet i de moment sóc una persona sana, no? Per això no hem de pensar ja en concepte de final de vida, sinó en el procés d'emmalaltir i sobretot un perfil que per mi és molt necessari, un inici d'una demència, per exemple. Sabem com progressarà. Quan aquesta persona encara és capaç a l'inici de la demència, és molt important que l'ajudem i ens ajudi a saber què voldrà en un futur. Hi ha altres perfils, com una malaltia neurodegenerativa, per exemple, no? Que són perfils molt clars de que poden perdre la capacitat de decidir.
6: Parlem de com és aquest document. Què s'hi pot incloure exactament en un document de voluntats anticipades? I com es formalitza, també?
5: Va. Parlem molt de document i jo sempre dic que m'agrada molt parlar de converses. És a dir, abans del document, que acaben sent creuetes, no? Hi ha hagut un procés de reflexió, i si pot ser amb tot el teu entorn, perquè siguin coneixedors de quins valors tens, quines preferències tens, perquè en el fons és el que reflexaràs, no? Però a nivell concret, jo puc dir, per exemple, si jo estic en una situació de gran dependència i tenc una complicació, no vull que posin mesures invasives. O sí, o sigui, no sempre són mesures restrictives. És una mica, quan jo no em pugui expressar, com vull que em tractin. Per més, per menys, m'entens? I com es formalitza?
6: Com es formalitza? Que qualsevol persona que ara digui, vull fer-ho, quin és el pas que ha de fer?
5: Va. Hi ha diferents vies, una manera propera, i crec que a mi m'agrada, per mi és la millor, és accedir al seu equip d'atenció primària, sigui la seva metgessa, la seva infermera, el treballador social, i dir que té aquesta inquietud i que ho voldria fer. Hi ha models orientatius, és a dir, hi ha la pàgina de la Generalitat, que hi ha el model orientatiu del document de voluntats anticipades, i hi ha això, com un patró a seguir, també l'Associació de Dret a Morir Dignament també té un model que això ens orienta, val? Una vegada t'ajuden a formalitzar-ho en consonància amb els teus valors i preferències, hi ha tres maneres que són legals. Una són davant notari, que sí, el que passa que el procés deliberatiu que pugui haver-hi amb el professional sanitari ja no hi serà, no? Perquè en el fons sigui el notari, sigui el professional sanitari, que també basta, o tres testimonis, també és l'opció, les tres formes són vàlides i legals. Ara bé, jo que defenso el procés reflexiu, crec que una persona com un professional sanitari te pot acompanyar millor, no? I legalment la seva signatura, l'únic que fa tant notari com testimonis com el professional sanitari, és verifica que tu, quan aquesta persona o quan fas el document, ets capaç i conscient que no verifiques més que això. Ens hem d'assegurar que aquella persona ho fa i lliure de coacció, també.
6: Què garanteix, o qui garanteix que respectin aquestes voluntats i en quin context? Perquè algú pot pensar, el pacient potser ha arribat a un punt de la seva vida en què no pot expressar què és el que vol, com vol ser tractat no? Amb medicina, al centre on estigui, a casa, on sigui, però la família considera que allò, aquella situació és reversible.
5: És
6: reversible. Però els facultatius consideren que no. Aleshores, qui té l'última paraula per decidir que s'aplica la voluntat del pacient o no?
5: No t'he explicat que quan fem el document recomanem també assignar un representant, val? Però es recomana, no és obligat, però la figura d'aquest representant és clau, però mai pot substituir el que diu el document. O sigui, el representant, l'únic que ha de vetllar és que es compleixi, no és la meva paraula ara, jo el represento, no. El represento per fer palès que el meu pare, la meva mare, el meu amic volia això. Aquesta discrepància Es pot donar, però jo crec que amb la comunicació, entenc que aquella persona davant del patiment vulgui pensar que allò és reversible, no? Però el professional sanitari l'ha d'ajudar i l'ha d'acompanyar, fent entendre que és una situació irreversible i que si és així, clar, si s'acompleixen els criteris que diu el document, a nivell legal i ètic estem obligats a complir-lo. No és un paper mullat, el document de voluntats anticipades.
6: Doctora, per la seva experiència, algun exemple que ens pogués fer veure més clarament com funciona d'algun pacient que... que en quina situació, com s'ha tramitat, com s'ha fet...
5: Sí, recordo un cas que vaig pensar que bé que hagi fet el document de voluntats anticipades.
6: Aquí és on pensem en el regal.
5: Exacte. Pel professional, pel pacient,
6: per la família, per la família,
5: en aquest cas la seva dona. Era un pacient relativament jove, 68 anys, amb una malaltia neurodegenerativa que va evolucionar molt ràpidament. I era una persona molt vital, molt activa. I quan se va veure que tot anava com anava, conscient que podria perdre aquesta capacitat, de seguida ens va dir, jo vull deixar clar que vull i que no vull. I en aquest deliberació i reflexió i va deixar palès clarament que si es trobava en una situació de dependència i hi havia una complicació aguda, que n'hi podia haver vàries per la seva malaltia, ell rebutjava tractaments que poguessin allargar. Fins i tot va especificar si l'antibiòtic no m'ha de portar. Jo et dic que és important la derivació amb l'equip sanitari. Va arribar aquest moment, hi va haver aquesta complicació. Evidentment, si no ho deixen, haguéssim vist i haguéssim conegut, la medicina pareix que tot ho pot, no? I sempre, vinga, va, i l'antibiòtic, i si no, endovenós, i la ventilació mecànica. Però fins i tot la dona, evidentment fruit de converses, no només de documents, li vaig poder dir, ha arribat el moment que ell no volia. Diu, no, sí, si us plau, que no pateixi, i evidentment fas les eines per evitar el patiment afegit. Però el bonic d'això és que tens després, Sílvia, em vaig trobar aquesta dona i em diu, no saps la tranquil·litat que tinc d'haver fet el que ell volia. Dintre la pena, però, tinc aquesta. Vull dir que és molt poderós.
6: Clar, de vegades és pensar en un mateix, però pensar també en les persones que tenim al voltant, no? Perquè què passa si no hi ha un document de voluntats anticipades i el pacient no pot decidir?
5: Clar, això ens
6: és una càrrega també, de vegades, exacte, per la família, no?
5: Aquí està.
6: Dubtar què hagués volgut, què no hagués volgut.
5: Exacte, aquí està.
6: Per això de vegades sempre... es té clar, però no sempre.
5: I a nivell mèdic també, medicina 2 i 2 no són 4, i el professional sanitari ens ajuda molt conèixer la persona i els valors que tenia. Per això sempre dic, converseu, parleu, encara que no acabi executant amb un document, que sapiguem que... Perquè, clar, no en parlem i n'hem de parlar.
6: I per què no en parlem? Quins mites i quines pors hi ha al voltant d'aquesta qüestió?
5: Bueno, en general, tu ho veus, la medicina tot ho pot, no? Omnipotent, les notícies és que ja han curat el càncer. No agrada parlar de fragilitat, de vulnerabilitat, de malaltia, no? Però és que si en parlem, me passarà. I ja no en parlem de la mort. La mort ja és un tabú, no? I jo sempre dic, bueno, de fet hi ha un llibre que sempre recomano, de la Montse Esquerda, que la va escriure en castellà, diu, hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Però vivir mejor també. Estar present que som finits ens fa valorar també el que tenim, totalment, no? I jo que acompanyo a molta gent a morir, aquella persona que s'ho ha treballat, que accepta, que no vol dir resignació, sinó accepta, no hi ha un patiment afegit. Patiment sempre n'hi ha, perquè no volen marxar, i la família tampoc, però vivim d'esquenes a la mort, malauradament, i això ens fa patir.
6: Sí, hi ha una qüestió cultural i educativa que s'ha d'afrontar tard o d'hora i que s'ha de treballar molt ja des de la infantesa, no? A ser conscients de la mort, que la vida és finita, i precisament això per donar més valor al que tenim. Parlem de l'eutanàsia. Hem comentat al començar que faríem aquests dos blocs perquè quedi clar que parlem de coses diferents. A l'estat espanyol l'eutanàsia és legal des de l'any 2021. Què implica la llei d'eutanàsia? I deixar clar quina és la diferència d'aquest document de voluntats anticipades.
5: Clar. A veure, l'eutanàsia El que ha fet aquesta llei és despenalitzar-la, no legalitzar-la, sinó despenalitzar-la específicament en dos escenaris molt concrets, que és una malaltia greu incurable o que a vegades es donen les dues coses, un patiment greu, crònic, impossibilitant, sense expectativa de millora. Però aquí ja no parlem de terminalitat, sinó d'un patiment que no hi ha expectativa de millora. Evidentment és una decisió de la persona, i pot ser en el document, podem parlar d'això, un pot reflectir en quins escenaris voldria eutanàsia. Sí? No és que siguin dues coses diferents, és que si un desitja eutanàsia i està en aquest context, en la seva plena capacitat ho sol·licitarà. El document de voluntats anticipades està pensat per quan tu no puguis decidir, deixa escrit que vols, i entre altres coses pots deixar escrit quan vols eutanàsia, que això també és legal.
7: És a dir, que en alguns casos podria ser complementari, però en el cas de l'eutanàsia sí que no es tracta d'un moment en què la persona no pugui expressar la seva voluntat, sinó
5: no
7: que
5: pot
7: expressar-la.
5: De fet
7: l'expressa.
5: La llei exigeix que per poder sol·licitar eutanàsia has de ser capaç, això és un dels requisits, major de 18 anys i està amb el que diem nacionalitat espanyola o residència a Espanya més enllà d'un any, i està el que diem el context eutanàsic, que és el que he explicat, la malaltia greu i el patiment. Però has de ser capaç. Si no ets capaç, un altre per tu no pot demanar mai eutanàsia. L'únic seria el cas del representant, si el document de voluntats anticipades ha especificat quan voldria eutanàsia i està en aquell moment. Sí? No sé si m'ho explica.
7: Sí, queda claríssim. Sentim a parlar també, a banda d'eutanàsia, de suïcidi assistit. Aquest concepte, en què diferiria respecte a l'eutanàsia? O estem parlant del mateix?
5: Te diria que el procés, la llei, és igual. O sigui, els passos a seguir són exactament tots igual. L'únic que en el moment final, que és el que és quan s'administra la medicació, aquí està la diferència. En l'eutanàsia, l'administració, qui ho fa és el professional sanitari, via endovenosa, i quan és el suïcidi assistit, és autoadministrat, evidentment acompanyat per professionals sanitaris, però és autoadministrat, és la diferència.
7: Quin és el procediment que hauria de seguir un pacient que demana l'eutanàsia?
5: Primer de tot és ell triar el que nosaltres diem el metge responsable. Val? Jo vull que m'acompanyis amb això. Després el metge responsable és qui s'ha d'encarregar d'explicar-li com van totes les passes. És una llei molt garantista, molt. Si vols t'explico una
7: sí,
5: mica.
7: Sí, sisplau.
5: Vale. Realment és una primera sol·licitud en allà on el metge responsable la recull, i a partir d'aquí entra el que se'n diu un procés deliberatiu. En aquest procés deliberatiu és un procés reflexiu, d'informació, d'escolta, de veure que realment aquella persona compleix els requisits, no? De capaç, major de 18 anys, resident d'Espanya, i anem a analitzar el context eutanàsic. Però és que la llei també demana que la persona que ho sol·licita ha de tenir per escrit tota la seva patologia, opcions terapèutiques, incloses les cures pal·liatives. Demana que sigui un procés reflexiu. Per què? Que no sigui un impuls, fruit d'un malestar puntual, i per tant se demana que entre la primera sol·licitud i una segona sol·licitud passin 15 dies mínim. Durant aquest temps és el que t'he comentat del procés deliberatiu que diem. Entre la segona sol·licitud també se demana que hi hagi un període mínim de 24 hores per lo que se'n diu un consentiment informat. Tot això és perquè ens volem assegurar que la persona és coherent amb la seva petició. I quan diem garantistes, que a part del metge responsable, després ho valorarà el que se'n diu el metge consultor. El metge consultor també tornarà a verificar que aquesta persona capaç, conscient, context d'eutanàsic. I no només això, si una vegada el metge consultor fa aquest informe favorable, s'eleva la comissió de garantia, que està assignat un metge, un jurista, que valora el cas. Tot això perquè volem, evidentment, és un procés, clar, màxima expressió d'autonomia, però ens hem d'assegurar que si hi ha una opció que el pacient no ha considerat i que l'ajudi a evitar el patiment que pateix, han d'anar cap aquí, no? Però sense frenar, sense jutjar, escoltant i acompanyant, no?
7: Per tant, aquests mecanismes de control i de garantia són imprescindibles, fonamentals en aquests casos. No fa gaires mesos hi ha hagut un cas molt mediàtic a la vegueria del Penedès d'una jove que demanava l'eutanàsia per la situació en què es trobava, i el debat es va obrir per la negativa dels pares, el tema es va judicialitzar. No s'acostumen a sentir molts casos d'aquesta tipologia, perquè els que transcendeixen són precisament aquests que generen aquesta polèmica, aquest debat, i probablement hi ha molts altres que passen desapercebuts i ja està. Quin és el paper que tindrien aquí els metges davant la voluntat expressa del pacient i que els metges avalen aquesta decisió quan hi ha davant l'enfrontament de la família?
5: Bueno, en general, tota sol·licitud d'eutanàsia, el primer que fem, com a jo he tingut la sort de poder acompanyar algú, és mirar l'entorn cuidador per acompanyar-lo també. Val? Jo ara no vull ni puc entrar en aquest cas mediàtic, que aquí la pega, la pena, és la judicialització que se n'ha fet, que esperem i sé que estan canviant una mica aquestes vies perquè no passi 2 anys, no?, quan ja havia passat tot el procés garantista, no?, i es va aturar. La decisió d'eutanàsia és personal. Intentarem que la família l'acompanyi. De fet, sempre intentem que l'impliquin. Però un tercer no es pot oposar, perquè la llei ja ho marca. L'únic que pot aturar el procés és el propi interessat.
7: Des de la seva experiència, com viuen els pacients d'aquesta decisió? El moment de prendre la decisió de què volen a l'eutanàsia?
5: Te diré que la majoria, però cada cas és un món, no? Ho viuen com una alliberació, com una sensació de control, no? Fins i tot hi ha vegades que quan saben que existeix aquesta opció, només saber-ho ja els hi dona tranquil·litat. I no ho sol·liciten, però sé que puc. Per tant, jo et diria que és una eina de control que davant d'un patiment alleuja. Clar que estem parlant de patiment, i de patiment irreversible, i que no hi ha altres opcions per alleujar-lo, perquè, a veure, jo treballo en cures pal·liatives i la meva guerra, entre cometes, és intentar alleujar patiment. Jo no veig com un fracàs l'eutanàsia, ni molt menys. Hi ha aquest debat a vegades, no? Cures pal·liatives, eutanàsia, jo crec que és totalment complementari, no? És una manera de respectar aquella persona, no? Perquè que és una vida digna i que no cadascú tindrà el nostre... Sí. Llavors, el fet de... Jo no ho he de viure com un fracàs. És... Fins i tot, a vegades, en circumstàncies que els símptomes estan controladíssims, tot està molt bé, però jo així no vull viure. No. El sentiment de càrrega, tot això és un patiment personal intransferible, i que el fet de que tingui aquesta opció, que la llei ho permet, jo crec que ha donat pau. En general, ha donat pau.
7: Sobre l'objecció de consciència, es donen molts casos?
5: Sí. Que està bé que hi sigui, no? Som una societat moralment plural i els metges formen part d'aquesta societat, i que, evidentment, la llei ha contemplat la possibilitat d'objecció de consciència d'un professional sanitari, sempre garantint que es compleixi el dret de l'eutanàsia. És a dir, si jo com a objector me sol·liciten, jo diré, bueno, jo per les meves creences morals no et puc... ajudar en això, però t'adreço un professional, company, que sí que t'ajudarà. O sigui, mai pots dir soc objector i ja no. El que me preocupa és la falsa objecció. És a dir, que no sigui per conviccions morals, sinó perquè això em ve gros, i això sí que estem treballant, i crec que és important la formació, el que el professional tingui temps per fer-ho, perquè som humans i és d'un molt d'impacte emocional que una persona te sol·liciti això. I això vol dir temps, vol dir tenir referents que t'ajudin, i això és el que intentaré, no?, que en els companys que no se sentin segurs i que davant això diguin ui, jo no, pues, tenim el deure de fer-ho, no poden dir això no, no? Si és per convicció moral, evidentment, tot totalment respectable. Si és perquè ve gros o això ja no.
7: Doctora, abans apuntava una xerrada al centre cívic L'Estació, de la que també nosaltres els informatius ens en vam fer ressò. Aquestes xerrades informatives també són una oportunitat de copsar com la ciutadania veu i viu aquestes qüestions. Què és el que li traslladen?
5: M'encanta perquè és un espai que jo crec que la gent se troba segura i sorgeixen preocupacions molt internes que quan veus que l'altre també té aquesta por, s'obren a parlar, i s'obren a parlar de la mort, que sempre tanta por fa. Doncs, jo crec que se n'haurien de fer molt més a nivell d'iniciatives. Hi ha uns, ara no sé d'on sorgeix, els Death Cafés, no? Que la gent s'asseu parlant de la mort, no? Que dius, i crec que és un espai on... De maduresa, jo crec que és això, que en el fons ens fa més respectuosos, més conscients de la vulnerabilitat, de la fragilitat, de que no som, som finits, no? I per tant, com vull viure, no? I jo puc decidir com vull viure, no? I com no vull viure. Jo crec que encoratja la gent aquestes xerrades, bueno, crec que sí que ajuden.
7: Doncs aquí no hem ofert una xerrada, però sí que hem intentat posar sobre la taula aquestes qüestions perquè arribin també al màxim de gent possible i que lliurement i conscientment puguin decidir aquestes qüestions tan importants a la vida. Moltes gràcies per tot el que ens ha explicat aquesta tarda al Connecta 14.
5: Moltes gràcies a vosaltres, espero que ho hagi aclarit.
7: Molt.
5: I crec que és molt bona iniciativa parlar d'aquestes coses, sí, gràcies a vosaltres. Sí.
7: Gràcies i fins la propera, doctora.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'Ustequestes, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. Ustec i el sindicat de professors de secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sarrigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques. Per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
2: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-roja d'Ebre deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades al butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta aquests gairebé 4 minuts que passem de les 10 del matí. I això, seguim segona part de programa. Avui que som dijous, 14 de maig, programa número 3.968. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. La intenció sempre és això, explicar-vos moltes coses, acompanyar-vos, ràdio senzilla, propera, sense pretensions. Sempre comencem puntuals a partir de les 9 i fins les 12, fins al migdia, que sempre volem arribar, de fet, eh? Hi ha moltes coses, hi ha moltes seccions. De fet, tot i que ara fa unes quantes setmanes que no ens poden acompanyar per circumstàncies vàries i també per dies festius, avui sí, ja tenim secció amb la Lira Vendrellenca per conèixer una mica això, les seves pròpies seccions, la gent que fa possible, la història i l'actualitat de la pròpia entitat. Començarem per aquí. Després també hi ha una altra secció habitual, tot aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens tornarà acompanyant directe. A les 11 actualitzarem les notícies i després a la tercera i última part avui sobretot volem parlar-vos d'aquesta vehiculació i d'aquest projecte molt, molt xulo que ha engegat la Universitat Rovira i Virgili, que és la fusió de castells i ciència. Castells de ciència que engloba, bé, diferents iniciatives, des d'una pàgina web, unes càpsules doncs, de divulgació i un documental que s'estrena aquest mateix diumenge a la xarxa de televisions locals. Doncs hem parlat d'això, d'aquesta vehiculació, i hem parlat amb els responsables i els impulsors de tot aquest projecte a nivell casteller periodístic, amb en Carles Cortés i el científic Roger Guimarà, justament de la Universitat Rovira i Virgili. És molt, molt, molt interessant. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: És llarga la introducció d'aquesta sintonia. Potser l'haurem de retallar una mica. Bé, sí que ara feia dies, feia setmanes que no coincidíem i no parlàvem de tot allò que ens expliquen i ens aporten des de la Lira Vendrellenca. Però avui, sí, ja sense problemes, podem anar cap a aquesta intenció, aquest objectiu habitual, que és no només conèixer la pròpia entitat, sinó les seccions, la seva història, l'actualitat, entre altres moltes coses. Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Bé, sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: I al teu costat, com sempre, l'Enric Fuentes. Enric.
2: Molt bon dia.
0: Com va això?
2: Encantadíssim d'estar aquí.
0: Sí, el mateix. Això que ara feia dies, entre dies festius i ponts i Sant Jordis i...
2: circumstàncies vàries.
0: Còsies vàries, avui
2: això,
0: sí,
2: com
0: ja,
2: has dit tu.
0: Sí, avui sí, sí. Ja, sí.
1: Avui sí.
0: A més, amb una nova qüestió, un nou tema, vaja, i una nova secció que ens ajudarà una mica a posar el contingut de la secció a banda de la píndola històrica, que va una mica lligada a la secció d'avui,
1: sí,
0: no, Xavier?
1: Sí, tant i tant. Avui també ens acompanyen dos membres del grup de muntanya. Perquè ens expliquin una mica com va anar l'anada a Montserrat, que no es va fer, sinó que va anar a Santes Creus.
0: Sí.
1: I que ens expliquin una mica com va l'organització, què representa i tot el... perquè sembla molt fàcil dir, doncs mira, surten cap a Montserrat, però això
0: no.
1: Una preparació, sí, amb una feinada immensa, eh? I doncs el que farem potser serà sentar una mica els antecedents del que és la secció de muntanya.
0: Val.
1: Per sobre, perquè sí, es podria parlar molt, d'això, però hem de tindre en compte que l'any 1974 ja hi ha una secció aquí a Vendrell que pertany a la secció, a la secció Mariana, al Frente de Juventudes i l'Organización Juvenil Española, que en aquell moment hi havia un, diguem-ne, una gent que anava a la muntanya.
0: Val.
1: En el qual tenien, se'ls deixava pel fet de pertànyer a la secció Mariana, a la congregació Mariana, un espai que, a l'entresol de la rectoria en aquell moment. No? Cap al final dels anys 50 és quan comença a venir el moviment Escolta, i junts, o sigui, pertanyent a la delegació diocesana d'escoltisme, i tota aquesta gent, com si diguéssim, la major part es passen cap aquí.
0: Val.
1: Però al final del 1973, aquí a Vendrell hi havia un espai que era el Club de Joves, hi havia el Verd i Blau, i hi havia l'escoltisme. I diguem-ne que al final, doncs, molts eren pràcticament els mateixos, i llavors el Jordi Carbonell, el cel sigui, l'Isidro Totoseus, comencen a fer gestions a través de la Pilar Gargallo, que pensem que és la dona de l'Isidro Totoseus, que en aquell moment vivia a Barcelona, i amb la Federació Catalana, a efectes d'intentar fer una cosa més formal.
0: Val.
1: I una cosa més estable. Aquests coneixien i demanen els estatuts de l'agrupació excursionista de l'AIA de Vilanova, que serveixen de base per redactar els primers estatuts del que seria després el grup de muntanya de l'AIA. I el 18 de febrer del 1974 es fa la primera reunió, en el qual es decideix que la presidència en aquell moment recau amb Jordi Carbonell, que va ser el primer president. També el mateix any s'encarrega amb el Ferran Casada, que és un meble actiu del grup de muntanya, i que ha fet pràcticament totes les anades a Montserrat. Se li encarrega el logo, que és el que encara teniu actualment, i fan una primera sortida el 31 de març de 1994, que van a la Mola de Colldejou.
0: Val.
1: Què tenien en aquest moment... Un cop fan 25 anys que van fer aquest llibre que diu 25 anys a la muntanya, en aquell moment hi havia espeleologia, saben que aquí a Vendrell hi havia un grup de gent que els agradava el tema de l'espeleologia, hi havia escalada. El grup d'escalada van pràcticament equipar el que és la Roca Aguilera, on molts van començar a fer escalada. Es fa alta muntanya, esquí de muntanya, es fa senderisme, BTT, també va haver una part que havien fet BTT, i després una cosa molt important que han fet i que continuen fent, que és la posada a pessebre.
0: Val, sí, que és molt emblemàtic.
1: Aquella primera junta hi havia el Jordi Carbonell, hi havia el Josep Maria Igual, i Pellicer, el Joan Josep Nin, el Gil Lleó, l'Isidre Totoseus, el Josep Maria Caral, el cel sigui, el Vicenç Benito, el Jaume Nin i el Joan Novell. Aquesta és la primera, diguem-ne, és l'embrió on comença tota la secció.
0: Val.
1: Que des d'aquell moment doncs, pertany a la Lira Vendrellenca, on tenen un equipament i on poden disposar d'una sala de juntes i és una secció molt activa.
0: I tant.
1: Ells han anat organitzant des del trencacames i tot una sèrie de coses que ells us explicaran, i concretament aquest any es van trobar amb l'ensurt aquest de no poder fer-lo de l'anada a Montserrat, i llavors per això ens acompanyen el senyor
0: Eduard Llorenç
3: i Josep Massana.
1: I ells són els representants en aquest moment d'aquí, del grup de muntanya, que potser ens explicaran una mica com es va devindre el fet d'anar a Santes Creus i de no poder anar a Montserrat.
0: Que va anar molt bé, ens consta, Eduard, Josep. Ho dic perquè tenim algú que és oient i que és caminador i que va participar de justament la caminada de la setmana passada, i van quedar molt contents, tot plegat, del recorregut, de l'organització, i vull dir que va ser una alternativa, però mira, almenys la cosa va anar bé, em consta.
4: Sí, sí, ens ha arribat, doncs, que tot els hi ha agradat i que tot va anar bé. Uh-huh. Bueno, el motiu del canvi, doncs, bueno, nosaltres, com ben bé dit el Xavi, aquest any era 33, anada a Vendrell-Montserrat, deixant a part els dos anys de la pandèmia, 20 i 21, i, bueno, i aquest any es vam trobar a principis d'any que, bueno, que els camins per on pugem la bateria camí de les bateries de Collbató i Hostalès, que estava tallat per degut a la peste porcina,
1: sí,
4: ens vam informar, perquè, bueno, potser el primer cap de setmana de maig ja no hi serà, no? Uh-huh. Llavors, bueno, la informació que ens van donar a Forestals, Medi Ambient i tal, ens van dir que millor que no hi anéssim, perquè volguem dir, encara que s'aixequin les restriccions, si el divendres abans d'anar-hi hi ha un cas,
0: clar,
4: un cas,
0: apareix un sangla mort altra vegada,
4: es torna a tallar tot, i llavors què fas tu amb 100 persones apuntades? Era un problema molt gros, no?
1: Sí.
4: Bueno, la Junta ens ho van parlar, i bueno, busquem una alternativa, què fem, home, no fer res, doncs és molt poca cosa, no fer res, i bueno, i per mantenir una mica aquesta tradició de que sempre s'ha fet el primer cap de setmana de maig, doncs, bueno, parlant, home, algo atractiu, i, bueno, doncs, bueno, i si anem a Santes Creus? Ah, doncs anem a Santes Creus, evidentment, és la meitat de quilòmetres, i en un dia es fa, no? També és la veritat que molta gent ens ha dit que ha vingut a Santes Creus, no ha vingut a Montserrat, perquè, clar, Montserrat, tots sabem que sortim a 3:45 del dissabte i arribem a 12:00 del migdia a Montserrat.
0: Clar, tota
4: camines
0: la
4: tota la nit, i clar, molta gent, això de caminar la nit, bueno, els hi feia com una, diguéssim, una mandra, una presa, o digui-li com vulguis. I, bueno, i per això, doncs, bueno, vam fer un plan de prova, i mira, doncs, el resultat, 100 persones.
0: Molt bé, no? Eh? I tant, tot un èxit, com ens consta. Clar, si l'any que ve ja s'aixeca, suposo, altra vegada, amb aquesta prohibició de segons quins espais naturals, es tornarà a recuperar Montserrat, no? Per molt bé que hagi anat de Santes Creus. O es pot fer com una caminada paral·lela, potser, no?
4: Bueno, això hi ha un fervor popular dels
0: veus,
4: que van venir
0: veus?
4: De repetir-la. Llavors, si el primer cap de setmana de maig del 27 es fa a Montserrat, un mes i mig abans, o un mes, tornarem a fer aquesta.
0: D'acord, veus, per què anava?
4: S'ha de parlar amb la Junta i veure, però hi ha un fervor així popular que es vol repetir.
1: Mai pot servir com a diguem-ne, com a entrenament.
4: Com a entrenament,
0: correcte. És veritat.
2: Sí, perquè jo també he sentit molts bons comentaris.
0: Sí, molt. Quina diferència de quilòmetres hi ha? És aquí de Vendrell-Santes Creus, quants quilòmetres són?
4: D'aquí a Vendrell-Santes Creus n'hi ha 33,
0: val,
4: i de Vendrell-Montserrat 72.
0: Clar, sí, just clar.
4: Pràcticament és la meitat.
0: Sí. Amb això, amb aquest factor de caminar de nit, que sempre és un factor que fa respecte, sincerament,
4: Algun any s'hem trobat també que algú, bueno, la nit, com allò que es diu en castellà, no? Por la noche todos los gatos son pardos, no?
0: Vas fent i vas tirant, no?
4: I llavors, si hi ha una mica de tall entre companys, s'hem donat el cas que algú s'ha despistat, però, bueno, l'han solucionat de seguida, no?
0: Clar,
4: però,
0: sí,
4: bueno, pràcticament ha anat sempre bé, no?
0: Clar. Tot i així, clar, el simbolisme de Montserrat, i el Josep, que jo sé que té un lligam especial amb Montserrat, el Josep, des de fa molts anys ja, clar, suposo que l'objectiu de Montserrat és un punt motivador, també, no? És a dir, el que significa Montserrat pels catalans i pels vendrellencs, també pels vendrellencs,
5: Bueno, això de la pesta porcina, el que és el terme del monestir, diguem-ne, del Bruc al monestir, no hi ha restriccions.
0: Ja.
5: Ni una. Però traient de Collbató fins ara Subirats, estic parlant,
0: sí,
5: passeig Gelida, i per un altre sector no s'hi pot anar.
0: Val, però clar, que quedava un
5: camí... Amb grups de més de 5 persones. Clar. Dir, fotrien una bona munta, i el problema, diuen, diu la Generalitat,
0: sí?
5: Que la millor el novembre...
0: Es tornarà a aixecar.
5: Sí, va bé,
0: que esperem que sigui així, Que esperem que sigui així. No és un tema menor, el tema de la pesta porcina i el que significa, no, etcètera. Això és important i per això és bo fer cas d'aquestes premisses que, bé, de moment demanen respecte a segons quins espais naturals per la propagació de la pesta porcina, que pot arribar a fer molt de mal, justament a l'economia del territori.
1: Una mica com és la preparació que feu?
0: Sí, exacte.
4: De Santes Creus?
1: No.
4: De Montserrat?
0: Bé, Montserrat, de Santes Creus, sí.
1: El fet de moure 100 persones... Per
4: logísticament,
1: bueno,
4: evidentment hi ha una fenya darrere que no es veu, molta fenya, perquè primer resseguim tot el camí, i gràcies que el resseguim, perquè algun any s'hem trobat arbres atrevessats al camí, hem tingut que anar per tals i tal, no? Però, bueno, una vegada això està solventat i portem la marxa, doncs normalment es posem dos davant, dos darrere, o sigui, dos davant, dos darrere i dos al mig. Anem connectats amb el walkie-talkie, i llavors, doncs, bueno, si el de darrere es despenja, perquè tots sabem que el ritme ningú el porta igual, els de davant corren molt, els de darrere poc, llavors quan veiem que es distanciem molt, doncs avisem, parem i agrupem, no? A vegades també hem de fer agrupaments obligatoris, perquè també he de dir que ens acompanya la Protecció Civil, ens ajuda a creuar les carreteres, i si algun tram l'han de fer de carreteres, ells van amb les sirenes els linternes i tot això, i ens ajuden molt, la veritat s'ha de reconèixer que ens ajuden molt. Però, doncs, bueno, anem connectats. I també hi ha un parell o tres de vehicles per cas d'abandonament.
0: Uh-huh.
4: Si algú abandona perquè doncs, se l'ha fet una bullofa o una llaga o el que sigui, no pot continuar, tot i que hi ha un servei d'ambulància, que, bueno, te poden arreglar amb anar a la llaga o el que sigui, però, bueno, hi ha gent que els arregla la llaga i continuen, i hi ha gent que, bueno, per cansament, per el que sigui, doncs abandona. Doncs, no els deixem allí abandonats. O dir-los, escolta, que et vingui a buscar algú de casa teva. No. Hi ha uns cotxes que els recollim, doncs. No?
1: Clar, però després també hi ha un tema d'avituallament, no?
4: Sí, després també hi ha l'avituallament, doncs, més o menys de cada dues hores i mitja, doncs, bueno, hi ha avituallaments, que l'aigua no falta, coses per picar, sigui patates, sigui omelles, gominoles, i després el tema del sopar, que es para bastant, normalment la gent es porta el seu entrepà, però n'hi ha que són com a més còmodes, i com que saben on taparem, en aquell bar ja demanen un plat, no?
0: Està bé.
4: Però bueno, això ja és que...
0: Està bé.
4: Ja és d'això de cadascú.
0: Clar, i després la tornada amb autocar.
4: Exacte.
0: No, que sempre la feu amb autocar, la tornada.
4: Sí, sí, llavors sempre donem un temps, perquè, doncs, bueno, sempre hi ha una hora i mitja, potser dues, perquè donem temps que la gent, doncs, arribant a Montserrat, el qui vulgui vagi a posar un ciri, el qui vulgui vagi a fer un cafè, que es pugui canviar de roba, etc. No arribar allà i marxem
0: no,
4: a la carrera.
0: Clar.
4: No.
0: Sí.
4: Hi ha un temps, ja dic, sempre són una hora i mitja, dues,
0: clar.
4: I hi ha temps.
0: Sí.
4: Es diu a tal hora l'autocar i hi ha tothom més allà.
0: Tothom està present. Clar, és el que dèiem, que emocionalment Montserrat significa molt, i jo sé que l'arribada és molt emocional per la gran majoria de caminadors, pels que hi han fet moltes vegades o que hi han fet menys, pel simple fet d'arribar després de caminar tota la quilometrada, de caminar tota la nit, i el que significa arribar a Montserrat és molt emotiu. Hi ha escenes molt emotives.
4: Sí, és molt emotiva perquè, bueno, com que pugem per les bateries de Collbató i arribes a Sant Miquel i després baixes cap al monestir, que déu-n'hi-do el que hi ha de baixada, no?
0: Sí.
4: Allí l'estàtua, ja fa anys que l'últim avituallament es posa a l'estàtua del Pau Casals, i, bueno, allí, doncs, a les últims avituallaments i tal, molta gent, molts pares, marits, esposes, venen a rebre el familiar, no?
0: Clar.
4: Clar, i molta gent, doncs, quan veuen el familiar allí, que hi ha arribat, doncs, bueno, molts s'emocionen, no?
0: Sí, per això i
4: és emotiu.
0: Clar, ens consta.
4: I jo, personalment, no és que em vulgui tirar flors jo mateix, no? Jo que fa 27 anys que hi vaig consecutiu, cada any pues, tens aquella cosa i hi ha arribat. No?
0: Clar.
4: Quan veus el monestir, sents les campanes que toca l'hora i tal, pues,
0: clar, és un any més, no?
4: És
0: un
4: any més. I un any més, exacte.
0: Clar. Aquest any, no sé si havia passat, si en pandèmia es va poder fer o no es va poder fer, és a dir, en tots aquests 33 anys de caminada, abans no s'hi havia pogut fer i anar-hi, organitzar-ho?
2: 20 i 21, has dit, no?
4: 20
2: i 21.
4: Dos anys no ho vam poder fer perquè, bueno, per les restriccions de la pandèmia.
0: D'acord, d'acord.
4: Però quan van obrir la pandèmia, doncs el 23, doncs ja es va poder fer.
0: De seguida. Suposo que l'organitzar aquesta alternativa a la caminada de la setmana passada a Santes Creus, que això fa que organitzativament ho feu tot de nou, suposo. Amb tants anys a Montserrat ja tot més o menys, no? Ja ho teniu molt apamat i ja sabeu com... Però clar, buscar, suposo que un nou camí, nous passos, no? És complicat, bueno, una mica.
4: Sí, el de Santes Creus sí que és veritat que com que passàvem per Albinyana, doncs de Vendrell al Albinyana ho tenim pràcticament apamat.
0: Clar,
4: no?
0: Sí, això sí.
4: Però d'Albinyana cap a doncs, Mas Llorenç, Rodonyà i Vila-rodona, s'han fet un fart d'anar molts diumenges i molts dies, precisament aquí el Josep Massana ens ha ajudat molt amb el sentit de que, bueno, ens ha deixat el Vinyana i ens ha vingut a buscar Mas Llorenç, no? Sempre anàvem dos o tres companys i bueno, i algun lloc hem hagut de canviar la ruta perquè ens semblava que no era correcte anar amb tanta gent.
0: Clar.
4: Però això hi ha feina.
0: Sí.
4: Torno a dir, no hi ha feina, hi ha molta feina.
0: Molta feina,
2: ja ho veig. Sí,
0: perquè, clar, no val qualsevol camí, sinó que han de ser camins ja que puguin absorbir el pas de 100 persones, suposo, no?
4: Sí, clar, perquè per posar-te un exemple, aquí dalt, abans de Massarbonès, hi ha un turó, que hi ha un xalet, que és conegut com el xalet de l'Alemany.
0: Sí.
4: Doncs, bueno, la

0: tanques que hi ha, però aquests aiguats que va haver el febrer se'ls van portar, no es pot passar, passava, baixava mig metro d'aigua, amb uns cartells informatius que posava que aquests ponts no els arreglarien fins al juny. Això ens va trobar que vam haver de buscar una altra ruta alternativa, vam haver de fer 2 quilòmetres més, però bueno, la vam anar a buscar i la vam trobar.
1: I aquestes alternatives, clar, sobre el mapa, suposo, avui en dia tecnològicament és més fàcil, però clar, és buscar-ho, anar a provar-ho, anar a mirar-ho i anar a netejar-ho, si és el cas.
0: Sí, correcte. No, entre els mapes de paper i el Google, el mòbil, també hi ha un company que... mira'm el mòbil, tot és el mòbil. I jo, personalment, entenc més el mapa de paper que el mòbil.
1: Però, sí, bueno, no, encara.
0: És el mateix, però, bueno... Ho vam veure que estava bé, no vam haver d'anar a netejar, eren camins amples, el típic camí com que passen els tractors...
2: Val.
0: I en algun lloc potser hi havia un corriol perquè havies de travessar un bosc, però bueno, va anar perfecte.
1: Clar. Suposo que aquesta caminada, quan és a Montserrat o quan està de Santes Creus, és un dels esdeveniments més populars, no?,
0: del grup,
1: oi?
0: Sí, és una tradició, i aquesta, de Vendrell-Montserrat, i el Trencacames.
1: Val.
0: El que passa que, clar, és molt diferent Vendrell-Montserrat que Trencacames.
1: No, clar, és una altra...
0: Vendrell-Montserrat anem tots agrupats, anem tots... És una anada, no és una cursa, no és una carrera.
1: Clar.
0: I el Trencacames, doncs, bueno, són molts més quilòmetres, més dur, el recorregut està tot marcat amb cintes, i... cadascú va al seu aire.
1: Clar, és diferent.
0: És a dir, que al Trencacames hi ha gent que t'ho farà en 9 hores i n'hi ha que t'ho farà en 15, no?
1: Sí.
0: Clar, està dintre del comitè de marxes de resistència de la Federació Catalana.
1: Exacte.
0: I bueno, doncs hi ha un reglament, i el reglament és aquest. Has de tenir la ruta marcada, i el primer que arribi, doncs mira, ja...
1: Clar.
0: Ja. No, té els seus punts.
1: Clar, és un esperit totalment, és una altra cosa.
0: Totalment diferent.
1: A nivell popular, la caminada a Montserrat agloba més gent, segurament gent que potser no és tan caminadora com hauria de ser, que això també passa, eh? Gent que s'anima i que és molt atrevida i després es troba a la duresa de la caminada, però bé, ja ho comporta, això, eh? També sé que molta gent hi va a vegades per prometença, sí, o pel que sigui, eh? Que sé.
0: Sí, però... bueno, es trobem, clar, de tot, no? Es trobem, vull dir, clar, també el grup de muntanya té una cosa que quan cada, diguéssim, clar, ara són 33, no? Però, per exemple, la gent que fa 5 anys, 10, 15, 20, 25 o 30, se'ls hi don un reconeixement, no? Uh-huh. Llavors, clar, ara m'ho invento, no? La persona que fa 19 anys que hi va, pues, clar, aquest any li motiva fer els 20 perquè el tindrà un reconeixement.
1: Clar, això està bé.
0: També ens trobem que hi ha gent que venen una vegada per provar-ho i ja diuen, ja no vinc més.
1: Mai més, ja.
0: I també hi ha gent que ve per la cosa de la prometença. Ha tingut alguna cosa dolenta a casa seva i he volgut dir, aquest any aniré a Montserrat.
1: Per agrair i per donar les gràcies.
0: I també el que ens trobem últimament, ens hem trobat que molt bé, perquè gràcies, un arrastra l'altre i ve gent jove també.
1: Clar, això està bé.
0: Això també està bé.
1: Està molt bé.
3: Això és important, eh?
0: És important, perquè ens agradi o no ens agradi, ens fem grans.
2: Ha d'haver una preparació física una mica important per fer Montserrat?
0: No, perquè el problema que pots tenir és que tinguis, diguéssim, que siguis propens a que et surtin llagues, sí, no? A la planta dels peus, al turmell, o el que sigui. Però el que és el cos de la persona, evidentment hi ha de tot, no? Com que vas parant i dosifiques i recuperes, qualsevol persona t'ho podia fer. Ara, clar, si és una persona que té un defecte, que amb 5 quilòmetres se li llaguen els peus, pues clar, ja...
1: Ho tindrà complicat.
3: Des de Montserrat, aquest senyor que té molta mà a Montserrat, com es veu el fet de qui vagi a això mateix?
1: Bé, cada setmana hi va haver-hi...
4: A Montserrat s'arreplega molts grups. Es donen resa, fan una cursa a peu, eh? De la vora a la carretera hi va la Guàrdia Civil, hi va els Mossos, i jo què sé. I van aquest any amb el Ramon i allà parlant, dic que van gaire gent aquest any, diu, no arriben a 3.000.
1: Ostres, no arriben a 3.000.
3: Què dius, eh?
4: Bueno, però només hi ha 29 quilòmetres.
1: Ja. Sí, bueno, però tot i així,
3: 3.000,
4: eh? Sí, 3.000, dic, el més gran, jo no sé, vaig telefonar a l'organització, que el més gran no diu, té 99 anys. Ostres. Va arribar, jo hi era.
3: Va arribar.
1: Sí.
4: Perquè hi vaig anar per la FEC.
1: Clar.
4: Jo hi vaig molt a Montserrat, però molt, molt. I em elevat i tinc una reunió poder cada mes. I amb això del cavall Bernat. Jo porto cavall Bernat des de l'any 2000... 10. I el 2000 he fet una junta ara que hi ha molta gent del

0: Trell, una junta i uns col·laboradors, i el 2030 dic prou, però portaré 20 anys, jo estic a la fe, que estic a tot arreu, estic, arriba un moment i la dona em fotrà fora.
1: Sí, no, home, no.
2: Si no ho ha fet ja.
0: Montserrat no, però Montserrat és un tema... hi ha les neteges de la muntanya Montserrat.
1: Sí, que, sí, es fa des de la fe...
0: Sí, unes neteges increïbles, el patronat ens obre totes les portes, ens dona els tiquets dels funiculars, de l'aer i del que vulguis.
1: Clar.
0: I, esclar, i hi ha molta porqueria, perquè...
1: Clar. I va molta gent.
0: Però pesem, 170, 160 quilos.
1: Ostres, sí,
0: Sí, tinc fotos, tot.
1: 5 cops a l'any?
0: Tres
1: cops a l'any, perdona. Sí, i arribeu a recollir.
0: I després encara fora... Vam netejar el riu Sénia, des de la Sénia, que no fan propaganda, 200 quilos.
1: Ostres! Vaja!
0: No, és un tema...
1: Sí, un tema important, diu molt de la condició...
0: Però Montserrat encara ho és més complicat. Les cabres.
1: Ah.
0: Les cabres n'hi ha moltes.
1: Sí.
0: Hi ha molts escaladors que estan... disconformes. Ara hi van haver dos morts, no eren per les cabres, eren per les pedres.
1: Ja.
0: Però bueno, tots dos van morir l'acte.
1: Clar, s'ha d'anar en
0: compte. Una pedra al cap, clar que estaven esmorzant, es va acabar, la cinquena persona.
1: No s'ha d'anar en compte, aquest tipus d'esports.
3: Però les cabres tenien que veure amb les pedres?
1: Per remouen les pedres.
0: Perquè les cabres són molt dolentes.
1: Perdona que riem, però sí. Clar, comencen a gratar.
3: Ai, comencen ja.
1: Clar, remenen.
2: Els cabirols, que li diuen.
4: Cabirols,
2: li diuen els cabirols, no?
0: Sí, cabres.
2: Ah, cabres.
0: Són cabres grosses, ja. Amb unes banyes així, és increïble. I diuen, no, n'hi ha 300. Que collons, a lo millor n'hi ha 1.000.
1: Sí, doncs mira, parlem del Port Senglar i potser a Montserrat haurien d'anar a banda. Sí.
5: El problema és la cabra, no el porc.
0: Que l'han d'acabar, perquè hi ha reunions. Ara dissabte n'hi ha una de reunió, aquí ve... I ve totes les entitats d'Espanya, la Pedrissa, Riglos, Uxarte, i ho fan a l'Abat Cisneros.
1: I tant.
0: No, vull dir, Montserrat és un tema... És que Montserrat...
1: A banda de la fe, no?, i de la Moreneta, és un punt...
0: A la muntanya, vora el monestir, hi van 3 milions de persones.
1: Clar, és que no ho semblaria.
0: Amb 15 quilòmetres, només allargada.
1: Sí. No, està clar. A banda d'aquest punt de fe, que dèiem, aquest simbolisme que pot tenir pels catalans i les catalanes, i la gent que ho visita, que és molta, és evident que a nivell esportiu i natural, clar, és una porta fantàstica, i que comporta això que 3 cops l'any arribeu a recollir més de 200 quilos de brossa, entre altres circumstàncies.
3: Això vol dir de la
1: condició humana. Correcte, la condició humana.
0: Sí, és increïble.
1: Bé. I ja per acabar, el que dèiem d'aquesta caminada a Montserrat, que sé que la caminada també, quan tocava fer-la, sempre fèieu un sopar posterior, on fèieu els reconeixements i tot plegat. En aquest cas, a Santes Creus, veu fer dinar ja. Quan veu arribar el diumenge, veu fer dinar.
6: Sí, això que dèiem abans, que això porta fenya, clar, jo mateix vaig anar a parlar amb l'Ajuntament d'allí, que és l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, per demanar-los el pati, els lavabos, etc i tal, per poder fer un dinar que el Josep Massana va fer botifarra per tots.
1: Molt bé.
6: Amb el tomàquet.
1: Botifarrada.
6: Una botifarrada, els hi va agradar a tots i després vam tenir una mica de feina a recollir taules i coses, però ja va anar fent.
3: Va córrer les botifarres també, eh?
6: Sí.
0: No, i cancel·lada.
1: I a tot, home.
0: No, va anar molt bé.
1: Una bona gralla, sí senyor.
6: I d'acord amb això, el divendres 22, és a dir, divendres que ve no demà, fem el sopar d'aquesta caminada.
1: Que també el feu, doncs, el sopar, també el feu, el sopar.
6: I no és exclusivament pels participants, sinó que pot venir l'acompanyant o pot venir... Està obert a tot.
1: Perfecte.
0: Som 40, ja.
1: Doncs mira, una bona colla. Això, a banda que és un dels esdeveniments, aquestes caminades, Santes Creus, Montserrat, de les més populars, he de dir que és només una de les activitats que es fan des del grup, que en feu moltíssimes al llarg de l'any, i des de moltes vessants i moltes categories, la gent que tingui interès, que tingui ganes de conèixer el que és el món del trekking, que diuen avui en dia, del caminar, de la federació, perquè és important estar federat, etc, que s'hi acostin i que preguntin. Eduard, Josep?
6: Sí, nosaltres acostumem a estar allí el dimarts de 7 a 9, de 7, 2, 4, 8, fins a les 9, i llavors, doncs, la persona que ve a informar li expliquem que s'ha de fer soci i tal, i llavors a partir d'allí també donem un parell d'ocasions de que vingui com una prova
1: i, val, que vingui a provar-ho,
6: sí, i si veu que li agrada i d'allò, pues, que es faci soci, s'ha de treure la licència federativa, que és
4: clar,
6: obligat,
4: sí.
6: I si veu aquella persona que no li agrada, pues, pues, bueno, té llibertat de decidir el que,
4: que sí, vulgui, sí.
6: No? També som conscients d'una cosa, que quan ve una persona jove hem de ser clars i dir-li, escolta, la mitjana d'edat aquí no...
1: El perfil...
6: No som aquí 25 anys, eh? Vull dir, que no es pensi que... Però, bueno...
1: Bueno...
6: S'ha de dir la veritat.
1: Està bé, no? I sempre hi ha d'haver-hi... No està bé que això, que la gent jove s'impliqui, sí, ja sigui sí, a través de les caminades a Montserrat i que després s'impliquin amb el propi club, no?
6: Ah, exacte, exacte.
1: Amb el propi club.
6: Sí.
1: Molt bé. Doncs que la gent s'hi acosti.
6: A que s'hi acosti i llavors li informarem. Si no estic jo, hi ha un altre company, o a vegades clar, hi som tots, bueno... Estem allí.
1: Molt bé. Doncs res, salut, quilòmetres i cames.
6: I moltes vegades hi va a baix aquell xiquet de l'Arnau,
3: sí,
6: no?
3: Sí,
6: que ell sap quan hi anem, quan no hi anem, i és el que també pot donar una mica d'informació.
3: I si no, que deixi el telèfon i vosaltres ja el trucarem.
6: Exacte, si no, que deixi el telèfon...
3: Allí sempre hi ha l'Arnau i...
1: Molt bé.
3: Arnau, mira que em truquin, ja està.
1: Ja està, ell deixarà l'encàrrec dit. Fantàstic. Doncs això, salut, quilòmetres i moltes cames, que sempre fa falta, entre d'altres, eh?
6: Moltes gràcies.
1: Enric, tenim actualitat, no, també?
2: Sí, com sempre destaquem una mica el passat i el futur.
1: Vinga.
2: Vale? El més destacat, perquè com sempre dic, hi ha molta activitat a la Lira Vendrellenca, amb les més de 22 o 23 seccions que
1: imagina't.
2: Som. Doncs bé, comencem parlant de la secció de tennis i volem destacar la primera posició de l'equip femení infantil a la Lliga Catalana Regular, fet que demostra la seriositat i regularitat que en aquest moment tenim a la secció de tennis.
1: Molt bé.
2: D'acord?
1: Que bé.
2: Per altra banda, també gràcies a la secció de tennis taula vam tenir un esdeveniment de luxe. Val? Els nostres jugadors, junt amb els jugadors de Vilanova i del Nàstic de tennis taula, van poder gaudir d'una masterclass d'un entrenador anglès, Greg Ryan, ex jugador internacional per Anglaterra i considerat el millor servidor del món.
1: Ostres, què dius?
2: Sí, llavors van tenir una masterclass.
1: Mira, doncs bon aprenentatge, eh?
2: Bon aprenentatge. Sí, sí, sí, van poder gaudir de...
1: Que bé.
2: D'aquest esdeveniment. Bueno, ara parlarem una mica del futur.
1: Vinga.
2: Que a vegades l'ho passat, també a vegades jo me miro coses a les xarxes del passat i dic, això ha passat ja? Segons com jo no m'interessa tant.
1: Va molt ràpid, sí, sí, sí.
2: Ja ha passat. Bueno, parlem del futur. Bueno, Ball de Panderetes, val? Amb motiu del seu desè aniversari, es realitzarà aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Vella una ballada conjunta amb diferents grups de cultura popular.
1: Molt bé.
2: Amb un fi de festa a la plaça del Tívoli, amb una ballada de lluïment i un vermut pels assistents.
1: Fantàstic.
2: Desè aniversari del Ball de Panderetes.
1: Molt bé.
2: I finalment, seguim parlant de la secció de sardanes, on també aquest dissabte, i en motiu del Dia Internacional dels Museus, també amb motiu de la capitalitat de la sardana, val? Tothom que vulgui podrà anar a aprendre a ballar sardanes. Val? Serà a la plaça Nova, a les 5:30 de la tarda, a càrrec de la colla sardanista de l'Aire Vendrellenca, i a continuació, a les 7, farem una ballada a les cases Casals i Guimarà, anomenada Ballada pels Museus.
1: Val, fantàstic. Val? Molt bé.
2: Doncs aquest han sigut...
1: Genial, quanta cosa, sempre molta cosa.
2: Sempre
1: eh?
2: Cosa, sempre molta cosa.
1: Que fantàstic. Gràcies per venir.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: Ens retrobem d'aquí una quinzena, no?
2: Una quinzena que ja ho tenim quasi a punt.
1: Fantàstic, doncs, us esperarem. Gràcies a tots plegats, gràcies,
2: Eduard, gràcies
1: a Josep.
2: Gràcies.
1: Fins aviat. Adéu-siau.
7: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
10: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
11: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, no parem més coses. Avui un dia prou intens, que és com ens agrada fer les coses, amb aquesta calaixera replegada de temes i qüestions, amb una secció també ja habitual i que ara ens acompanya, doncs, bé, aproximadament un cop al mes, mínim. Un espai dedicat a la salut visual, un espai, això, sobre tot allò que té a veure amb la visió de la manera més física, però també de la més filosòfica possible. I avui tornarà a ser un d'aquests casos, em sembla. A veure si em faré una mica de cas, perquè jo crec que ja han començat, és la seva pròpia tertúlia. Sí, Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què està passant ara mateix aquí?
1: Aquí, que...
2: Que
1: ha vingut l'Hermini Mampel, no puc dir que l'he portat.
0: T'ha portat ell amb tu.
1: Clar, perquè ha arribat abans... Bueno, ha arribat a l'hora que li vaig dir. Jo sí. He arribat més tard.
2: Però és que venir de Llorenç, clar.
1: Ja.
2: Que si trobes lloc per aparcar,
1: sí.
2: Aquí has de venir a donar voltes.
1: Bueno, però no.
2: No, però
1: aquí...
2: jo content, jo feliç.
1: Exacte, aquí.
2: De la meva amiga Sílvia, aquí també, amb el Pere.
1: Sí, i tota la gent.
2: I tota la gent de la ràdio, de, mira, molts anys de coneixença.
0: Sí, hem col·laborat molts anys en diferents coses, eh?
2: Sí,
0: i sempre tinc el contacte d'una manera o altra.
2: Sí, ves. Bé. Vaig estar molts anys al teu Baix Penedès.
0: Correcte, això mateix.
2: I mira.
0: Molt bé.
2: Vinga, va.
0: Doncs això, no callàveu ni sota l'aigua. Clar, jo anava allargant la introducció, dic, a veure si callen i em fan cas i es puc introduir.
2: I perdó.
0: No passa res. A més, ja ens agrada que sigui així, perquè coneixem el perfil de la Sílvia i coneixem el perfil de l'Hermini, així que d'aquí...
1: Això no sé si és gaire...
2: El meu perfil és una mica...
0: No,
2: de...
1: No. Avui m'he passat i...
0: Que no parleu d'això, sisplau. No d'aquest perfil, sinó del...
2: Però som guapos, guapes.
1: I ens veiem, ens fèiem...
0: Se l'ha complicat, això, avui, de conduir.
1: Vinga, va.
0: Ja m'agrada que sigui així, de veritat, eh? A mi ja m'agrada que sigui així, però torno a dir.
2: Jo t'escolto i... Sí, és molt la meva, molt bé.
0: Per què has portat l'Hermini avui, Sílvia? Jo ho intueixo, eh? Però explica'ns-ho tu. Per què l'has convidat avui, a l'Hermini?
1: Bueno, mira, doncs... L'Hermini fa molts anys també que ens coneixem. Va venir l'altre dia perquè no hi veia... Va venir a l'òptica l'altre dia perquè no hi veia.
2: Oh, sí.
1: I parlant de tot el tema creatiu que fa i aquestes coses tan xules que fa, doncs dic... No voldries acompanyar-me un dia amb el Pere per parlar de tota aquesta vessant creativa, que per altra banda estimula molt aquesta imaginació,
0: clar,
1: aquesta visió intuïtiva, o d'un objecte en pot fer mil formes i mil expressions. I llavors diu, doncs sí, i de què parlem? Doncs parlem d'això i de la teva exposició que vas fer al Portal de Pardo fa uns quants anys.
2: Dos
1: uns anys.
2: Quants?
1: Bueno,
2: dos
1: no
2: és,
1: sé.
2: És uns quants, ja.
1: No sé.
0: Dos,
2: és plural.
1: No és un ni dos, sinó dos, vale? I llavors diu, sí, perquè vaig fer una experiència molt xula, que no sé si l'ha repetit en alguna altra exposició o alguna cosa, que és que la gent posava pòsits en les obres que feia, de què interpretava ell, la persona, o el que veia, i tot això.
0: Molt bé.
1: I llavors va dir, és superxulo veure aquesta mirada diferent de cada un.
0: Clar.
2: Que bé que ho faci, has explicat tot.
1: No, home. Ens vam preparar mentre estàvem xerrant, per això no et feien cas.
0: No.
1: Doncs l'he portat per això.
0: Molt bé, que és això, aquesta visió que parlem, aquesta visió que a vegades té un pes més filosòfic, artístic, com és el cas, que és com veure les coses, no? I una mica l'Hermini ens pot aportar aquesta visió artística. A vegades ho hem parlat amb altres casuístiques, avui amb la de l'Hermini, però tu, de fet, ja hi jugues amb això, Hermini, que tu fas la teva creació, a més, amb materials reciclats, coses que vas trobant, però a partir d'aquí després ho regales a la gent, que això m'agrada molt, regalat, vull dir, visualment, i que cada un interpreti el que ell... Això és molt xulo, com a artista, crec.
2: Bueno, aviam, jo no em considero artista, eh? Soc molt tot terreny, diguem-ho així.
0: Bueno.
2: No, però vull dir que amb experiència, clar, jo trobo que, lligat amb lo de la visió, E2, em va graduar la vista i això, i parlant i això, dic, clar, és que la visió és molt subjectiva, això, clar. Perquè, clar, la visió és el que, com tu pots veure les coses, i que moltes vegades, doncs clar, pel que sigui, anem una mica conduïts de dir, oh, per exemple, amb el món de l'art, clar, això és bo, això, és que jo no hi entenc. Dic, jo sempre dic perdó, vull dir, això és molt subjectiu.
3: Sí.
2: I va ser com vam proposar al Portal del Pardo aquesta dinàmica, que amb les obres, doncs, hi havia uns pòsits i la gent, doncs, escrivia el que veia.
3: Val.
2: I feia comentaris.
3: Uh-huh.
2: I era molt curiós veure el que interpretava la gent. Perquè, a més, no estaven amagats. Vull dir, es ve, aquest veu aquesta cosa. No?
3: Sí.
2: I dius, hòstia, veus la visió de la gent, com interpreta, i clar, que els invitis a dir el que tu
3: clar,
2: veus.
3: Clar, això està molt bé.
2: M'explico?
3: Sí, sí. I aquesta visió era molt diferent de la teva, o què, Armini, en alguns casos?
2: Sí.
3: Sí, oi?
2: Sí. Jo, per exemple, vaig haver una obra... Bueno, no sé si es pot parlar d'així a aquestes hores.
3: Sí, home, sí.
2: Mira, hi havia una obra que representava una copa de cava.
3: Uh-huh.
2: Hi havia un reguim, una copa de cava.
3: Sí. Bé,
2: doncs allà hi vam veure de tot.
3: Ja.
2: Des d'una copa menstrual...
3: Sí.
2: Des d'un embut... Però que vaig trobar... Coi.
3: Sí.
2: Vull dir, a la feminitat...
3: Uh-huh.
2: No sé què. Clar, que, bueno, vull dir...
3: Bueno, però ja és això, no, ja és això. És la interpretació ja és això.
2: Clar, és que una mica... Aviam, clar, jo que intento fer és obres obertes,
3: uh-huh,
2: que visualment interessin i que t'aboquin a algú.
3: Clar. No, no, està molt bé. Perquè és això, és aquest... o aquest llenguatge, o aquesta conversa que segurament pots tenir amb els espectadors, si es poden dir així, eh?
2: Sí.
3: I és un llenguatge, penso, no? És una conversa, vaja, no? Que teniu vosaltres,
2: sí, sí,
3: el que mostreu i el que una mica rep. Però tu fas d'una manera molt oberta, cosa que ho trobo molt interessant, de veritat, eh?
2: No, no, vull dir, és això. Mira, per exemple, doncs, vaig anar al Montbrió Art, no sé si et sona, és una experiència molt xula, doncs, que el poble... obren les cases,
3: sí,
2: i es posen creadors,
3: val,
2: artistes i això.
3: Oh, que bé.
2: I va ser una experiència molt xula, perquè tenia una obra que, aviam si em sé explicar, saps les bigues de fusta antigues, uh-huh, que tenien capes de calç, que abans...
3: Sí, sí, capes, tot eren calç. Sí.
2: I que anaven saltant. M'explico?
3: Sí, sí, sí.
2: Clar,
3: sí,
2: que allò té un pòsit, perquè el meu projecte es diu Pòsits.
3: Uh-huh.
2: I clar, doncs bé, bueno, jo clar vaig fer allò, perquè allò, totes les interpretacions que va tenir.
3: Vaja, que interessant,
2: sí, sí,
3: que bé.
2: Però és això.
3: Bé, sí, sí, sí, sí, però que tu quan ho fas, és a dir, tu vas començar ja amb l'art, corregeix-me, Armini, sí, d'una manera tardia.
2: Amb l'art plàstica, sí.
3: Sí, sempre has tingut una vena artística, és veritat.
2: A veure, vaig ser molts anys dissenyador gràfic.
3: Per això, per creativa.
2: Escenografia.
3: Sí.
2: Després a la feina també vaig poder crear...
3: Val.
2: Projectes i això, però aquesta part...
3: Això, desenvolupada d'aquesta manera tan oberta,
2: sí,
3: des de fa relativament pocs anys, sí, intueixo...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Clar, però...
2: Com va néixer això?
3: Però no, no, d'una manera, em refereixo, que tu, sí, ho fas d'una manera, crec, i ho dic des de fora i contemplant el que has fet i algun reportatge que hem fet des de la casa, eh?
2: Sí.
3: Ho faig que és d'una manera molt oberta de dir, jo faig i expresso perquè ho necessito, perquè m'agrada fer-ho...
2: Sí.
3: Sense l'expectativa de que agradi, que no agradi, que no sé què, que veieu, que faig,
2: sí,
3: això...
2: Sí,
3: saps,
2: sí,
3: què vull dir?
2: Sí, sí,
3: una mica,
2: sí, no, no.
3: És l'expressió per expressió.
2: Sí.
3: I torno a dir, cosa que li dono molt de valor, Armini?
2: No, en cap moment, és a dir, la pretensió...
3: Ah, aquí
2: mai
3: està.
2: Mai he tingut una pretensió.
3: Per això.
2: Ha sigut mostrar...
3: Anava per aquí, jo.
2: Sí, sí, perquè tot plegat va néixer, és a dir, quan la meva mare va marxar...
3: Uh-huh.
2: Doncs, clar, jo anava allà al poble dels meus pares, és un poble prop de Morella, d'aquests... que molt despoblat.
3: Molt bé.
2: I clar, la gent fa reformes,
3: uh-huh,
2: i què fa? Les coses velles anaven amb un abocador, diguem-ho així.
3: Sí.
2: Hi havia fustes, claus, ferros...
3: I tiraven tot allà.
2: I clar, i allò, doncs, clar, em va despertar,
3: uh-huh,
2: aquest interès de dir, hosti, clar, això, aquest clau que ara està aquí abandonat,
3: uh-huh,
2: clar, algú l'ha pensat, algú l'ha fet, algú l'ha fet servir, i ha acabat aquí, la Ai, seva vida.
3: Sí.
2: M'explico, o trossos de fusta o d'allò, clar, i a partir d'aquí el que intento és donar-li la meva visió i dir-li, ara tens una nova vida que la té aquesta serà permanent. Perquè el que faig és les obres, després, clar, a partir de resines i això, jugo una mica amb la idea de l'àmbar, que hi ha mosquitets a dins clamats, això. Doncs clar, que allò ja no et rovellaràs més, diguem-ho així.
3: Ja, ostres.
2: Que una mica va néixer a partir d'això.
3: Perquè aquí això es va anar fent gran, vas anar ampliant, vas anar fent...
2: Sí, i vaig veure que, bueno, vaig fer una exposició en un santuari d'allà al poble, i clar, era per mostrar, era com tancar el cercle.
3: Clar.
2: Era un tribut que feia la meva mare, que era molt creient, allà al santuari de la Balma.
3: Molt bé.
2: I clar, la sorpresa va ser que em truquen el noi. Escolta'm, a quan els vens? I jo, ah... En cap moment...
3: No havies pensat mai.
2: No havia pensat. D'allò, dic, bueno... I em diuen, no, és que vas molt barat. Dic, és que en cap moment jo...
3: Esclar, no ho he fet per vendre,
2: no?
3: No
2: ho he fet per vendre, d'allò.
3: Clar.
2: I content, doncs, això, no? Allà vas... Ja vas agafant confiança del que el que fas agrada i desperta un interès. I mira, i a partir d'això, doncs, bueno, he anat fent,
3: Clar.
2: I el projecte, doncs, la presentació més oficial va ser aquí al Portal del Pardo.
3: Val.
2: Que els hi vaig presentar el projecte, i clar, i aquest és... I em van seleccionar, perquè clar, allà...
3: Sí, sí, no exposa qualsevol,
2: el Portal del Pardo és una cosa sèria.
3: Hi ha una bona cua d'artistes esperant per exposar-hi.
2: I mira, i a partir d'aquí, anar fent això...
3: I pot ser que el blanc sigui molt present, tu? Ara comentaves el tema de la calç, i no sé si va per aquí, però el blanc és molt present a la teva obra.
2: Sí, hosti, t'has informat,
3: xaval. I això que ha vingut, que jo no sabia que venia, Imagina't si tinc present, Hermine.
1: És que li faig això al Pere, li faig sorprès.
3: Jo no sabia que venies.
2: No, mira, és bo.
1: Però,
2: no, mira,
1: però el Pere
2: és periodista.
1: I això es nota.
2: Sí, una miqueta la meva obra predomina, és a dir, és molt orgànic, i a partir d'unes bases de... com si fos pedra,
3: val,
2: però més... com a guix,
3: val,
2: clar, i el ferro, clar, el que trec és allò que et deia abans, treure-li l'ànima a partir d'àcids, trec el color del ferro i és blanc i agafen aquestes tonalitats de marronoses,
3: val,
2: que és el que desprèn el ferro d'àcids, no?
3: Sí, sí, sí, com l'òxid, no?
2: L'òxid, això.
3: Sí, sí, sí.
2: I clar, i allò, doncs, vas treballant allò, jugues amb les peces, una miqueta jugant també amb aquest factor atzar, que clar, tu pots dir, bueno, l'obra anirà per aquí, però l'obra a vegades se'n va cap on vol.
3: Clar. Ostres, això és molt interessant, també. Interessant i divertit, pel que expliques, que és... Que això ho has anat investigant, tu, Hermini.
2: Sí.
3: Potser no vull fer una comparativa, la ceràmica tècnicament està com més desenvolupada, no?
2: Sí,
3: i tot està com si tu poses aquí i allà et sortirà d'això, la ceràmica, tal, no? En canvi, tu veig que has anat jugant amb les textures, amb els materials...
2: És que saps com comença, però saps com acabarà. Perquè, per exemple, aquella pasta quan s'asseca agafa una altra textura, evidentment s'asseca. I a vegades s'esquartera.
3: Sí.
2: Clar, i després quan li tires els àcids, clar, igual aquestes esquerdes o escletxes s'omplen d'aquest àcid, d'aquest rovell. És com un joc, tot plegat.
3: Clar. I el blanc, torno a preguntar-t'ho.
2: Sí.
3: És intencionat, el blanc? És a dir, tu has buscat el color blanc.
2: Sí. Bueno, majoritàriament és el blanc. Després hi ha altres que tenen una mica de to.
3: Sí.
2: Però el punt de partida és el blanc o el cru, perquè, clar, el que li vull donar molta importància és aquesta història d'aquest ferro.
3: Ja, sí,
2: que desprèn.
3: Sí, està clar.
2: En canvi, vull dir...
3: Clar, i ressalta molt més amb el blanc, clar, és la
2: vida. Una mica tot rebut d'aquest, una mica minimalista. De
3: dir, sí.
2: En hi ha altres, quan faig encàrrecs, això que, clar, volen coses més en concret. Bueno, però l'essència del projecte és aquesta.
3: Val.
2: Treure l'ànima a ferros i a objectes, fustes i això, que han tingut una vida, que algú ha dissenyat o algú ha fet servir, que moltes vegades m'he trobat amb peces, ferros, que ni sabia per què eren. I després, doncs, algú gran...
3: Això era per això.
2: I després, per exemple, clar, m'estic enrotllant molt.
3: No! Gens i mica.
2: Amb les exposicions, clar, hi ha una part pedagògica, que aquí el Vendell també va ser una miqueta, però, per exemple, a Llorenç, a Sorita, i ara estarà a Igualada, és que penjo peces de ferro i provoco amb els nens o amb els joves que, o amb els grans, que identifiquin què és això, i a vegades els grans els diuen, mira, això és unes tisores de podar, això era una sabata d'un... una ferradura. Què és una ferradura? És la sabata dels... M'explico?
3: Sí.
2: I es provoca una interrelació xula.
3: Clar, que bé.
2: No, mira.
3: Sí, i a més ara això, a mi em ve al cap... Clar, la gent ho podria buscar, eh? Si la gent entra una mica a televisió a la carta, si busquen Hermini Mampel, ho trobaran de seguida.
2: A Instagram hi ha un canal que es diu Hermini-Crea.
3: Val. Pues mira, la millor manera de conèixer també, ho dic perquè és que a mi venen les imatges d'aquest reportatge que se va fer ara no fa gaire, des d'aquesta casa, des del Vendrell, hi havia imatges de tu treballant al teu taller, que clar, que és aquest taller replet d'aquests objectes fèrrics, eh? I que és una mica també... El propi taller és una mica... Aquesta obra, eh?
2: És una mica caos.
3: Sí, bueno,
2: però, clar, estan a fora al carrer els ferros perquè es vagin rovellant.
3: Clar.
2: I, clar, tu vas allà fora, mires aviam... mira, això em diu
3: avui això. Aniré cap aquí i avui aniré cap allà, no?
2: O, per exemple, te'n vas, quan vaig a passejar amb la gosseta, clar, si veig ferros rovellats, els he d'agafar.
3: Clar. Sí, no passaria res.
2: Perquè, a part de que són eines, clar, aquell fil ferro ha arribat allà.
3: Clar.
2: Ves el mateix, encara que sigui simple, algú l'ha fet, para, jo li dono una nova vida.
3: Sí. Molt bé. Però, perdona, parlaves d'aquest canal d'Instagram, dius?
2: Sí.
3: Que la gent pot seguir-te, doncs,
2: tant,
3: pot veure allò que fas, les obres... Torna la deixis, però, Hermini.
2: Hermini, amb H davant, perquè jo sóc com va, -crea.
3: Molt bé, Hermini-crea, que la gent et busqui i que t'acabin de conèixer.
2: Sí, i si us agrada que facin un comentari, que estaré content.
3: Veus? M'agrada. Clar, sí. De fet, Sílvia, anem cap a aquesta part visual, seguim parlant encara, no ens acollirem ni molt menys. Clar, l'Hermini ha fet, ho ha numerat, moltes de les qüestions que hem desenvolupat durant tots aquests anys, que és aquesta part visual, d'això de...
1: És que mentre estàveu parlant estava mirant el mòbil, però no és que mires el mòbil, estava buscant una info, perquè hi ha molts autors que es creu, com el Greco i altres autors, que les seves pintures estaven condicionades pel seu defecte visual. Vull dir que estem parlant de la mirada d'aquest autor, i en aquest cas a l'Hermini, perquè no deixa de ser un autor, el fet aquest de que tu diguis és que jo no sóc un artista, tots som artistes, perquè hem de recordar que el cervell té dos, la banda creativa i la banda més
3: funcional,
1: analítica. Llavors, està molt bé que a nivell creatiu tirem endavant, o sigui, estem potenciant aquest hemisferi dret, que en una societat tal com vivim i com moltes vegades diem amb el tema tecnològic, hem de treballar, hem de fer ens perdem aquesta vessant més creativa que tots tenim, o sigui, tots tenim un artista a dins. El que passa que hi ha qui per moments de circumstància de vida o perquè realment li crida l'atenció es potencia aquest hemisferi creatiu. Llavors, jo estava... Tot i que estava buscant, però us estava escoltant perquè penso que és un missatge que hem de transmetre amb el que parlem moltes vegades de la visió, ajudar que no augmenti aquesta miopia i tot aquestes coses, és que hem de poder utilitzar aquest factor, aquest canal d'aquesta part del cervell més creativa. Llavors, jo després estava embabada escoltant-lo perquè està reciclant. Ara que estem en un moment de tot el tema aquest, si s'emporta aquests ferros que hi ha, que tenim a la naturalesa, doncs els treu i a més
3: es reaprofita.
1: I es dona un valor perquè també aquestes coses que tenim tendència dins d'aquesta societat de les compres econòmiques ràpides o en tema de roba i de les coses ja no serveixen.
2: Del fast food, d'utilitzar
1: i les llancem. Llavors, penso que porta implícit el que està fent l'Hermini una cosa superimportant I amb, de cara al tema de la visió també és aquesta part de dir, ells s'han mantingut, perdona que ara posi temes personals teus, però després de molts anys es manté amb la mateixa graduació. Uh-huh. Perquè, bueno, per diferents factors,
2: no,
1: però...
2: No, que n'hi ha un que ha millorat una mica, em vas dir.
1: Ah, exacte, m'entens? I llavors, això, llavors, també voldria relacionar-lo amb una cosa... Bueno, m'estic llegint un llibre ara, que és Una mente bien ajardinada, que parla del treball a la terra, amb la jardineria, i això ajuda molt a calmar els nostres nivells d'estrès i tot això. Però tal com hi ha la jardineria, també hi ha la creativitat, que ajuda en moments determinats de la nostra existència, de les nostres cabòries i tot això...
2: Ho treus, sí, sí.
3: És veritat.
2: A mi m'ha servit molt, ho he de dir, com a teràpia.
3: Sí? Sí, a nivell emocional, eh?
2: Sí.
3: Personal. Bé. Clar, és una eina fantàstica. Qualsevol disciplina manipulativa artística és importantíssima. I a tu t'ha funcionat, Hermini?
2: Molt.
3: Que bé. Doncs això està tot dit també, eh?
2: Sí, aviam, m'ho recomano que aviam és això, que la gent faci, provi.
3: Clar.
2: I que no... És a dir, que... No ha d'agradar als altres, no. T'ha d'agradar, tu t'has de passar bé.
3: No.
2: Que a més de més agrada, doncs això que tens.
3: Clar.
2: Però si no, és a dir, el que deia una mica la Sílvia, és a dir, ara amb tota la nova tecnologia, amb les IAs i tot plegat, dius, bueno, tot plegat cap on anirà.
3: Clar, si no ho sabem.
2: Que és el tema aquest, i deia, hòstia, doncs el fet de trobar una història i treballar-la, jo penso, per exemple, no sé, quan els anònims s'acabin, bueno, sortirà una altra cosa.
3: Sí, ja vindrà, si ha de venir, eh? No. Però aquest context que deies, a mi m'ha ajudat amb això, és que ja és a dir, sota aquesta premissa qualsevol cosa és vàlida.
2: Sí,
3: evidentment,
2: sí.
3: Amb un respecte, no, s'entén, eh?
2: Sí,
3: em refereixo, a mi m'ha ajudat, a mi és igual que t'agradi o no t'agradi, m'és igual que és més igual, a mi m'ha ajudat.
2: Sí, això és el més important.
3: Clar. Sí,
1: i a més el que diu, o sigui, jo començo amb un clau o amb una cosa i començo i no sé com continuarà, perquè depèn del que passi, i llavors el que jo mentre ho he estat fent he estat imaginant i pensant i veient les reaccions que passa, i llavors quan ho tinc exposat ve altra gent que no ho ha manipulat, només ho està veient que el que veu també moltes vegades el que hem parlat és de veiem des del nostre propi prisma per les experiències que hem tingut.
3: Clar.
1: Llavors, sí. Aquests nens que a lo millor no han conegut que és una ferradura d'un cavall, allò li poden donar... Bueno, la imaginació pot ser variada, no? I llavors aquí veus que la ment és infinita, que si ens limitem a algú molt concret o a algú dirigit, com podria ser en aquest cas, si el Joan no està aquí, però ja podríem parlar-ne alguna vegada. No, és que vinc també d'acompanyant d'una altra secció
3: tecnològica.
2: Hosti, que Sílvia.
1: Perquè sí, la tecnologia està, però per mi és molt més important el fet aquest de la creativitat, la manipulació, el tema de moviment dels dits, perquè això és l'experiència total.
3: De fet, estem criats per això, no? Per manipular.
1: De moment sí.
3: De moment sí, no?
1: Amb què ens transformarem?
3: Quan hi hagi un canvi genètic, segurament.
2: Clar, no, és que ja me'n recordo, clar, l'evolució meva a nivell de dissenyador gràfic, diguem així, esclar. Jo quan vaig començar, aviam, tot era retallar papers, no sé què.
3: Clar.
2: I cada vegada més les noves tecnologies han anat aportant, fins avui en dia que la màquina t'ho fa.
3: Ja.
2: I clar, i ara hi ha aquest debat de dir, bueno, fins on estan els límits?
3: Sí.
2: Clar, perquè si t'ho fa...
3: Sí, tot si t'ho fa tot.
2: Diu, clar, acaba sent...
3: Sí, de moment no hi ha límits, eh? De moment no se n'han posat.
2: No. Clar, tot i que parlo, clar, des de la perspectiva que tinc una edat...
1: Anava a dir, jo també.
2: No, vull dir que, clar, que
3: sí,
2: a vegades...
3: Sí, que la visió és diferent.
2: La visió és diferent, si tens un històric.
3: Sí.
2: Però, clar, dius, ui... exacte. No sé.
3: Sí, no, és, però jo crec que inclús les noves generacions, que a vegades n'hem parlat, eh?
1: Sí.
3: Inclús les noves generacions avui en dia també una mica tenen aquest dilema de què dius tu, eh? És a dir, clar, què he de fer, què he d'estudiar, com ho hem de fer, quina podria ser la meva feina i quina és la feina que farà l'intel·ligència artificial. No és un debat importantíssim.
2: No. Sí.
3: Vull dir que no. Mira, parlàvem de la visualització, que abans també n'hem parlat, de com sí. visualitzem i que aquesta visualització és marcada per la nostra experiència personal, eh? I allò que hem viscut. Jo, la pregunta va, Hermini, clar, quan tu surts al taller i trobes allò, aquests ferros, allò que havies trobat, allò que tens per allà, tu ja deus visualitzar, doncs, no? Quan veus aquest, un clau, eh? Un tros de filferro, sí. i ja tu ja visualitzes que on aniràs amb aquella obra o no? O...
2: És un procés. De moment és el tema bueno, d'agafar.
3: Ja.
2: I després, clar, les idees van sortint, flueixen, però ja t'ho dic, per exemple, doncs, vaig allà i miro i dic, mira, avui em ve de gust això.
3: Això, mira.
2: I vas cap aquí. Això em diu, no em ve de gust, em diu...
3: Ja.
2: Perquè a vegades hi ha coses des que no et diuen,
3: ja.
2: No et criden. M'explico?
3: Sí, i tant.
2: Clar, aquesta part, per exemple, quan fas encàrrecs, clar, ja et donen la peça i, clar, jo part, vull tenir informació perquè no deixes de ser un anònims. M'explico? Ja, és d'allò de dir, va, explica'm la història d'aquesta peça,
3: clar.
2: Per després, clar, intentar-li posar...
3: Sí, contextualitzar-la, no? Sí.
2: I, per exemple, parlant de les ferradures, doncs, va haver un encàrrec de que tenia un noi, bueno, un home aquest d'una edat, una ferradura del matxo del seu avi, que no sé què, no sé quantos, que la tenia guardada. I va dir, hosti, fes-me un quadre. Però clar, jo vaig dir, vale, tinc la ferradura, explica'm coses, i va explicar això, que venia del seu avi, del matxo que tenia, que no sé. I clar, en dir-me tot això,
3: clar,
2: vulguis que no, conscient o inconscientment, t'aporta una informació.
3: Sí, una informació, clar, i et dona una mica això, sí. aquesta contextualització de la peça, de manera emocional, que també a vegades és la més important de tot plegat. I molt difícil, eh? Plasmar les emocions, penso, eh? Jo que potser no sé fer-ho massa bé, però plasmar emocions...
2: Home, tu ho fas molt bé verbalment.
3: Sí, segur, no. sí, potser sí, clar, és la meva eina. Sí, segurament. Ja. Ho he après a fer.
2: Ho fa bé o no?
1: Té una curassa.
2: Ah, sí? Menys que és professional.
1: Exacte, sí. Llavors necessita
3: fer-ho. No, però sí que és veritat.
2: Ha de ser modest.
1: Però...
3: No, sí que és cert que sí. Clar, no és el cas, si hagués d'expressar les meves emocions en paraules, segurament ho acabaria fent. Em costaria, però ho acabaria fent.
1: Ho estàs fent ara.
3: Sí. No, però sempre reflecteixo que expressar-te emocionalment amb... I a vegades ho he dit, amb certes disciplines artístiques, no? És a dir, jo sento alguna cosa i que d'això manipulativament ho pugui convertir en alguna cosa, jo trobo molt complicat. Que és el que feu vosaltres, és el que fas tu, eh? Una mica vaig
1: per
3: aquí.
1: Però és complicat en aquest context que tu fas perquè tu vols pensar en com... manipulo aquella peça per expressar el meu emoció. Però el que parla l'Hermini...
3: No, és pura emoció.
1: És, jo em deixo portar. Jo veig aquella peça i per el que sento, faig.
3: Sí, està clar.
1: És com la jardineria, o sigui, tu millor tens ràbia perquè t'ha passat una cosa i te'n vas allà i comences a acabar per treure les arrels d'una... allò, allí no estàs matant a ningú, però inconscientment... Sí, clar. Llavors, expressar les emocions, l'avantatge d'aquesta part creativa... és expressar sense saber quina emoció estàs expressant.
3: Perquè les emocions sempre s'han d'expressar, eh? Estem d'acord, eh?
2: Sí.
3: Sempre s'han d'expressar. I també en parlem molt aquí, que som d'una generació, vosaltres i jo, que no ens van ensenyar a mostrar emocions. Al contrari, amagar-les,
2: sí.
3: No? Per sort, avui en dia, jo ho veig amb els meus fills, per exemple, i jo crec que això està canviant, i avui en dia almenys tenen més eines per poder expressar-les, tot i que no del tot, però les emocions s'han de deixar anar. I potser una bona eina per a la nostra generació és fer-ho així, abocant-ho d'aquesta manera,
2: sí.
3: No?
2: Mira, vull dir, que això no ho he comentat, em sembla. És a dir, un dels projectes que també vaig fer, era posis viscuts.
3: Val.
2: De dir, bé, en un moment de la meva vida, doncs, vaig passar unes circumstàncies i per poder sortir d'allà a través de l'art vaig començar a treure tota la part negativa de la vida.
3: Això és importantíssim fer-ho
2: amb obres, i va arribar un punt, doncs, i dic, ja ho he tret tot.
3: Clar, veus?
2: I després, bueno...
3: Sí, sí, això és molt positiu. Dins que parteix d'una situació negativa, segurament, però s'acaba, bueno, ho acabes transformant, no?
2: Igual que els que escriuen, doncs, ho poden expressar amb
3: sí, amb escriptura, amb llibres...
2: Amb música, sí, amb cançons... Doncs mira, va ser...
3: Sí.
1: Però hi ha molts exemples d'autors i...
3: No, sí, clar, no, no és una cosa d'ara, no estem inventant la sopa d'all ni molt menys,
2: no.
1: Però que
3: és així. Sempre,
1: i que llavors les obres vas veient que en el seu procés evolutiu va variant.
2: Sí.
3: Però això és important, el missatge aquest, i l'Armin el deia molt bé també, que és... Jo no hi entenc, jo veig què haig de fer, què haig de pintar, què haig de fer de quadres, No. Fes-ho, si et surt, prova-ho, és a dir, no ens tanquem, exacte. Mm. No ens tanquem en altres mateixos.
1: Sí. Val.
3: Que interessant. Escolta'm, estem superfora de temps, eh?
2: Ja. Sí.
1: Puc dir una cosa?
3: Sisplau.
2: És la teva secció.
3: Ha de ser ràpida, per això.
1: Sí. Dic que aquest diumenge al Museu Déu, perquè és que...
3: És la cada setmana del Dia Internacional dels Museus.
1: Llavors hi ha una exposició Tocar l'art, una altra manera de mirar.
3: Molt bé.
1: Jo no hi podré anar perquè estaré a Barcelona i em sap molt greu, però convido a tothom que experimenti, i avui que hem portat també l'Armini, el fet de tocar
3: de manipular.
1: I manipular. Sí. Que és, lo que
2: és una experiència ella... molt maca. No, a mi és com els usuaris,
3: sí,
2: però no em puc enrotllar. Sí. El fet de... Va haver una vegada aquí al Vendell que un noi invident, clar, a partir de tocar, descobria...
3: Clar.
2: Els elements que eren.
3: Sí, és brutal.
2: I els que no en tenia, li explicàvem. I allò va ser una experiència per mi.
3: Ostres.
2: Vull dir...
3: Sí.
2: Em dic, es pot tocar? Dic, sí. I tocava, no sé què, i preguntava. Aviam, què
3: bé.
2: Va ser tan enriquidor...
3: Sí. Vull dir,
2: que entenc, vull dir, però clar, poder-ho viure...
3: Sí, veient amb el tacte, amb els dits, a l'art també és possible fer-ho així. Molt bé, doncs, bona recomanació aquest cap de setmana, que és un cap de setmana intens perquè fa els museus, una activitat que fa el Museu Déu. Fantàstic. Sílvia, gràcies.
1: A vosaltres.
3: Fins ben aviat. Gràcies. Però sobretot, Armini, un plaer acompanyar-nos, i que no sigui l'última vegada, eh? Vine més sovint, sisplau.
2: Ai, com vulgueu.
3: Sí?
1: El podem portar amb el Joan, a la secció tecnològica.
2: Ui, però ja seria al revés, eh?
3: No, jo busco
1: aliades conmigo.
3: Doncs mira, seria un...
2: No,
1: ja li proposarem al Joan.
2: Ai, però això seria al revés, eh? Perquè jo...
1: Perquè
2: sóc anti... No, jo sóc analògic. Quan la gent d'allò, el cotxe, per exemple, tants de botonets, tantes coses, i els dic, no, jo sóc analògic, mira, no.
3: No està clar. Doncs mira, seria un bon punt de trobada, eh? Ho podem plantejar. Gràcies, de veritat, a tot cor.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Ens hem menjat amb patates el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació locals, tot i que ara feia temps que no ens passava això, eh? L'ocasió s'ho permetia. Crec que hem tingut una conversa molt interessant sobre art, visió, amb l'Armini Mampel i amb la Sílvia Edot. Seguim amb més qüestions, després d'això ja anirem cap a la participació i les trucades, però abans volem parlar-vos encara de castells o d'una mirada una mica diferent, però molt especial i molt xula, perquè fa el fet casteller. Ho diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quan en quan també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat, farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental. De fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
8: com esteu?
3: Molt bé, i tu?
8: Molt bé, content de venir al Vendrell per que parlar bé de castells, de ciència, o, escolta, del que sigui.
3: Del que sigui,
8: sí,
3: eh?
8: Sí, sí, sí.
3: Però clar, ja vens molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
8: sí,
3: eh?
8: Sí, sí, dels nens i de les diades dels nens, i a més en un any tan especial aprofito, correcte, per felicitar els nens, pel centenari.
3: Gràcies, sí, de part seva. Sí. I de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
8: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
3: Perfecte.
8: Que em van demanar al seu dia, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de cada castells, arrenquem.
3: A partir d'aquí fotem. Sí, tu ho has dit, és un projecte que acaba a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi posa aquesta part important de ciència.
8: El cervell.
3: El cervell d'això,
8: Posa-li important, no t'enganyo.
3: I de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
9: Molt bé, molt content d'estar aquí.
3: Tu poses una mica això, el contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
9: Una de les moltes parts que té el contingut. No em pregunteu de neurociència perquè jo no sabria.
3: No.
9: Però una part de la ciència.
3: I a més, deixa'm-ho dir, si algú li sona la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser algú encara se'n recorda de tu.
9: La temporada va ser 2002, i la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí, vaig fer el primer 4 de 8 en molt de temps, com a mínim, a Sants.
3: Bé.
9: Sants, i sí. Jo sóc un nen per sempre, i tinc la camisa. Tinc camisa.
3: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, i ostres, que bé, molt bé. I clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, Roger?
9: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic, molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu i els castells també, per tant era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
3: I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però clar, és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines,
8: Sí, arrec això, el que et dèiem de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però hi ha científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells. Va. La meva missió era de dir, escolta'm, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un... És un punt i a part, eh?
3: Va, ha de continuar, això.
8: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
3: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge, 17 de maig, es pot veure en la xarxa de televisions locals, és a dir, a través de Televisió El Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant, eh?
8: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans, a les 10, hi haurà el programa especial de presentació del concurs de Castells de Tarragona, on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
3: xarxa.
8: Molt bé,
3: clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
8: Correcte.
3: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident, eh? És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
8: Sí, sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades a aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè... A ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia... són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió. Una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a...

0: de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per a l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, li vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar,
1: aquí.
0: Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció a aquestes coses?
1: Clar.
0: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he deixat l'arquitectura abans.
1: Sí, l'estadística.
0: De la psicologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
1: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etc. I el que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir, per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
1: Clar.
0: Que el documental veureu perquè ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
1: Correcte.
0: Però és química pura dins el nostre cos.
1: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre
0: correcte,
1: altres moltes coses.
0: Sí.
1: Roger, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? Mm-hmm. El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla. Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
2: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però
1: Un avançament.
2: Però a mi em va semblar molt interessant l'arquitecte, no? Que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no?
1: Clar.
2: És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no? I perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així. Però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència, sí, sí, i castell.
1: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tractes? Si es pot explicar, en aquest documental?
2: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més que no pas de física. Sí,
0: i atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explica.
2: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no?, que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això, ostres, sabem, és una qüestió que està subjecte a un consell de savis, no?, avui en dia, no?, bàsicament, hi ha un consell de savis que diu aquest és el més difícil, i la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles i diguéssim, una miqueta...
1: Escolta'm, això és una... És brut.
0: Mira,
1: si comencem per aquí no acabarem.
0: No, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació del concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí... Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web,
1: Ho diu.
0: Ho diu.

0: Ho podem saber, eh?
1: Sí, no, sí? Sí. L'ordre està a la web.
2: Està a la web, sí, es pot
1: consultar. Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
1: memòria.
3: Més o menys,
1: no, però més o menys. Hi ha alguns castells, o sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Va, menys mal, menys mal, menys mal.
1: No, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a, sí, sí, allò sí, que hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? I una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no? És que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no? Que són més difícils de la puntuació que tenen, no? Per exemple.
3: Ostres.
1: Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, sí, per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes... polèmiques o, jo què sé, o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món castellà.
2: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això, no? Perquè l'ordinador no té ni idea de castells, de colors de camisa i ni té sentiments.
3: Sí, sí, sí.
2: I és...
3: Està clar.
2: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: I això em venia al cap, és a dir, no, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge, sigui la que sigui,
2: ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà. O encertarà, no. Ho podria preveure, no?
1: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, els partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surt el Lewandowski xutant, sí. No? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? Però la probabilitat és una... Jo que sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno.
1: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però amb els, no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc...
2: Això sí que és exclusiva.
1: Però sí que podrem dir, aquest castell amb aquesta colla, aquest cap de setmana, té un 23% de probabilitat de descarregar-lo. I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol cosa.
3: No, clar, i perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, i pot ser que...
2: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
1: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtiques ni de cap manera.
3: Que està la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja paguem amb unos,
1: No, efectivament,
3: sí. Bueno, per això fem la ciència, eh?
1: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra o allò de pum, pum, pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
1: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: No. Clar, i això també faria... que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podia ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
1: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? Si tu saps que al teu nivell actual tens un tant % de probabilitats, doncs pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Això, no?
1: Què m'està fallant, no? Crec que sí. Però no estem aquí.
3: No, tampoc no és l'internet.
2: Però imagina't, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no ho sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic o algú, i li digui, escolta'm una cosa, el concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que... no us va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
3: Hòsties.
2: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me,
3: no,
2: estic portant molt. El que passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
1: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Ja dic, ara no estem aquí. Estem
3: en... No.
1: Ostres. Hi ha qüestions subtils en tot plegat, però crec que sí. Que...
2: I pell fina, eh?
3: Sí, clar.
2: No...
3: És evident, clar, perquè si tot això... Ho portem a què dèiem, eh?
2: Què m'ha de venir a explicar a mi aquest home que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, i el Roger també, però és un món complicadet, i nosaltres que vivim des de la barrera informativa, Oida, eh?
2: Sí.
3: Oida.
2: I els castellers i les castelleres ho saben.
3: Sí.
2: En són conscients. I si ho fomenten, i els hi agrada, i els hi agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica... Sí. Bueno, suposo que també és una mica la
3: gràcia.
2: Del
3: joc.
2: Clar, clar.
3: Però
2: és com el penal del futbol. No, això és penal, no, això no és.
3: Ja sé que a vegades hi ha gent, i en castellers, que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no... Que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo ara pensava, i aquest any que fa 150 anys els castellers d'aquí del Vendrelló, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... A l'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
1: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada... això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números, també és veritat, no hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra. Hi ha un model a darrere.
3: Clar.
1: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no?
3: Imagina't.
1: En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
1: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també,
2: sí,
3: que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
2: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència pura.
3: Clar.
2: Però crec que és molt interessant saber que ens pot ajudar, que són eines que ens poden ajudar a marcar dificultats. Jo crec que és molt important. I no cal tapar-nos els ulls i dir, això no ho vull veure. No, sí, crec que és molt interessant i enriquidor.
3: No, i tant que sí. Recordem-ho, l'estrena al documental Castells de Ciències aquest proper diumenge 17 per la xarxa de televisions locals. Carles, de veritat, un plaer.
2: Igualment.
3: T'esperem al Vendrell, ja saps.
2: Sí, sempre és una meravella poder venir al Vendrell, ens agrada molt pel que representa històricament, pel fet casteller. La veritat és que és un goig poder venir sempre a explicar castells al Vendrell.
3: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir. Fins aviat.
1: Gràcies.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les 11:38, participació a trucades ja a partir d'aquests moments. Telèfon operatiu, telèfon de directe, el 977-15-70-69, el de sempre, el de cada dia, 977-15-70-69, i també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp ben fàcil al 686-101-109. I tenim ja primera trucada avui, que som dijous. Bon dia.
3: Bon dia, estimat.
2: Hola, Maria Dolors, què dius? Com estàs?
3: Hola, bonic. Molt bé.
2: Sí, tot bé?
3: Sí, sí.
2: Molt
3: fa solet, una mica d'aire, però fa
2: solet. Sí, sí, està bufant l'humidor, a partir d'aquí, sí.
3: El vent, sí, sempre no acaba de parar, i també una mica.
2: Sí, aquest matí no em feia gaire i a mica en mica ha anat apretant.
3: Sí, va augmentant. Sí. Ho noto molt perquè, com que poso davant de matí, els toldos, perquè em dona el sol
2: clar,
3: molt fort, els toldos es mouen bastant, quan hi ha aire, sí, es mouen bastant. Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Bueno, estimat, mira, avui posa'm aquella cançó de Niki Núñez, El primer petó i l'últim.
2: Vinga. Primer petó i l'últim.
3: I l'últim.
2: Molt bé.
3: No ha de ser mai l'últim, però bueno.
2: No, mai.
3: Però mai.
2: Molt bé, bueno, doncs l'apuntem i busquem de seguida.
3: Vale, molt bé, doncs fins demà, eh?
2: Gràcies, Maria Dolors, amb tu, fins demà.
3: Molts petons i abraçades.
2: Igualment.
3: Adéu.
2: Adéu.

tan fàcil com això i tan fàcil començar amb aquesta primera cançó de Miqui Núñez. A través això del 977-15-70-69, com acaba de fer la Maria Dolors. Amb aquest últim petó i el primer. També missatges de WhatsApp al 686-101-101.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: ...977-15-70-69... és el telèfon de participació que sempre el anem recordant de manera incansable i durant molts anys. I el mateix al WhatsApp, 686-100-100. Aquesta la posem nosaltres, Inigualable, de Max Navarro, però igualment la cançó ens ajudarà a passar una nova trucada que veig que ara arriba al 977-15-70-69. Hola, bon dia.
2: Buongiorno, per la mattina, Pere.
1: Buongiorno, senyor Papaletti.
2: Bueno.
1: Què dius?
2: Mira, vaig a veure si anem una mica la cosa, que convé mal.
1: Sí.
2: Què et sembla si busquem de la trinca el Pelegrí, que aquesta és de conya i almenys passa un rato rient?
1: Doncs vinga, el Pelegrí, molt bé.
2: Sí.
1: Fantàstic, de la trinca, els grans, la trinca, molt bé. Doncs la busco de seguida i la posem, per suposat.
2: Et felicito per aquesta entrevista dels tipus casteller.
1: Molt bé, sí.
2: Això ha sigut una gran, bona explicació.
1: Molt bé, fantàstic, doncs gràcies,
2: Jan. Hi havia un gran tècnic dels castells. Doncs,
1: correcte, quan, sí.
2: Dos, no un.
1: Sí, sí, exacte. Un periodista i un científic.
2: M'ha agradat molt, Pere.
1: Molt bé, genial, doncs. Genial. Gràcies, Jan, moltíssimes gràcies.
2: Jo sempre ja saps que cap igual. Visca tota la xera, visca la xera i visca la cuina.
1: Visca, visca. Adéu, adéu.

0: Va, més connexions, més trucades a través del telèfon. 977-15-70-69. Bon dia. Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Molt bé, molt content d'escoltar-te, com sempre. Què dius?
1: Que em posessis l'Ave Maria.
0: L'Ave Maria?
1: Sí.
0: Val, molt bé. Doncs vinga, busco alguna versió que sigui xula.
1: Molt bé.
0: Val?
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé igualment. Una abraçada. Adéu, Maria Rosa, adéu.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Una cançó que és una història, en certa manera, amb l'estil, la gràcia i la doble intenció de la Trinca. El Pelegrí, que ens demanava en Jan Papalet.

0: Ai, la Trinca, sempre amb el seu to característic i tota la picardia possible també amb aquesta cançó que ens demanava el Jan Papalet. El Pelegrí. Va, que hi ha més trucades. De fet, en tenim dues de retingudes. I el 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia, que sóc jo.
0: Hola, sí, Carme, ets la Carme, eh?
1: És que no sabia com fer tu, eh?
0: Sí, ets tu. Carme, bueno, com bueno. Estàs?
1: Bé, si no entrem en detalls, bé.
0: Vinga, sempre com ara, que dius tu.
1: Sempre com ara.
0: Sempre com ara. Què es demanes, Carme, què es demanes avui?
1: Escolta, amb una de l'Axel Busto, que ja tornarem.
0: Vinga.
1: De l'Axel Busto.
0: Perfecte,
1: eh? Tu l'ordinarem. I aquesta, mira, li dedico pel Papalet.
0: Vinga.
1: Perquè ell sempre m'envia coses que m'agraden i
0: doncs
1: li dedico per ell i la seva dona.
0: Doncs vinga, a veure si la podem posar. Perfecte,
1: vinga,
0: doncs la tinc present.
1: Vale.
0: Gràcies, Carme.
1: Vinga, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. I una altra trucada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Miquel, què dius?
2: Pues mira, aquí com cal, estic prenent el sol.
0: Molt bé. Aquí com cal, aquí com cal.
2: Bueno, jo avui no diré res, bueno, no recitaré res, però si puc, vull fer una reclamació.
0: Vinga, sisplau.
2: Sí?
0: Sí, fes-la.
2: Bé.
0: Sobre què?
2: Jo vinc d'un dels pobles que fa ja 40 anys es va començar a fer això del reciclatge.
0: Sí.
2: Aquests pobles van ser Sant Cugat, Torrelles i el meu poble, Molins de Rei.
0: Molins de Rei, sí.
2: Bé, allà no van treure els contenidors, eh? I llavors aquí el que veig jo, el problema és que ara anem de cara a l'estiu. Aquí Vendrell es multiplica per 3 la gent.
0: Sí.
2: Jo parlo per aquí perquè estic al Francàs i bé, el meu allò de cases pues, normalment només són 3 però al final a ple estiu som 15.
0: Ja, sí.
2: I llavors, clar, aquesta gent que ve de, i perdona, no?, de Can Fanga, o que venen de Terrassa, de Sabadell,
0: bueno,
2: sí. Doncs, escolta, com poden deixar les escombraries? És que jo no tinc problema, eh? Jo tinc els 3 bidons i com el dia que toca els trec a fora al carrer i no hi ha problema. No. Però aquestes persones, jo no sé com ho pensen, eh? Mira, a Roda de Barra també ho van fer això del reciclatge, però no van treure els contenidors. No sé, només vull dir que algú que ho pensi...
0: Que ho pensi una mica més.
2: Jo crec que molta gent que m'està escoltant em donava...
0: Sí, de fet, és un dels temes estrella d'aquests últims mesos, que és la recollida de brossa i dels canvis que s'han fet, eh? És un tema polèmic, sí. És un tema polèmic, sí.
2: Jo soc, tinc el carnet de Molins de Rei de reciclador,
0: Sí.
2: Tinc ara aquest que heu donat aquí, però vull dir que...
0: Bueno, sí, a veure com evoluciona i a veure si es poden prendre mesures.
2: Si ho estudien bé, perquè, home, és una llàstima, no? A més, una altra cosa. Jo, sí, tenim 3 cubetes. Però cada 2 o 3 dies a la setmana tenim de deixar la bossa. O sigui, el que representa... que cada 2 o 3 dies que passa de recollir tinc de donar 2 o 3 bosses o sigui, i si són 2 dies són 6 bosses i, o sigui, no sé fins a quin punt contaminem.
0: Ja, sí, les van gastant bosses de brossa, oi?
2: Sí,
0: bé, Pere. Queda dit, Miquel.
2: Perdona, però...
0: No, i ara, ja dic, és un tema doncs, que ara mateix és molt recurrent, així que no pateixis. Queda dit.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies amb tu.
2: I recorda tu i els teus nens. I...
0: Gràcies. Gràcies, va, Miquel. Una forta abraçada, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Ja sabeu que sempre podeu expressar allò que vulgueu. Només faltaria. Va, la petició musical que ens feia la Maria Rosa, ens demanava aquest Ave Maria, hi ha moltes versions, imagineu-vos, moltíssimes, i hem triat aquesta del gran Luciano Pavarotti.

I bàsicament amb això ja acabarem. És una cançó llarga i que ens farà arribar ja a les 12 del migdia. La cançó que es demanava la Carme, que és una cançó dedicada al Jan Papelet, demà la posarem, si ens falta, aquest Tornarem dels Lacs en Busto, que ja ha començat la seva gira del 40è aniversari. Demà la posem, demà divendres, que tindrem una bona estona més per recollir aquestes peticions musicals. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem, com dèiem, però puntuals, a partir de les 9 del matí. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar, i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport", volíem dir, o "Més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
11: Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Què tal, com esteu? Benvinguts a la nostra cita que sempre arriba d'aquesta manera. Això és la quarta hora. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ens retrobem després d'uns quants dies, uns dies de vacances, de relax. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Salutacions de Marga Márquez. I avui, encara que sigui entremig de la setmana, doncs és el dia en el que ens tocava incorporar-nos, així que no quedi. El que fem, doncs, és aquí quedar-nos amb tots vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu que aquest programa sempre arriba en directe. Agafem el relleu després de la matí amb la calaixera de Pere, del Pere Sallet. I ara és la nostra quarta hora. Sempre dic jo això el mateix. Aquesta és l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Avui, en aquest dilluns 14 de maig, en el que es commemoren diverses efemèrides d'àmbit internacional i mundial. Avui és el Dia Mundial de l'Assegurança, o Dia Continental de l'Assegurança. És una celebració arrelada a Espanya i a Llatinoamèrica per destacar la importància de la protecció de riscos. Avui és el Dia Mundial de l'Educació Catòlica. Es celebra globalment el 40è dia després de la Pasqua, festa de l'Ascensió, per reconèixer la tasca de les institucions educatives de l'ideari catòlic. I avui és el Dia Mundial del Comerç Just, tot i que oficialment és el segon dissabte de maig i varia la data cada any. Moltes organitzacions i calendaris també commemoren aquesta data de manera fixa el 14 de maig. Doncs avui ja sabeu que cada dia arrenquem sabent una miqueta més en el dia en el que estem, en aquest 14 de maig. Ja sabeu que sempre arribarem amb bona música, que no falti, que és tan important. I com sempre us recordo que hi ha un WhatsApp de participació, el 686-1101. Aquí ens podeu enviar un missatge de veu, escrit, demanar un tema musical, fer una dedicatòria, fer qualsevol comentari respectuós que voleu, doncs, compartir a través d'aquest altaveu que és la nostra quarta hora. I després ens aturarem, obrim aquesta finestra amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. De fet, avui us informo, doncs, que la previsió meteorològica, ara, doncs, que hem de mirar tant, perquè estem en un temps que com que hem girat una mica. Avui, aquest estat del cel, hi haurà intervals de núvols, clarianes al migdia i cel més tapadet cap al vespre. Unes temperatures que arribaran màximes cap a 23 graus i mínima situarà al voltant de 13 graus. I atenció, que avui bufarà vent de component oest i sud amb ràfegues moderades que poden arribar als 32-48 quilòmetres a la tarda. I la pluja, doncs, no, ni està ni s'espera. Recordeu que també arribarem, com sempre, amb la nostra cita de cada dia, que és el tema retro i també la nostra agenda. Així que t'has de quedar amb nosaltres. Bon dia.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs després, com sempre, de donar-vos el bon dia en aquesta quarta hora, és moment d'obrir amb aquesta sintonia el nostre punt d'informació. La regidoria de Gent Gran ja prepara la desfilada de moda per les festes de la gent gran d'enguany. Dilluns vinent, 18 de maig, s'obren les inscripcions per les persones que vulguin desfilar. S'han de fer a l'oficina de la gent gran situada a la segona planta de l'edifici del Tívoli. Des de la regidoria de Gent Gran, l'Ajuntament del Vendrell ja té marcat l'obra del termini d'inscripcions per participar en la desfilada de la gent gran del Vendrell. Aquest, cada any, és un dels actes estrella de les festes de la gent gran que celebren el proper mes de setembre, però la seva preparació comença molts mesos abans. Les inscripcions es poden fer a partir del proper 18 de maig, presencialment a l'oficina de Gent Gran, ubicada a la segona planta de la edifici del Tívoli, els dimarts i dijous de 10 del matí a 1 del migdia. La única condició és tenir més de 60 anys i tenir ganes de desfilar. La regidoria també treballa per determinar quins establiments de moda lliuraran les persones que desfilin i quins professionals i d'estètica ajudaran a preparar aquesta desfilada. De tot plegat també es pot obtenir a les oficines de la regidoria de Gent Gran. I el Parlament de Catalunya aprova una proposta de resolució que reclama la millora de la connexió per carretera entre la comarca i la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa vendrellenca que Esquerra Republicana ha elevat al Parlament i que consisteix en la creació de dues línies directes de l'autobús, una per la costa i una altra per l'interior, des de la comarca fins al campus de Bellaterra. El Parlament de Catalunya aprova aquesta proposta de resolució que insta el govern de la Generalitat a millorar la connexió per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra. La proposta l'havia presentat a Esquerra Republicana de Catalunya i incorpora una esmena de Junts. La reclamació de govern passa per la creació de dues línies directes, una per l'interior amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarida als Monjos, i una altra per la costa amb parades a Calafell i a Cunit. La iniciativa va néixer de xarxa vendrellenca l'any 2023 per donar resposta a les necessitats dels universitaris de la comarca que fan els seus estudis a Bellaterra. La plataforma d'entitats veïnals vendrellenques esperen que el servei estigui en funcionament abans que s'acabi aquest curs. I la Diputació de Tarragona ha convocat una nova edició dels seus Premis Empren, adreçats a estimular la posada en marxa de nous projectes empresarials al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. En total es repartiran 40.000 euros entre 10 iniciatives que destaquin per la seva innovació i capacitat de generació d'ocupació. Qui vulgui optar-hi té fins al 10 de juliol per presentar la seva candidatura. És en total els 10 premis de 4.000 euros cada un, amb la voluntat de reconèixer i contribuir la generació de nous projectes empresarials de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Entre els criteris que es valoraran hi haurà, entre més, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent en el territori i la ubicació del projecte en un municipi rural. Un seguit de paràmetres amb què la Diputació de Tarragona vol incentivar iniciatives emprenedores que afavoreixin el creixement econòmic, social i sostenible del territori. Les candidatures es poden presentar a l'apartat de serveis del web de l'organisme supramunicipal i a temps fins al 10 de juliol. Des de l'any 2013 s'hi han presentat gairebé 700 projectes empresarials en el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. La gira de retorn del grup La Gossa Sorda farà una doble aturada a Cunit amb dos concerts que tindran lloc els dies 22 i 23 de maig a l'explanada de l'Avinguda de la Font. Es tracta d'una de les actuacions importants, ja que són les úniques que el grup valencià farà a Catalunya en aquesta gira, més enllà de la participació en tres festivals. Per això, les entrades pels dos concerts s'estan venent a un ritme molt alt, tant que dissabte 23 ja s'han esgotat les 10.000 entrades disponibles per l'actuació del divendres 22. Es va també pel mateix camí. Segons expliquen el grup Josep Nadal, s'ha fet escollit Cunit com a parada central a Catalunya i es deu a la voluntat explícita de deixar a la banda les grans ciutats com Barcelona i apostar per poblacions més petites. Això els permet també fer els concerts que volen fer, afegia el cantant. Una cita molt destacada musical a la comarca del Baix Penedès. I més notícies que ens fan comarca. Es desmantella el projecte de la Comunitat Energètica de Sant Jaume dels Domenys. El projecte de la Comunitat Energètica de Sant Jaume dels Domenys, impulsada fa més de 3 anys per un grup de veïns agrupat sota el nom de Demà Domenys en Marxa, es comença a desencallar després de les diferències entre els impulsors de la comunitat i l'Ajuntament que deixessin en suspès aquest projecte. Ara els primers han arribat a una entesa amb la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume per tenir dos espais per posar les plaques solars. I parlant també de plaques solars, es volen fer una central fotovoltaica a prop de 8.000 panells a Santa Oliva. El Departament de Territori de la Generalitat ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia amb autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva, amb 7.924 panells solars i una potència nominal de 4,95 MWh. El projecte preveu avaluar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió. Té un pressupost total de 2,121 milions d'euros. I l'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat per tractar de temes clau pel futur de Calafell. A la seva visita a Calafell, el molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, va poder parlar amb l'alcalde de Calafell, en Ramon Ferrer, sobre els temes d'interès per la població, on es fa necessària la intervenció de la Generalitat. Va parlar de diferents temes, com l'encaix territorial del Baix Penedès dins de la vegueria Penedès, l'impacte de la població no empadronada per motius sanitaris, la problemàtica de finançament dels municipis, especialment en els serveis socials, i altres temes. Va ser una reunió aproximadament d'una mitja hora, molt aprofitosa, on es va parlar de molta feina i van arribar molts acords que ara caldrà desenvolupar i fer seguiment. I ara és moment, com sempre, de fer una ullada a notícies més d'àmbit nacional, internacional i, com no, sempre també d'última hora. Les últimes notícies miren cap a Espanya. La delegació del govern acull la reunió de coordinació per al sistema de seguiment de casos de violència de gènere. Montero veu que el 17 de maig, com un referèndum, estan en greu risc als serveis públics d'Andalusia. Coldo García es nega a declarar davant de l'Audiència Nacional per als contractes de les mascaretes de Balears i Canàries. Les morts per incidències laborals a Castilla-La Mancha es dupliquen en el primer trimestre del 2026. Ayuso acusa Sánchez d'ordenar rebentar el seu viatge i afirma que Mèxic no li va exigir fins que li van arribar els espanyols. Pel que fa a les últimes notícies del món, notícies destacades és que el petroli l'IBEX 35 no es mouen. El mercat espera novetats de la reunió de Trump i Xi. I també ens parla de tecnologia, les tecnoligarques...

Illa reivindica Catalunya. El president de la Generalitat ha defensat des de Califòrnia el lideratge català en intel·ligència artificial i noves tecnologies per als propers 10 anys, segons recull diferents informacions nacionals. Detenció a Ucrania. L'excap del gabinet de Vladimir Zelensky i Andriy Lemax ha estat detingut sota una fiança de 2,7 milions d'euros per la seva presumpta vinculació amb un gran escàndol de corrupció. Més coses que ens fan mirant cap a Catalunya. L'inflació a Catalunya es modera al 3% al mes d'abril pel descens del preu de la llum. I pel que fa al Parlament, Parlon i Trapero demanen perdó per la infiltració dels Mossos en una assemblea docent. Altres coses, la darrera pedregada castiga finques de la fruita a les Terres de Ponent. I torna la nit als museus a Catalunya amb una gran festa cultural fins a la matinada. El temps, un front polar, portarà ruixats, tempestes, neu i fresca i caloreta que arribarà una miqueta més endavant. Una miqueta de tot. Doncs ara mateix això és el que has de saber, el nostre, com sempre, punt d'informació que obre les portes de la quarta hora.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
2: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ayer el fan ens regalaven aquest so, sobretot així mirant cap als 90, música llatina, una mostra de que Black Eyed Peas doncs, podien fer el que els hi venia de gust. Una cançó que a més va tenir un enregistrament d'un videoclip al 2022 i que se'n va anar a un dels edificis que destacant en aquest videoclip al Teatre Museu Dalí de Figueres. Escoltes, Ràdio El Vendrell. Anem en busca del nostre tema retro d'avui, que així, doncs, ja sabeu, sentim bona música, però també sabem coses. Avui ens quedarem amb la música dels Talking Heads, aturant-nos amb el seu líder, David Byrne, que avui celebra el seu 74è aniversari. Emblemàtic cantant i guitarrista, compositor escocès nord-americà i conegut mundialment per ser el líder fundador de la banda Talking Heads. Va fundar la banda a Nova York l'any 75 juntament amb Chris Franz i Tina Weinberg. Va fusionar el punk i el new wave amb elegants elements del funk, pop, avantguarda i músiques del món, especialment amb ritmes africans. I va compondre temes tan importants com aquell Psycho Killer o Once the Lifetime o aquell Burning Down the House. Va protagonitzar l'any 84 al considerar-se millor fil de concerts de la història, dirigit per Jonathan Demme, que va popularitzar l'icona que trajo gegant, el Big Sweet. I té diferents reconeixements, premis i Oscar Grammy. Van guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original per la pel·lícula L'últim emperador de Bernardo Bertolucci. I el seu aclamat espectacle conceptual de Broadway va ser gravat per Spike Lee i nominat als premis Emmy. I també el Rock and Roll Hall of Fame va rebre la inclusió formant part a l'any 2002 com a membre de Talking Heads. Doncs precisament ens quedem amb un tema conegut per tothom, un tema que ha fet història en la música, aquest és Psycho Killer. Avui ens quedem amb la música de Talking Heads.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Anem en busca de la música de l'último de la fila. Com ja sabeu, Manolo García i Quimi Portet estan doncs donant-se banys de retrobament amb el seu públic. Certament era una reunió molt esperada i molt desitjada. Uns grans que ara doncs han visitat de diferents ciutats, Barcelona, per exemple, aquests passats dies, i que arriben amb una gira de retrobament. Ens quedem amb un dels seus temes, Mar Antiguo.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs anem en busca, com sempre, amb aquesta sintonia, que ara el que ens toca és fer una miqueta d'agenda, veure cosetes que podem fer i que poden ser del vostre interès. Avui és dijous i demà divendres hi ha mercat setmanal. Ho podeu disfrutar d'aquest mercat a la població del Vendrell i, com no, a Segur de Calafell. I anem a més coses que us apropen justament a la jornada d'avui dijous. Fem una mica de comarca, ens anem cap a Cunit i hi ha taller de cuina per a joves a l'Espai Jove a 6:15 de la tarda. Demà divendres, a Calafell, al Teatre Joan Colet, hi ha ponència inaugural de la jornada sobre l'eclipsi solar 2026, oportunitat estratègica per al territori, a càrrec d'Àlex Roig, del Parc Astronòmic de Prades. I a les 12 del migdia, també al Teatre Joan Colet, i a la taula rodona, aplicacions pràctiques empresarials i científiques al territori, a un dels actes que arriben a la jornada sobre l'eclipsi solar del 26. Serà a càrrec d'en Xavier Martínez, coordinador nacional de ZEA Starlight, d'Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Cristina Enríquez, directora de Cosmo Aventura, Carlos Uriarte, astrofotògraf reconegut, i Kilian Vindel, director de l'Astronomi i Territori. A les 1:10 de la tarda, és l'horari, hi haurà les conclusions d'aquesta jornada sobre l'eclipsi solar. A Santa Oliva, demà divendres, a 6:45 de la tarda, al Cau de l'Oliva, hi ha manualitats infantils. I a les 7 de la tarda, a Santa Oliva, taller de tècniques d'impressió amb confecció d'un llibret. A 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit, Club de Lectura de Creixement Personal amb el llibre El Problema de Ser Massa Bo, d'en Javier Guix. I més coses. Al Vendrell, a 6:15 de la tarda, al Museu Déu, hi ha el taller Pintem l'eclipsi del segle. A les 6 de la tarda, al Museu Pau Casals, concert de Lief Kebel i Yoko Suzuki. I a Calafell, al Centre Cívic Cinema Iris, a 6:45, hi ha taller de cuina, batuts i smoothies. A les 7 de la tarda, a la destileria Calafell, conferència No confieu en els vostres sentits, intel·ligència artificial, a càrrec de Carlos Iglesias, director de l'acadèmic ESAD Executive Education. Al Vendrell hi ha tenir una cita a les 7 de la tarda al Portal del Pardo, la inauguració de l'exposició Essencials, la força del silenci, de Carme Canyete. I a partir de les 7 de la tarda hi ha la mostra d'escoles de ball en la quarantena Romeria del mes de maig a la zona recreativa del Tumoví, a les 7 de la tarda amb l'Aula 3 i el grup de flamenc Albaicín. L'Associació Cultural García Lorca, Impulsa Dens Ària i l'Associació Cultural Extremadura i Flamenca Ana Serrano. A les 8 del vespre, al Centre Cívic, a càrrec de Josep Tort, a l'autor de la presentació del llibre El Sepulcre Oblidat, a Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre. Ens anem cap al Vendrell, que arribarà a 8:45 del vespre. A la zona recreativa del Tumoví arriba una cita important i destacada per aquest cap de setmana, la inauguració i vi d'honor de la quarantena Romeria del mes de maig. Una miqueta més tard hi haurà l'actuació del coro rociero del Vendrell Brisa Nueva en aquesta romeria, a la zona recreativa, una cita que arribarà amb moltes coses durant el cap de setmana. Recordeu que estem en divendres, és a dir, estem recordant coses que passaran demà. A la zona recreativa, en la quarantena romeria, també hi haurà concert amb el grup Magaré a 9:45 del vespre, o de la nit. I a Bellvei, a les 11 de la nit, a la plaça Catalunya, hi ha concert amb el grup Vergüenza Ajena, amb aquesta fira de Sant Isidre, i tot seguit hi haurà sessió de DJ. Com sempre, ens agrada recordar-vos la programació de Ràdio El Vendrell d'avui dijous, que, com ja sabeu, al migdia, a 2:15, arribarà amb l'informatiu edició migdia.
Més tard, tota l'ampliada connexió amb xarxa, la informació que arriba fins al punt de les 3 i després arribarà tarda en estèreo. Avui dijous, a les 8 del vespre, arribarà l'informatiu. Més tard arribarà, com sempre, els dijous Xalafatxo. I recordeu que també ens agrada recordar-vos la programació de Televisió al Vendrell. Avui és en dijous, per tant, a les 2 del migdia, puntualment com cada dia, arriben les notícies i en edició de dijous el programa Mosaics amb Pere Sallet. Aquest és, com sempre, el nostre repàs a l'agenda. Ens queden 10 minutets gairebé. Recordeu que el WhatsApp de participació sempre el tenim obert. Heu de fer ús, sisplau, al 686-1091 si voleu demanar una petició o fer una dedicatòria. Aquí estem.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Avui marxem agafadets de la mà de Melendi amb una de les seves cançons que formen part de tota la seva discografia, Sin Noticias de Holanda. Ha sigut, com sempre, un plaer de retrobar-nos amb aquesta quarta hora, amb aquest punt, de, com sempre, que arriba per acabar de marcar i enquadrar i tancar aquest matí de Ràdio El Vendrell. Demà estarem aquí, ja edició de divendres. Passeu bona jornada. Salutacions de Marga Márquez.

0: però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
2: La conclusió que hem tret de del primer punt, no?, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més, més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs, que, bueno, que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs, de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèlets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
3: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants i en els propers 30 minuts, temps suficient per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Els de sempre, d'una banda, Marga Marca de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva Jordi Garell i la meteorològica de Marc Rodero a la redacció, i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació. I davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells, que ha editat i presentarà aquest informatiu amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'aquesta jornada de dijous, 14 de maig del 26, que, com sempre, resumim en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la inversió de més de 1,7 milions d'euros per fer millores als centres educatius de la comarca i que invertirà la Generalitat de Catalunya. També haurem de parlar de Junts per Catalunya, que ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè es construeixi un bypass ferroviari que connecti la línia de la costa amb el nucli del Vendrell i l'interior del Penedès. Junts, a més, també ha presentat una proposta al Parlament demanant que es millori la mobilitat educativa a la vegueria. L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà els premis IEP, els premis Penedès IEP, els millors treballs de recerca de batxillerat als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador. En parlarem d'aquest lliurament de premis, però també haurem de fer-nos ressò de l'escola d'estiu de Saifores, de la crida que fan des del Banc de Sang per donació de plasma o de l'acord de la comunitat energètica de Sant Jaume. Aquests són alguns dels fets de l'informatiu de la jornada del dia d'avui, combinats amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, la Generalitat invertirà més de 1,7 milions d'euros per fer millores als centres educatius del Baix Penedès. Les inversions estan previstes a tots els municipis i han de servir per modernitzar i adequar els equipaments educatius. Les partides econòmiques no contemplen la construcció de cap escola ni cap nou institut a la nostra comarca.
3: El govern de la Generalitat destinarà un total de 100 milions d'euros arreu de Catalunya per posar al dia escoles que ho necessiten. I el Baix Penedès rebrà una inversió global d'1.710.954 euros. El Vinyana rebrà 22.000 euros, l'Arbós 81.300, Banyeres del Penedès 22.000, Bellvei 59.300, Bonastre 20.428, Calafell 463.900, Cunit 213.300, el Montmell 47.635, el Vendrell 575.800 euros, la Bisbal del Penedès 44.000, Llorenç del Penedès 22.000, Mas Llorenç 57.990, Sant Jaume dels Domenys 22.000 i Santa Oliva 59.300. Aquestes actuacions han de servir per modernitzar i adequar equipaments educatius amb actuacions com la retirada d'amiant, la renovació de teulades i tancaments, la millora de cuines i calderes o l'actualització de les instal·lacions elèctriques.
1: Junts per Catalunya ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè es construeixi un bypass ferroviari que connecti la línia de la costa amb el nucli del Vendrell i l'interior del Penedès, sense haver de passar per Sant Vicenç de Calders. La iniciativa, que compta amb el suport de la Unitat Vendrellenca i Impulsem Penedès, pretén així millorar la freqüència de pas de trens cap a la resta de la vegueria i Barcelona.
3: El govern de la Generalitat,
4: abans d'arribar a Sant Vicenç de Calders, construir un bypass que enllaci directament amb el nucli del Vendrell. Aquesta és la proposta que Junts per Catalunya ha registrat just aquest dimecres al Parlament i que pretén millorar les connexions ferroviàries de la capital del Baix Penedès amb el conjunt de la vegueria i Barcelona. Tot plegat evitant l'entrada de combois a Sant Vicenç, on ara mateix hi conflueixen totes les línies de trens.
5: Això el que proposa és millorar les freqüències i, per tant, aquella demanda sempre reivindicada que des del centre del Vendrell es pugui tenir un tren cada mitja hora cap a Barcelona, però també, no només això, sinó que la connectivitat entre el Penedès i les tres capitals del Penedès Marítim també pugui ser molt més ràpida i, evidentment, doni un millor servei a tot aquest mig milió de persones que viuen a la vegueria i tot el que és a la costa.
4: La iniciativa hauria de permetre, a més, descongestionar el pas de mercaderies pels nuclis urbans i línies litorals, un tipus de connexió ja existent en altres àmbits de la mobilitat.
6: seria un símil de les típiques variants, no? Per carretera, doncs aquest bypass serviria una mica de variant per descongestionar ara mateix a Sant Vicenç de Calders i al Vendrell, que no poden tenir més trànsit de ferrocarrils, perquè si ja està saturat ara no li podem posar una càrrega ni de passatgers ni de mercaderies, perquè no hi caben, vull dir, és un tap d'ampolla ara mateix.
4: Unitat Vendrellenca i Impulsem Penedès donen també suport a una proposta que ara haurà de ser estudiada i valorada pel govern de la Generalitat. Totes dues formacions, a més de Junts, reclamen a l'executiu de Salvador Illa una mirada més descentralitzada i sensible cap a un territori que abraça només a la vegueria més de 500.000 de persones.
7: I aquí la Generalitat s'ha de mullar i ha d'anar a negociar a Madrid que aquesta línia és una línia per les persones. Que hi han de passar mercaderies? Cap problema, però la prioritat han de ser les persones. El que no pot ser és que sigui una línia exclusivament, quasi per mercaderies. Només fa falta sentar-se davant de l'estació de Vendrell i veure quins trens passen.
4: La proposta de Junts va acompanyada d'una petició a la Generalitat perquè inclogui al seu esborrany de pressupostos l'elaboració d'un informe previ que avaluï la seva viabilitat i determini el millor punt per executar el bypass, preferentment en paral·lel a l'AP7 o a la línia de tren d'alta velocitat. En cas de tirar endavant, caldria traslladar el projecte al govern estatal, de qui en dependria en darrera instància la seva construcció.
1: I Junts també ha presentat una proposta al Parlament de Catalunya demanant que millori la mobilitat educativa a la vegueria Penedès. Es demana millorar les connexions del transport públic entre pobles i modificar les línies de rodalies perquè els estudiants puguin desplaçar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Junts ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que reclama una millora de les connexions de transport públic entre els pobles de la vegueria Penedès, perquè moltes són insuficients i també incompatibles amb els horaris lectius. Segons la formació política, són excessius els transbordaments que han de fer estudiants que, a més, es troben amb un dèficit de coordinació amb els serveis ferroviaris. En ocasions, aquestes complicacions afecten la tria d'estudis dels joves de la comarca. Una de les peticions de Junts passa per allargar els trens de la línia R8 de Rodalies, que ara va des de la Universitat Autònoma de Barcelona fins a Vilafranca, i l'allargament hauria d'arribar fins a Sant Vicenç de Calders. També es demana la creació d'una nova línia de Rodalies que comuniqui Vilanova i la Geltrú amb Tarragona i Reus.
1: L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà els Premis Penedès IEP als millors treballs de recerca del batxillerat als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador. Amb la voluntat de ser present a tota la vegueria, enguany s'ha escollit el municipi del Vendrell per tancar el certamen. Serà una festa oberta a tothom i especialment pensada per un públic molt jove.
8: El lliurament de la tercera edició dels Premis Penedès IEP als millors treballs de recerca de batxillerat es farà aquest any al Museu Pau Casals de Sant Salvador el proper 22 de maig.
9: Aquest any toca aquí el Vendrell. Ja de fet, la idea de quan els vam crear era que cada any es pogués celebrar una capital de la vegueria. Ho fem al Museu Pau Casals, aquí als jardins de Sant Salvador, a les 7 de la tarda, divendres que ve, dia 22. Aleshores, és un acte que és obert a tothom. Sí que hi haurà una part institucional, òbviament també d'entrega dels premis, que és el motiu de l'acte, però també el plantegem com una mica de festa jove, amb un càtering i amb un petit concert d'un grup de música que es diu Trifàsic amb Gel, que són tres joves de Vilafranca, amb aquesta idea constant, no?, de cridar el jovent, i fan una mica de versions amb acústic.
8: Aquest any s'han presentat al certamen 19 treballs de recerca d'alumnat de 13 centres de la vegueria i de temàtiques molt diverses.
9: Ens han presentat treballs de les vinyes, de les noves tecnologies, d'ambients i també d'història, però sempre ubicat en l'àmbit penedès. Aquest és com el criteri clau, perquè l'Institut treballem amb aquesta perspectiva, com parlàvem, no?, de l'àmbit penedès. Aleshores, després, hi ha molts altres ítems que el jurat decideix, però sobretot és l'àmbit penedès.
8: Els premis de l'Institut d'Estudis Penedesencs són possibles gràcies a dues col·laboracions principals.
9: Són tres premis, el primer són de 1.000 euros, el segon és 750 i el tercer 500. I clar, al final això és possible gràcies al suport de dos factors molt importants, que són, per una banda, Serveis Mèdics Penedès, que ja va participar des de la primera edició, i també Fundació PINAE, que participa des de la segona edició dels Premis. Al final és una realització creada per l'Institut, però que no podria ser possible si no fos pel suport d'aquestes empreses o fundacions que hi participen.
8: L'acte de lliurament dels premis està obert a tot el públic.
1: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio en clau de comarca ens porta cap a l'Escola d'Estiu de Saifores d'enguany, que estarà dedicada a l'impacte i les oportunitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu.
3: La Casa de Calmata de Saifores acollirà de l'1 al 4 de juliol la 47a edició de l'Escola d'Estiu, jornades dedicades als docents que cada any posen sobre la taula un tema d'interès educatiu. En aquesta ocasió, el tema és de gran actualitat: intel·ligència emocional o artificial. Els mestres reflexionaran sobre la intel·ligència artificial i els reptes i oportunitats que planteja aquesta nova realitat als centres educatius, una transformació que ha arribat amb força a les aules. Està prevista la participació d'experts i expertes en la matèria i la realització de tallers per conèixer propostes pràctiques. Les inscripcions per a l'Escola d'Estiu ja es poden fer a la Fundació Marta Mata Garriga.
1: El Banc de Sang fa una crida als donants per alternar les donacions de sang i les de plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 que reben transfusions de plasma de forma anual.
3: El Banc de Sang fa una crida als donants per tal que alternin les donacions de sang i de plasma. És el primer cop que l'organisme fa aquesta petició, perquè de plasma se'n necessita tant com de sang. La donació de plasma és molt similar a la de la sang, però les donacions es poden fer amb molta més freqüència, cada 15 dies. Per ser donant de plasma, únicament cal tenir 18 anys o més, estar bé de salut i pesar més de 50 quilos. El plasma és tan important com la sang, perquè conté i transporta els aliments que es necessiten per viure, les defenses del cos i altres proteïnes indispensables. Es tracta d'un líquid transparent que forma part de la sang. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma de per vida i més de 4.000 persones que reben transfusions de plasma anualment. Si cada donant fes el doble de donacions de plasma, s'assoliria l'autosuficiència d'aquest element. Ara, la mitjana de donacions és de 2,2 vegades l'any per donant i seria òptim doblar aquesta xifra.
1: I encara en clau de comarca, la comunitat energètica Demà Domenys en Marxa ha arribat a un acord amb la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume per posar plaques fotovoltaiques en dos espais. A la societat cedirà les cobertes del cafè i del teatre per instal·lar les plaques, el que permetrà impulsar la primera iniciativa d'autoconsum d'aquestes característiques al Baix Penedès.
10: El projecte de Demà Domenys en Marxa per impulsar una comunitat energètica a Sant Jaume estava en stand-by des de finals del 2023. Per la manca d'entesa entre la cooperativa i l'Ajuntament per a la cessió d'espais municipals per instal·lar les plaques fotovoltaiques. Ara el projecte s'ha reactivat gràcies a l'acord que s'ha arribat amb la Societat Cultural i Recreativa, mitjançant el qual aquesta cedirà les cobertes del cafè i del teatre per posar els panells solars. La iniciativa compta també amb el suport de la Diputació de Tarragona, que subvencionarà la inversió necessària per fer realitat la instal·lació durant aquest mateix estiu. Segons Domenys en Marxa, quan aquesta estigui en funcionament, tots els veïns i els comerços que es trobin en un radi de 5 quilòmetres podran consumir l'energia renovable produïda localment. El projecte es va presentar a l'última assemblea de l'entitat, en el marc d'una jornada comunitària on també es van mostrar diferents modalitats per impulsar un vehicle elèctric compartit al municipi. Des de la cooperativa informen que les persones interessades a formar part de la comunitat energètica es poden fer socis a través de la seva pàgina web.
1: I una mica de música en aquest informatiu que ens trasllada a Cunit. El grup valencià La Gossa Sorda torna aquest 2026 als escenaris després de 10 anys d'aturada. La gira, que consta d'una quinzena de concerts entre el País Valencià, les Illes i Catalunya, farà una doble aturada a Cunit. Serà els dies 22 i 23 de maig.
10: A Tornallom és el nom que rep la gira de retorn de La Gossa Sorda, una de les formacions abanderades de l'escàrrec combatiu valencià que va tenir una destacada carrera musical entre els anys 1997 i 2016. La gira es va obrir el passat 26 d'abril a Picassent i després de passar per Falanitx oferirà un doble concert a Cunit els dies 22 i 23 de maig en un recinte que s'ubicarà a l'esplanada de l'Avinguda de la Font. Seran aquests els dos únics concerts propis que farà La Gossa Sorda a Catalunya, més enllà de la participació en tres festivals. L'interès que ha despertat la doble cita ha fet que ja s'hagin esgotat les 10.000 entrades de la nit de dissabte i bona part de les de divendres.
11: Per a nosaltres va ser tota una sorpresa. Nosaltres, quan vam arribar ací, estàvem buscant un lloc per a 5.000 persones per a fer un concert. Vam parlar amb Jaume, ens va dir que tenia aquest lloc. El que ens va sorprendre, ens va dir, bueno, en caben 10.000. Vam posar 10.000 entrades a la venda i la sorpresa per nosaltres va ser vendre les 10.000 i l'endemà vendre també una part important i pues, va desbordar les nostres expectatives de lo que era el retorn a Catalunya, no?
7: I creiem que és un acte de foment de la cultura catalana, de la llengua catalana i de reconeixement al conjunt dels països catalans. Nosaltres el que volem és promocionar la cultura catalana i d'aquesta manera doncs, donem suport a aquest esdeveniment.
10: El doble concert de Cunit, La Gossa Sorda, comptarà amb diferents formacions novelles com a convidades, que han estat escollides pel seu caràcter combatiu i per la presència d'integrants femenines. Així, divendres actuaran les Tastarudes i la DJ Trapella, mentre que dissabte ho faran Svetlana i les Hijas de la Cúmbia. També s'han convidat representants de diferents moviments socials i reivindicatius del país, com la Xarxa d'Usuaris de Tren de Catalunya, el Sindicat de Llogateres o l'Assemblea de Docents. El fet d'escollir Cunit com a punt central del seu pas per Catalunya respon a una voluntat de sortir de les grans ciutats i acostar-se als pobles.
11: Nosaltres també reivindiquem que som un grup de poble i que més enllà de les capitals de comarca i de les capitals de província i de les capitals de país n'hi ha vida, fer en un lloc comercial de concerts, pues anar al Palau Sant Jordi, per exemple, no? Seria més complicat fer tot això que estem posant damunt de la taula, de col·lectius socials, de poder posar altres grups, perquè normalment a tal hora tens d'anar, de poder posar un DJ, i nosaltres volíem fer un poc la festa que nosaltres teníem dins del camp, no?
10: Des de l'Ajuntament de Cunit estan preparant un dispositiu per poder acollir de manera adequada els milers de persones que vindran a veure els concerts. Unes actuacions que, segons l'alcalde, també ajudaran a promocionar el municipi.
7: És una zona que tens el tren al costat. Llavors ara hem d'explicar bé on la gent pot aparcar, perquè ja dic que si no aquesta part d'aquí pot patir el col·lapse, i és el que no volem. I és un espai a l'aire lliure que permet doncs, gaudir.
10: Les dues actuacions començaran a les 9 del vespre i tindran en la figura de Guillem Estadella el seu conductor i mestre de cerimònies.
1: I a la recta final de l'informatiu, abans de la crònica d'esports, parlem de gent gran i de la regidoria que ja prepara la desfilada de moda de les festes de la gent gran d'enguany. Dilluns vinent, 18 de maig, s'obren les inscripcions per a les persones que vulguin desfilar.
3: La regidoria de gent gran de l'Ajuntament del Vendrell obre el termini d'inscripcions per participar a la desfilada de gent gran. Aquest és cada any un dels actes estrella de les festes de la gent gran, que se celebraran el pròxim mes de setembre. Però la seva preparació comença mesos abans. Les inscripcions es poden fer a partir del pròxim dilluns, 18 de maig, presencialment a l'oficina de gent gran, ubicada a la segona planta de l'edifici del Tívoli. Els dimarts i els dijous, de 10 del matí a 1 del migdia. L'única condició és tenir més de 60 anys i tenir ganes de desfilar. La regidoria també treballa per determinar quins establiments de moda posaran la roba que lluiran les persones que desfilin i quins professionals de l'estètica ajudaran a preparar la desfilada. De tot plegat, també es pot obtenir informació a les oficines de la regidoria de gent gran.
0: Els esports en Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb la derrota del Vendrell Evolution Time per 22 a 17 aquest dissabte a la pista del Sant Esteve Sarrovires B en un partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa Federació, concretament als vuitens de final, a partit únic, I bé, doncs va ser un partit força igualat. De fet, a la primera part s'acabava amb 11-10, però a la segona part, mica en mica, les locals que van anar agafant terreny i finalment van acabar provocant l'eliminació de les jugadores d'Andalés i Grau i Sopantón Marlès, que d'aquesta manera posen el punt final a la temporada. Per parlar de com va anar tot plat, us comprometem amb el míster, l'Andalés i Grau. Hola, bon dia.
13: Bon dia.
12: Bé, com deia, una llàstima, perquè això finalment ja s'ha acabat.
13: Sí, s'ha acabat. Aquesta temporada ja està. Sí, va ser una llàstima, perquè, com tu bé deies ara, la primera part la vam aguantar, vam acabar a la mitja part perdent un, però va ser un partit bastant competit, però anàvem amb un canvi sol, els juvenils també jugaven el dissabte a la tarda, no teníem pràcticament banqueta, i això a la segona part ens va passar factura.
12: Com deies, no? Sobretot al final de la segona part va acabar patint el desgast físic, no? Perquè a la primera part va aguantar força el tipus i després a la segona al final es va aguantar fins que es va poder, no?
13: Sí, no, és exactament com tu dius. El partit, com ja hem parlat altres dies de la Copa, són partits molt igualats, però clar, ells tenien una banqueta molt llarga i nosaltres, ja et dic, ho teníem un canvi, i això al minut 10 de la segona part ja ens va passar factura, teníem que anar donant descans, canvis molt seguits, i això ens trencava molt el ritme de joc, i bueno, si no els haguéssim fet, també ens estaven ja dominant, no? I la llàstima va ser aquesta, que partits tan igualats i que el nivell és molt semblant dels dos equips, que el físic no t'aguanti és el pitjor que pot passar.
12: Ara ja, com dèiem, s'acaba la temporada, per tant, que fer una mica de balanç, una temporada que ha sigut llarga, també hi ha hagut canvis, i bé, no sé quin balanç fas de tot plegat.
13: No, el balanç és força positiu, perquè de fa dos anys les vaig entrenar jo. Són jugadores que porten anys al primer equip, amb noves incorporacions de noies d'aquí al Vendrell que havien estat jugant fora i han tornat. No, el balanç és positiu i s'han fet coses molt xules. I com em sembla que ja t'he comentat algun dia, les juvenils que estan pujant hi ha bastant de nivell i es pot fer un equipet molt maco per anar a competir amb aquesta categoria, i qui sap si més endavant, perquè el dia d'avui s'està treballant molt bé la base, sobretot el femení, no tornar a fer un cop de puny sobre la taula i presentar-se a categories més altes. Sí, no, s'està treballant bé.
12: Per tant, bé, de cara a la temporada vinent, imagino que l'objectiu és aquest, no? Intentar mantenir el bloc amb el reforç de la gent de baix i intentar, si es pot, millorar aquesta temporada, no?
13: Correcte, sí. Sobretot mantenir el bloc, que no se'ns escapi cap jugadora que porta molt, i llavors el que puja, que també aquesta edat dels 18 anys així és molt complicat pels estudis, per l'hora dels entrenos i això, però bueno, mirarem de fer mans i mànigues perquè això no ens superi i poder seguir amb aquest bloc i anar treballant-ho, perquè et dic, hi ha una bona base i això és un futur que té molt més llums que ombres, eh?
12: Perfecte, Andalessi. Per part nostra, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada, bé, tant a tu com al Marlès, com també amb el PP en el seu moment. Així que res, moltes gràcies i que descanseu bé aquest estiu i ja en tornem a parlar de cara al setembre.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres i que es parli d'en vol és el que a nosaltres ens interessa més.
12: Andalessi Grau, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota a la pista del Sant Esteve Sarrovires B, que, com diem, posa el punt final a la temporada. Per tant, ara ja atents a com es desenvolupa aquest estiu i us anirem formant puntualment de cap on va aquest Vendrell Evolution Time. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb victòria contundent de la Vendrell femení per 58-37 aquest dissabte al pavelló de Coma-ruga contra el Xamba Salut Dental Penedès-Vilafranca, en un derbi penedesenc que no va tenir gaire història, ja que les taronges van ser molt superiors, van aprofitar que les visitants venien en baixes per escapar-se en el marcador i ja convertir els últims minuts en un tràmit i d'aquesta manera aconseguir la quarta victòria consecutiva. Per parlar de com va anar tot plat, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Bé, un derbi que al final es va decantar més potser del que esperàveu, no?
14: Sí, va ser una miqueta descafeïnat. Com bé dius, ells venien amb moltes baixes i es va notar molt.
12: Un partit que bé, doncs vau entrar molt bé i això va fer que després doncs ja la cosa anés més rodada, no?
14: Sí, el primer quart van estar molt encertades des de la línia de 3 punts i com altres vegades que sí que estem encertades sempre agafem una miqueta de marge al marcador i confiança i després ja amb les baixes que van sumar elles i anar sempre pel davant del marcador donava molta confiança per seguir la resta del partit.
12: Bé, al final és una situació que s'han trobat elles, que bé, al final vosaltres heu trobat al llarg de la temporada, no? Que doncs, hi havia partits que doncs, teníeu força baixes i el rival doncs, aprofitava, i bé, doncs, si ara passa al revés, doncs, al final doncs, també s'ha d'aprofitar, no?
14: Sí, mentalment les jugadores també van ser conscients de que això podia passar, de que no es van deixar anar, també la rivalitat, suposo, de la proximitat, que ja vam parlar la setmana passada, que ajudava que no es deixessin sorprendre des del bon inici del partit.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B, un partit que, bé, doncs, com deia, és l'últim, i a més, no, doncs, teniu la possibilitat d'acabar en aquesta tercera posició, que, bé, doncs, veient el calendari, bueno, o sigui, els partits que tenen la resta de rivals directes, doncs, podria ser possible, doncs, aconseguir aquesta tercera plaça, no?
14: Sí, malauradament no depenent de nosaltres mateixes, sí que depenent de tercers resultats, i possiblement hi ha dos partits que mirarem de reull, que és la Salle Bonanova, que juga a casa del líder, i això és més complicat, i Lluís si dona la sorpresa a casa de Claret, però sí que és veritat que si nosaltres no fem la nostra feina, que seria intentar guanyar i treure el partit, no hi haurà res a fer.
12: Doncs perfecte, José Antonio, esperem que sigui moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: D'acord, doncs, moltes gràcies, bon dia.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria en el derbi contra el Xama Vilafranca, i ara quan diem centrats en aquest últim partit de la temporada, diumenge, a un 4-5 de la tarda, a la pista del Tarragona Bàsquet B.
15: El temps amb Marc Rodero.
1: I continuem amb les tendències de primavera d'aquest temps del mes de maig. Marc Rodero, bona tarda.
16: Bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: No recordo que ahir plogués, no?
16: A casa nostra no, però a Catalunya sí, eh?
1: Sí, no, sí, a Catalunya sí, però al Vendrell ahir no li va tocar.
16: No, ahir no li va tocar. No, ahir va passar una miqueta de llarg. Avui també passarà de llarg. Avui el que no passa de llarg és el vent. El vent de mestral està sent el protagonista. Hem arribat a un cop de 51 km per hora i s'ha de mantenir bona part de la tarda, tot i que no descartem que de cara al vespre pugui ja entrar les marinades de Garbí. Per què? Doncs perquè avui ens creua un sistema frontal que nosaltres només el notem amb aquesta entrada de vent de nord i amb unes temperatures frenades, però en canvi cap al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i nord de Barcelona, de cara a aquesta tarda podrien tindre una tongada important, maca, de precipitacions i fins i tot algunes d'elles acompanyades de calamarsa. Serà demà, quan el canvi pot ser una miqueta més significatiu. Demà tindrem una jornada marcada en conjunt per la nuvolositat, sobretot a primeres hores amb el cel cobert arreu, amb alguna clariana esporàdica, però dominarien àmpliament els núvols. Seria de cara a migdia i tarda quan les nuvolades creixerien cap a l'interior i demà, a diferència d'ahir i d'avui, viatjarien cap a la mateixa línia de la costa. Per tant, demà serà una tarda de creixement de núvols convectius, d'aquelles torres ben definides, ben estructurades, i que algunes d'elles podrien arribar de cara al vespre a la mateixa línia litoral. Per tant, demà un canvi de temps que obrirà les portes a una notable davallada en les temperatures. No ho notarem a tot arreu, és a dir, no a tot el país ho farà de la mateixa manera. On baixarà més? Cap a l'interior i en especial al Pirineu i al Prepirineu. A la costa també, però de forma més discreta. El vent tornarà a ser protagonista la segona part del divendres i en especial la jornada del dissabte, Víctor.
1: Doncs demà divendres parlarem de com ha de venir el temps del cap de setmana. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
16: Bona tarda.
1: I així acabem aquesta edició de les notícies. Us emplacem a continuar informats, com diem sempre, a través de xarxes socials, perquè la informació, l'actualitat, no s'atura. Ho trobareu a Facebook, a X i a Instagram, i també a la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Però per nosaltres res més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shinkaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafañer.
11: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C-25 i la C-16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C-16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C-16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així, perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se pueda realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen treballar, deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Trio Comerç Just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal el responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ero plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
5: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens van facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
3: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tota Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
7: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
8: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
6: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
9: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca, Owu Nayong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
2: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo, en la categoria de música, pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
3: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
2: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en sol 3 al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per

0: i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins i prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
1: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
0: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
5: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
6: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
5: But visual learning is so much better.
6: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
4: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
7: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
4: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 3:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
8: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
9: Hem d'estudiar

0: diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials als docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
3: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
2: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
2: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
1: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
1: Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
4: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
0: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
12: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
1: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
1: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
2: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
2: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
1: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
2: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
6: Notícies en xarxa.
1: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
3: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
2: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda, no se'ns contestarà res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
2: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
2: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
1: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
2: D'altra banda, l'empresa parla de 200 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens van facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
2: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
2: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
1: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
2: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
1: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Ho veu Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
27: La potencialitat que tenim
0: teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Reglament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
1: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
5: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
4: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, de Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
8: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
7: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
2: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
9: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
27: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en un sol 3 al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
10: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
9: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
3: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
9: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida, i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:45 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu.
1: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins els límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
0: Notícies en xarxa.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
7: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Molt bona tarda i benvinguts en aquesta Tarda en Estèreo que arranca ara després d'uns quants dies que hem estat de vacances. No us emociono gaire, que d'aquí una setmana justament tornarem a marxar de vacances. Però que duri el que duri, aquesta és la tarda que ara mateix és la que estàs a punt de viure. La nostra Tarda en Estèreo aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell, sempre protagonista amb tots els èxits. Salutacions de Marga Márquez, espero i desitjo que estigueu molt rebé. Això d'incorporar-se a finals de setmana, la veritat és que senta perfecta. Gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos. Avui amb el nou i esperadíssim treball de Maroon 5, amb aquest tema que es diu Eronem. Naltros, doncs us donem la benvinguda, obrim les portes de la nostra tarda musical i us agraïm, com sempre, que estigueu aquí. Salutacions de Marga Márquez.

0: puerta como si fuera...
1: Doncs després d'obre les portes amb els Maroon 5, avui tenim moltes coses perquè en aquesta última setmana doncs han arribat moltes novetats. Manuel Carrasco arribava aquest passat de divendres amb coses noves com aquest tema que col·labora amb la Pussy i es diu Canviar. Som a inici de setmana, mirant cap al passat cap de setmana en què arribaven coses destacades. I com sempre, ja sabeu que nosaltres les escoltem, us les presentem, us informem. Gràcies, com sempre, per una nova tarda en estèreo. I atenció, que per aquí sona l'honor de Strokes amb el seu Falling Out of Love. Meravellós.

Doncs amb aquesta energia necessària tant en quant arriba la fúmiga amb Andreu Valor, Art de Bogotà, Abril, Doctor Prats, Els Catarres, la llista és immensa, que no ens cau aquí en tota la info. Gent de la Mediterrània. Avui tenim un temps així una mica raret, eh? De fet, ens traiem la roba, ens hem de tornar a posar, buscar algú d'abric, ara que t'havies posat la cama al llit. El llit més lleuger, doncs apa, a abrigar-nos per les nits. I anem en busca de Tame Impala amb Jenny Botsnoise amb aquest tema que es diu Dràcula. Dràcula.

0: energia per recórrer carreteres infinites.
1: Anem amb més música, que això acaba d'arrencar. Són 2:45 de la mà de Doctor Prats. Amb aquesta energia, ja saps que és el tema que està lligat al Tour de França, que arrenca el mes de juny. Així que, si necessites energia, et prens un tema.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. No matter what, no matter what, you got.

El tema ja fa un parell de setmanes que el coneixem, és Lady Gaga i The Chip, perquè és una de les cançons que apareixen en el film El diable es vesteix de Prada 2, una pel·lícula que arriba amb una gran banda sonora on hi participen artistes de la talla com Lady Gaga i The Chip amb aquest runway. Doncs aquí estem, mirant cap al punt de les 4, que en 12 doncs toquem l'hora en punt. Amb Alfred García, que ha tornat a l'escena musical i ho feia un any després, dedicat al fill de la seva cosina, que li ha donat molts jocs en aquestes últimes setmanes, perquè tothom per xarxes pensaven que havia de ser pare. No, Mateo és el fill de la seva cosina.

0: El tema el coneixíem, però ara s'ha publicat en espanyol i és un dels temes que formen part del darrer treball de Bruno Mars, Lo Arriesgo Todo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
7: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs estem ja donant el tret de sortida a aquesta segona hora de Tarda en Estèreo, així que benvinguts, que arrenquem amb Charlie XCX i amb això que s'estrena, s'acaba d'estrenar, que és Rock Music. Ens queden moltes coses per escoltar, per compartir, així que el que et recomano, com sempre, és que et quedis. Yeah, it's always fun.
10: time.

Doncs teníem novetats de Carlos Vives, i és que aquest 2026 arriba nou material de l'artista llatí. I Rosalía, que no para d'estar en notícia, segueix rodant amb la seva gira, i això és Reliquia.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs anem a posar-nos en sintonia. Després de sentir el flow, ara arriba per aquí Anita i Shakira. Es parlava molt d'aquesta col·laboració, una col·laboració esperada, explosiva, una de les millors d'aquest any. La brasilera i la colombiana unides per oferir-nos aquest tema que forma part d'Equilibrium, el nou disc d'Anita. Un tema que uneix el funk brasiler, el pop urbà i un toc electrònic que ens porten directament a la pista.

unes quantes dècades se'n separen del tema original. Un jove Camilo VI triomfant en plena activitat musical i un dels artistes importants de la història de la música espanyola. I aquí està David Bisbal, que fa unes setmanes s'atrevia a fer aquesta versió del famós Vivir así es morir de amor. El Trus compartim, com sempre, tota la música i la veritat és que és una mirada a un dels moments importants de la música d'un artista que feia coses tan grans com aquesta. Són ara mateix 2:15 ja de 5 de la tarda. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I ara ens quedem amb Icona Pop i el seu Ritual Andaya.

doncs aquí tenim una d'aquelles cançonetes que poden ser després, quan arribi l'estiu, perquè som ja el 14 de maig, eh? Sembla mentida, però anem avançant, encara que el temps estigui donant un pas enrere aquests dies o aquestes hores. Sobretot avui ja avançàvem que faria ventet, eh? Això és uno de Farruko, Gracie i Steve Aoki. L'uno es diu Ja pa què. Doncs ja pa què, nosaltres quedem aquí amb, com sempre, actualitat musical. I fins al punt de les 6 i a punt de sonar l'uno de Pablo López. Així que no has de marxar. Escoltes Ràdio al Vendrell. Estem en busca d'aquest nou single de l'artista Esdrújula.

0: Bueno, si vols sensacions fortes, ja saps, aquí està Dance to His, que és l'honor d'Icona Pop. Doncs amb això ens posem, avançant en aquesta tarda, que no hem d'oblidar. Avui és dijous, estem a un xis de dits de que arriba el cap de setmana. Això és el bo que té d'incorporar-se a la setmana començada. Una setmana curteta, i la setmana que ve sí que la farem sencera, però ojo, que després ens tornarem a anar a vacances. Bueno, seguim avançant, que tenim més coses.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs aquí està l'honor de Nia Loran amb aquest Dinner Party.

Doncs aquí estava la música de Melody, que justament ara fa un any doncs teníem Melody per dinar, per esmorzar, per sopar. Sembla que aquest any Eurovisió és invisible. Bueno, doncs aquí és Sara Niu, que ens acompanya amb aquest seu nou tema, que és aquesta Latitud 99. I ens acostem ja al punt de les 5 de la tarda. Demà estarem aquí a edició divendres amb novetats i estereopartit. Que tingueu una fantàstica tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid.
1: The day I still being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants i en els propers 30 minuts, temps suficient per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Els de sempre, d'una banda, Marga Marca de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva Jordi Garell i la meteorològica de Mar Rodero a la redacció, i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació. I davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells, que ha editat i presentarà aquest informatiu amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'aquesta jornada de dijous, 14 de maig del 26, que, com sempre, resumim en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la inversió de més de 1,7 milions d'euros per fer millores als centres educatius de la comarca i que invertirà la Generalitat de Catalunya. També haurem de parlar de Junts per Catalunya, que ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè es construeixi un bypass ferroviari que connecti la línia de la costa amb el nucli del Vendrell i l'interior del Penedès. Junts, a més, també ha presentat una proposta al Parlament demanant que es millori la mobilitat educativa a la vegueria. L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà els premis IEP, els premis Penedès IEP, els millors treballs de recerca de batxillerat als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador. En parlarem d'aquest lliurament de premis, però també haurem de fer-nos ressò de l'escola d'estiu de Saifores, de la crida que fan des del Banc de Sang per donació de plasma o de l'acord de la comunitat energètica de Sant Jaume. Aquests són alguns dels fets de l'informatiu de la jornada del dia d'avui, combinats amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, la Generalitat invertirà més de 1,7 milions d'euros per fer millores als centres educatius del Baix Penedès. Les inversions estan previstes a tots els municipis i han de servir per modernitzar i adequar els equipaments educatius. Les partides econòmiques no contemplen la construcció de cap escola ni cap nou institut a la nostra comarca.
3: El govern de la Generalitat destinarà un total de 100 milions d'euros arreu de Catalunya per posar al dia escoles que ho necessiten. I el Baix Penedès rebrà una inversió global d'1.710.954 euros. El Vinyana rebrà 22.000 euros, l'Arbós 81.300, Banyeres del Penedès 22.000, Bellvei 59.300, Bonastre 20.428, Calafell 463.900, Cunit 213.300, el Montmell 47.635, el Vendrell 575.800 euros, la Bisbal del Penedès 44.000, Llorenç del Penedès 22.000, Mas Llorenç 57.990, Sant Jaume dels Domenys 22.000 i Santa Oliva 59.300. Aquestes actuacions han de servir per modernitzar i adequar equipaments educatius amb actuacions com la retirada d'amiant, la renovació de teulades i tancaments, la millora de cuines i calderes o l'actualització de les instal·lacions elèctriques.
1: Junts per Catalunya ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè es construeixi un bypass ferroviari que connecti la línia de la costa amb el nucli del Vendrell i l'interior del Penedès, sense haver de passar per Sant Vicenç de Calders. La iniciativa, que compta amb el suport de la Unitat Vendrellenca i Impulsem Penedès, pretén així millorar la freqüència de pas de trens cap a la resta de la vegueria i Barcelona.
4: Abans d'arribar a Sant Vicenç de Calders, construir un bypass que enllaci directament amb el nucli del Vendrell. Aquesta és la proposta que Junts per Catalunya ha registrat just aquest dimecres al Parlament i que pretén millorar les connexions ferroviàries de la capital del Baix Penedès amb el conjunt de la vegueria i Barcelona. Tot plegat evitant l'entrada de combois a Sant Vicenç, on ara mateix hi conflueixen totes les línies de trens.
5: Això el que proposa és millorar les freqüències i, per tant, aquella demanda sempre reivindicada que des del centre del Vendrell es pugui tenir un tren cada mitja hora cap a Barcelona, però també, no només això, sinó que la connectivitat entre el Penedès i les tres capitals del Penedès Marítim també pugui ser molt més ràpida i, evidentment, doni un millor servei a tot aquest mig milió de persones que viuen a la vegueria i tot el que és a la costa.
4: La iniciativa hauria de permetre, a més, descongestionar el pas de mercaderies pels nuclis urbans i línies litorals, un tipus de connexió ja existent en altres àmbits de la mobilitat.
6: seria un símil de les típiques variants, no? Per carretera, doncs aquest bypass serviria una mica de variant per descongestionar ara mateix a Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, que no poden tenir més trànsit de ferrocarrils, perquè si ja està saturat ara no li podem posar una càrrega ni de passatgers ni de mercaderies, perquè no hi caben, vull dir, és un tap d'ampolla ara mateix.
4: Unitat Vendrellenca i Impulsem Penedès donen també suport a una proposta que ara haurà de ser estudiada i valorada pel govern de la Generalitat. Totes dues formacions, a més de Junts, reclamen a l'executiu de Salvador Illa una mirada més descentralitzada i sensible cap a un territori que abraça només a la vegueria més de 500.000 de persones.
7: I aquí la Generalitat s'ha de mullar i ha d'anar a negociar a Madrid que aquesta línia és una línia per les persones. Que hi han de passar mercaderies? Cap problema, però la prioritat han de ser les persones. El que no pot ser és que sigui una línia exclusivament, quasi per mercaderies. Només fa falta sentar-se davant de l'estació de Vendrell i veure quins trens passen.
4: La proposta de Junts va acompanyada d'una petició a la Generalitat perquè inclogui al seu esborrany de pressupostos l'elaboració d'un informe previ que avaluï la seva viabilitat i determini el millor punt per executar el bypass, preferentment en paral·lel a l'AP7 o a la línia de tren d'alta velocitat. En cas de tirar endavant, caldria traslladar el projecte al govern estatal, de qui en dependria en darrera instància la seva construcció.
1: I Junts també ha presentat una proposta al Parlament de Catalunya demanant que millori la mobilitat educativa a la vegueria Penedès. Es demana millorar les connexions del transport públic entre pobles i modificar les línies de rodalies perquè els estudiants puguin desplaçar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Junts ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que reclama una millora de les connexions de transport públic entre els pobles de la vegueria Penedès, perquè moltes són insuficients i també incompatibles amb els horaris lectius. Segons la formació política, són excessius els transbordaments que han de fer estudiants que, a més, es troben amb un dèficit de coordinació amb els serveis ferroviaris. En ocasions, aquestes complicacions afecten la tria d'estudis dels joves de la comarca. Una de les peticions de Junts passa per allargar els trens de la línia R8 de Rodalies, que ara va des de la Universitat Autònoma de Barcelona fins a Vilafranca, i l'allargament hauria d'arribar fins a Sant Vicenç de Calders. També es demana la creació d'una nova línia de Rodalies que comuniqui Vilanova i la Geltrú amb Tarragona i Reus.
1: L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà els Premis Penedès IEP als millors treballs de recerca del batxillerat als jardins del Museu Pau Casals de Sant Salvador. Amb la voluntat de ser present a tota la vegueria, enguany s'ha escollit el municipi del Vendrell per tancar el certamen. Serà una festa oberta a tothom i especialment pensada per un públic molt jove.
8: El lliurament de la tercera edició dels Premis Penedès IEP als millors treballs de recerca de batxillerat es farà aquest any al Museu Pau Casals de Sant Salvador el proper 22 de maig.
9: Aquest any toca aquí el Vendrell, ja de fet la idea de quan els vam crear era que cada any es pogués celebrar una capital de la vegueria. Ho fem al Museu Pau Casals, aquí als jardins de Sant Salvador, a les 7 de la tarda, divendres que ve, dia 22. Aleshores és un acte que és obert a tothom, sí que hi haurà una part institucional, òbviament també d'entrega dels premis, que és el motiu de l'acte, però també el plantegem com una mica de festa jove, amb un càtering i amb un petit concert d'un grup de música que es diu Trifàsic amb Gel, que són tres joves de Vilafranca, amb aquesta idea constant, no?, de cridar el jovent, i fan una mica de versions amb acústic.
8: Aquest any s'han presentat al certamen 19 treballs de recerca d'alumnat de 13 centres de la vegueria i de temàtiques molt diverses.
9: Ens han presentat treballs de les vinyes, de les noves tecnologies, d'ambients i també d'història, però sempre ubicat en l'àmbit penedès. Aquest és com el criteri clau perquè l'Institut treballem amb aquesta perspectiva, com parlàvem, no?, de l'àmbit penedès. Aleshores, després, hi ha molts altres ítems que el jurat decideix, però sobretot és l'àmbit penedès.
8: Els premis de l'Institut d'Estudis Penedesencs són possibles gràcies a dues col·laboracions principals.
9: Són tres premis, el primer són de 1.000 euros, el segon és 750 i el tercer 500. I clar, al final això és possible gràcies al suport de dos factors molt importants, que són, per una banda, Serveis Mèdics Penedès, que ja va participar des de la primera edició, i també Fundació PINAE, que participa des de la segona edició dels premis. Al final és una realització creada per l'Institut, però que no podria ser possible si no fos pel suport d'aquestes empreses o fundacions que hi participen.
8: L'acte de lliurament dels premis està obert a tot el públic.
1: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio en clau de comarca ens porta cap a l'escola d'estiu de Saifores d'enguany, que estarà dedicada a l'impacte i les oportunitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu.
3: La Casa de Calmata de Saifores acollirà de l'1 al 4 de juliol la 47a edició de l'escola d'estiu, jornades dedicades als docents que cada any posen sobre la taula un tema d'interès educatiu. En aquesta ocasió, el tema és de gran actualitat, intel·ligència emocional o artificial. Els mestres reflexionaran sobre la intel·ligència artificial i els reptes i oportunitats que planteja aquesta nova realitat als centres educatius, una transformació que ha arribat amb força a les aules. Està prevista la participació d'experts i expertes en la matèria i la realització de tallers per conèixer propostes pràctiques. Les inscripcions per a l'escola d'estiu ja es poden fer a la Fundació Marta Mata Garriga.
1: El Banc de Sang fa una crida als donants per alternar les donacions de sang i les de plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 que reben transfusions de plasma de forma anual.
3: El Banc de Sang fa una crida als donants per tal que alternin les donacions de sang i de plasma. És el primer cop que l'organisme fa aquesta petició, perquè de plasma se'n necessita tant com de sang. La donació de plasma és molt similar a la de la sang, però les donacions es poden fer amb molta més freqüència, cada 15 dies. Per ser donant de plasma, únicament cal tenir 18 anys o més, estar bé de salut i pesar més de 50 quilos. El plasma és tan important com la sang, perquè conté i transporta els aliments que es necessiten per viure, les defenses del cos i altres proteïnes indispensables. Es tracta d'un líquid transparent que forma part de la sang. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma de per vida i més de 4.000 persones que reben transfusions de plasma anualment. Si cada donant fes el doble de donacions de plasma, s'assoliria l'autosuficiència d'aquest element. Ara, la mitjana de donacions és de 2,2 vegades l'any per donant i seria òptim doblar aquesta xifra.
1: I encara en clau de comarca, la comunitat energètica demà diumenge en marxa ha arribat a un acord amb la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume per posar plaques fotovoltaiques en dos espais. A la societat cedirà les cobertes del cafè i del teatre per instal·lar les plaques, el que permetrà impulsar la primera iniciativa d'autoconsum d'aquestes característiques al Baix Penedès.
10: El projecte de demà diumenge en marxa per impulsar una comunitat energètica a Sant Jaume estava en stand-by des de finals del 2023. Per la manca d'entesa entre la cooperativa i l'Ajuntament per a la cessió d'espais municipals per instal·lar les plaques fotovoltaiques. Ara el projecte s'ha reactivat gràcies a l'acord que s'ha arribat amb la Societat Cultural i Recreativa, mitjançant el qual aquesta cedirà les cobertes del cafè i del teatre per posar els panells solars. La iniciativa compta també amb el suport de la Diputació de Tarragona, que subvencionarà la inversió necessària per fer realitat la instal·lació durant aquest mateix estiu. Segons Diumenge en Marxa, quan aquesta estigui en funcionament, tots els veïns i els comerços que es trobin en un radi de 5 quilòmetres podran consumir l'energia renovable produïda localment. El projecte es va presentar a l'última assemblea de l'entitat, en el marc d'una jornada comunitària on també es van mostrar diferents modalitats per impulsar un vehicle elèctric compartit al municipi. Des de la cooperativa informen que les persones interessades a formar part de la comunitat energètica es poden fer socis a través de la seva pàgina web.
1: I una mica de música en aquest informatiu que ens trasllada a Cunit. El grup valencià La Gossa Sorda torna aquest 2026 als escenaris després de 10 anys d'aturada. La gira, que consta d'una quinzena de concerts entre el País Valencià, les Illes i Catalunya, farà una doble aturada a Cunit. Serà els dies 22 i 23 de maig.
10: A Tornallom és el nom que rep la gira de retorn de la Gossa Sorda, una de les formacions abanderades de l'escàrrec combatiu valencià que va tenir una destacada carrera musical entre els anys 1997 i 2016. La gira es va obrir el passat 26 d'abril a Picassent i després de passar per Falanitx oferirà un doble concert acunit els dies 22 i 23 de maig en un recinte que s'ubicarà a l'esplanada de l'Avinguda de la Font. Seran aquests els dos únics concerts propis que farà la Gossa Sorda a Catalunya, més enllà de la participació en tres festivals. L'interès que ha despertat la doble cita ha fet que ja s'hagin esgotat les 10.000 entrades de la nit de dissabte i bona part de les de divendres.
11: Per a nosaltres va ser tota una sorpresa. Nosaltres, quan vam arribar ací, estàvem buscant un lloc per a 5.000 persones per a fer un concert. Vam parlar amb ell, ens va dir que tenia aquest lloc. Lo que ens va sorprendre, ell ens va dir, bueno, en caben 10.000. Vam posar 10.000 entrades a la venda i la sorpresa per a nosaltres va ser vendre les 10.000 i l'endemà vendre també una part important i pues, va desbordar les nostres expectatives de lo que era el retorn a Catalunya, no?
5: I creiem que és un acte de foment de la cultura catalana, de la llengua catalana i de reconeixement al conjunt dels països catalans. Nosaltres el que volem és promocionar la cultura catalana i d'aquesta manera doncs, donem suport a aquest esdeveniment.
10: El doble concert de Cunit, la Gossa Sorda, comptarà amb diferents formacions novelles com a convidades, que han estat escollides pel seu caràcter combatiu i per la presència d'integrants femenines. Així, divendres actuaran les Tastarudes i la DJ Trapella, mentre que dissabte ho faran Svetlana i les Hijas de la Cúmbia. També s'han convidat representants de diferents moviments socials i reivindicatius del país, com la Xarxa d'Usuaris de Tren de Catalunya, el Sindicat de Llogateres o l'Assemblea de Docents. El fet d'escollir Cunit com a punt central del seu pas per Catalunya respon a una voluntat de sortir de les grans ciutats i acostar-se als pobles.
11: Nosaltres també reivindiquem que som un grup de poble i que més enllà de les capitals de comarca i de les capitals de província i de les capitals de país ni a vida, fer en un lloc comercial de concerts, pues anar al Palau Sant Jordi, per exemple, no? Seria més complicat fer tot això que estem posant damunt de la taula, de col·lectius socials, de poder posar altres grups, perquè normalment a tal hora tenes d'anar, de poder posar un DJ, i nosaltres volíem fer un poc la festa que nosaltres teníem dins del camp, no?
10: Des de l'Ajuntament de Cunit estan preparant un dispositiu per poder acollir de manera adequada els milers de persones que vindran a veure els concerts. Unes actuacions que, segons l'alcalde, també ajudaran a promocionar el municipi.
5: És una zona que tens el tren al costat. Llavors ara hem d'explicar bé on la gent pot aparcar, perquè ja dic que si no aquesta part d'aquí pot patir el col·lapse, i és el que no volem. I és un espai a l'aire lliure que permet doncs, gaudir.
10: Les dues actuacions començaran a les 9 del vespre i tindran en la figura de Guillem Estadella el seu conductor i mestre de cerimònies.
1: I a la recta final de l'informatiu, abans de la crònica d'esports, parlem de gent gran i de la regidoria, que ja prepara la desfilada de moda de les festes de la gent gran d'enguany. Dilluns vinent, 18 de maig, s'obren les inscripcions per a les persones que vulguin desfilar.
3: La regidoria de gent gran de l'Ajuntament del Vendrell obre el termini d'inscripcions per participar a la desfilada de gent gran. Aquest és cada any un dels actes estrella de les festes de la gent gran, que se celebraran el pròxim mes de setembre. Però la seva preparació comença mesos abans. Les inscripcions es poden fer a partir del pròxim dilluns, 18 de maig, presencialment a l'oficina de gent gran, ubicada a la segona planta de l'edifici del Tívoli. Els dimarts i els dijous, de 10 del matí a 1 del migdia. L'única condició és tenir més de 60 anys i tenir ganes de desfilar. La regidoria també treballa per determinar quins establiments de moda posaran la roba que lluiran les persones que desfilin i quins professionals de l'estètica ajudaran a preparar la desfilada. De tot plegat, també es pot obtenir informació a les oficines de la regidoria de gent gran.
0: Els esports amb Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb la derrota del Vendrell Evolution Time per 22 a 17 aquest dissabte a la pista del Sant Esteve Sarrovires B en un partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa Federació, concretament als vuitens de final, a partit únic. I bé, doncs va ser un partit força igualat. De fet, a la primera part s'acabava doncs, amb 11 a 10, però a la segona part, mica en mica, les locals que van anar agafant terreny i finalment doncs, van acabar provocant l'eliminació de les jugadores de l'Alessi Grau i Pantón Marlès, que d'aquesta manera posen el punt final a la temporada. Per parlar de com va anar tot plat, us comencem a tenir el míster, l'Alessi Grau. Hola, bon dia.
13: Bon dia.
12: Bé, com deia, una llàstima, perquè això, doncs, finalment ja s'ha acabat.
13: Sí, sí, sí, s'ha acabat. Aquesta temporada ja està. Sí, va ser una llàstima perquè, com tu bé deies ara, la primera part la vam aguantar, vam acabar a la mitja part perdent un, però va ser un partit bastant competit, però anàvem amb un canvi sol, els juvenils també jugaven el dissabte a la tarda, no teníem pràcticament banqueta i això a la segona part ens va passar factura.
12: Com deies, no? Doncs sobretot al final de la segona part doncs, va acabar patint el desgast físic, no? Perquè doncs, a la primera part doncs, va aguantar força el tipus i després doncs, a la segona doncs, al final es va aguantar fins que es va poder, no?
13: Sí, sí, no, és exactament com tu dius. El partit, com ja hem parlat altres dies de la Copa, són partits molt igualats, però clar, ells tenien una banqueta molt llarga i nosaltres, ja et dic, ho teníem un canvi, i això al minut 10 de la segona part ja ens va passar factura, teníem que anar donant descans, canvis molt seguits, i això ens trencava molt el ritme de joc, i bueno, si no els haguéssim fet, doncs també ens estaven ja doncs, dominant, no? I la llàstima va ser aquesta, que partits tan igualats i que doncs, el nivell és molt semblant dels dos equips, doncs que el físic no t'aguanti és el pitjor que pot passar.
12: Ara doncs ja, com dèiem, s'acaba la temporada, per tant, que fer una mica de balanç, una temporada doncs, que ha sigut llarga, també doncs, hi ha hagut canvis, i bé, no sé quin balanç fas de tot plegat.
13: No, el balanç és força positiu perquè de fa dos anys les vaig entrenar jo. Són jugadores doncs, que porten anys al primer equip, amb noves incorporacions de noies d'aquí al Vendrell que havien estat jugant fora i han tornat. No, el balanç és positiu i s'han fet coses molt xules. I com em sembla que ja t'he comentat algun dia, les juvenils que estan pujant doncs hi ha bastant de nivell i es pot fer un equipet molt maco per anar a competir amb aquesta categoria i qui sap si més endavant, perquè dia d'avui s'està treballant molt bé la base, sobretot el femení, no tornar a fer un cop de puny sobre la taula i presentar-se a categories més altes. Sí, sí, no, s'està treballant bé.
12: Per tant, bé, de cara a la temporada vinent, imagino que l'objectiu és aquest, no? Intentar doncs, mantenir el bloc doncs, amb el reforç de la gent de baix i intentar, doncs, si es pot, doncs, millorar aquesta temporada, no?
13: Correcte, sí. Sobretot mantenir el bloc, que no se'ns escapi cap jugadora que porta molt, i llavors el que puja, doncs, que també aquesta edat dels 18 anys així és molt complicat pels estudis, per l'hora dels entrenos i això, però bueno, mirarem de fer mans i mànigues perquè això no ens superi i poder seguir amb aquest bloc i anar treballant-ho perquè, et dic, hi ha una bona base i això és un futur que té molt més llums que ombres, eh?
12: Doncs perfecte, Andalessi. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada, bé, tant a tu com al Merlès, com també amb el PP en el seu moment. Així que res, moltes gràcies i que descanseu bé aquest estiu i ja en tornem a parlar de cara al setembre.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres i que es parli d'handbol és el que a nosaltres ens interessa més.
12: Indalessi Grau, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota a la pista del Sant Esteve Sarrovires B, que com diem, posa el punt final a la temporada. Per tant, ara ja atents a com es desenvolupa aquest estiu i us anirem formant puntualment de cap on va aquest Vendrell Evolution Time. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb victòria contundent de la Vendrell femení per 58-37 aquest dissabte al pavelló de Coma-ruga contra el Xamba Salut Dental Penedès-Vilafranca en un derbi penedesenc que no va tenir gaire història, ja que les taronges van ser molt superiors, van aprofitar que les visitants doncs, venien en baixes per escapar-se del marcador i ja doncs, convertir els 10 minuts en un tràmit i d'aquesta manera aconseguir la quarta victòria consecutiva. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Bé, un derbi que al final doncs, es va decantar més de potser del que esperàveu, no?
14: I va ser una miqueta descafeïnat. Com bé dius, ells venien amb moltes baixes i es va notar molt.
12: Un partit que bé, doncs, vau entrar molt bé i això va fer que després doncs, ja la cosa anés més rodada, no?
14: Sí, el primer quart van estar molt encertats des de la línia de 3 punts. I com altres vegades que sí que estem encertades, sempre agafem una miqueta de marge al marcador i confiança i després ja amb les baixes que van sumar elles i anar sempre pel davant del marcador donava molta confiança per seguir la resta del partit.
12: Bé, al final és una situació que s'han trobat elles, que bé, al final vosaltres heu trobat al llarg de la temporada, no? Que doncs, hi havia partits que doncs, teníeu força baixes i el rival doncs, aprofitava, i bé, doncs, si ara passa al revés, doncs, al final doncs, també s'ha d'aprofitar, no?
14: Sí, mentalment les jugadores també van ser conscients de que això podia passar, de que no es van deixar anar també la rivalitat, suposo, de la proximitat, que ja vam parlar la setmana passada, que ajudava que no es deixessin sorprendre des del bon inici del partit.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B, un partit que, bé, doncs, com deia, és l'últim, i a més, no, doncs, teniu la possibilitat d'acabar en aquesta tercera posició, que, bé, doncs, veient el calendari, bueno, o sigui, els partits que tenen la resta de rivals directes, doncs, podria ser possible, doncs, aconseguir aquesta tercera plaça, no?
14: Sí, malauradament no depenent de nosaltres mateixes, sí que depenent de tercers resultats, i possiblement hi ha dos partits que mirarem de reull, que és la Salle Bonanova, que juga a casa del líder, i això és més complicat, i Lluís, si dona la sorpresa, a casa de Claret, però sí que és veritat que si nosaltres no fem la nostra feina, que seria intentar guanyar i treure el partit, no hi haurà res a fer.
12: Doncs perfecte, José Antonio, esperem que sigui, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: D'acord, doncs, moltes gràcies, bon dia.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria en el derbi contra el Xamba Vilafranca, i ara quan diem centrats en aquest últim partit de la temporada, diumenge, a 4:05 de la tarda, a la pista del Tarragona Bàsquet B.
15: Temps amb Marc Rodero.
1: I continuem amb les tendències de primavera d'aquest temps del mes de maig. Marc Rodero, bona tarda.
16: Bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: No recordo que ahir plogués.
16: A casa nostra no, però a Catalunya sí, eh?
1: Sí, no, sí, a Catalunya sí, però al Vendrell ahir no li va tocar.
16: No, ahir no li va tocar. No, ahir va passar una miqueta de llarg. Avui també passarà de llarg. Avui el que no passa de llarg és el vent. El vent de Mestral està sent el protagonista. Hem arribat a un cop de 51 km per hora i s'ha de mantenir bona part de la tarda, tot i que no descartem que de cara al vespre pugui ja entrar les marinades de Garbí. Per què? Doncs perquè avui ens creua un sistema frontal que nosaltres només el notem amb aquesta entrada de vent de nord i amb unes temperatures frenades, però en canvi cap al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i nord de Barcelona, de cara a aquesta tarda podrien tindre una tongada important, maca, de precipitacions i fins i tot algunes d'elles acompanyades de calamarsa. Serà demà, quan el canvi pot ser una miqueta més significatiu. Demà tindrem una jornada marcada en conjunt per la nuvolositat, sobretot a primeres hores amb el cel cobert arreu, amb alguna clariana esporàdica, però dominarien àmpliament els núvols. Seria de cara a migdia i tarda quan les nuvolades creixerien cap a l'interior i demà, a diferència d'ahir i d'avui, viatjarien cap a la mateixa línia de la costa. Per tant, demà serà una tarda de creixement de núvols convectius, d'aquelles torres ben definides, ben estructurades, i que algunes d'elles podrien arribar de cara al vespre a la mateixa línia litoral. Per tant, demà un canvi de temps que obrirà les portes a una notable davallada en les temperatures. No ho notarem a tot arreu, és a dir, que no a tot el país ho farà de la mateixa manera. On baixarà més? Cap a l'interior i en especial al Pirineu i al Prepirineu, a la costa també, però de forma més discreta. El vent tornarà a ser protagonista la segona part del divendres i en especial la jornada del dissabte, Víctor.
1: Doncs demà divendres parlarem de com ha de venir el temps del cap de setmana. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
16: Bona tarda.
1: I així acabem aquesta edició de les notícies. Us emplacem a continuar informats, com diem sempre, a través de xarxes socials, perquè la informació, l'actualitat, no s'atura. Ho trobareu a Facebook, a X i a Instagram, i també a la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Però per nosaltres res més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Ai, benvingudis, carinyo!
2: Hola!
3: Onzè programa ja, eh?
2: Ai, sí.
1: Uau, com passa el temps. I quina calor, eh?
4: Oh, ja està aquí l'estiu, nena.
2: Oh, estem regalimant, ja. Estem regalant.
1: Hi ha moltes que faig que regalinem, carinyo. Bueno, estem a principis de maig, que d'aquí, res, d'aquí poquets dies, és el dia 17, que és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia.
3: Sí.
1: I els safrets, que sempre ens agrada reivindicar i rememorar aquestes dates, en parlarem una miqueta, en parlarem.
2: Jo he de dir que avui em fa especial il·lusió el tema que tractarem, perquè a part de ser reivindicatiu, doncs toca una mica més el meu àmbit, el teatre,
3: Sí, mira. I a més que és un tema que és molt, molt i molt interessant, és història, i a més us toca més del que us penseu.
1: I agafeu bé l'agenda, perquè tenim a l'ensabonada bueno, un munt de coses. N'hi haurà ni un moment per respirar de tants actes que tenim aquí al voltant.
4: Bueno.
3: I, a més, tenim, com sempre, la iconografia queer, que la personalitzo una miqueta segons els convidats. I m'he basat una miqueta, us en recordeu quan va venir Cardem Cat, que ens va dir una cosa a cadascú?
1: Ai, sí!
3: Tots us sentireu assenyalades.
1: Mare meva!
4: Doncs sabeu que demanaré jo a les nostres convidades d'avui
2: que
4: ens fotin mal. Però dins els safareig, vull dir, el gibrell...
2: Vale.
3: Que ens donin un cop de mà.
4: Exacte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Doncs amb mi anirem de viatge a un poble veí. Així que quedeu-vos perquè comença el safareig.
5: Bona nit, gent del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
6: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
7: I no patiu, que no destanyeix,
2: Digues, orella!
5: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
2: Maria Unión.
7: El Quim Sicà.
6: La Nora Torres.
7: I la Zafiro.
2: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
5: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
2: Per tu.
6: Per ton pare.
5: Per la iaia.
7: Pel veí de baix.
2: O per aquella tieta desubicada.
7: Ai,
6: per un amic.
5: O per ta germana.
7: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
5: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
8: Passeu, passeu, que veureu el safareig.
3: Durant anys ens han explicat que les bruixes eren dolentes, que portaven berrugues, que feien pocions, que parlaven amb el dimoni i tot, però i si no eren bruixes? I si simplement eren dones pobres, dones vídues, que eren lliures i que, bueno, que sabien massa i que curaven i això... doncs molestava una miqueta. Durant segles les van jutjar, les van assenyalar i també les van torturar. I després van agafar i van fer comptes infantils amb la seva història. Avui, al safareig, obrim el judici més pendent de la història. Endavant, Vivian Segurana i Irene Márquez de les Bruixes del Baix Gaià.
4: I on heu deixat l'escombra, carinyo? Home, clar,
2: tu ja te la podies...
4: Home, jo sóc especialista a posar-me coses per aquí, carinyo.
2: Si portàvem l'escombra, sortíem volant.
4: Ai, ai, ai. L'alegria que estigueu aquí, carinyo.
2: I dic, aquest tema m'agrada.
4: M'agrada a mi.

0: estàvem escoltant ara?
1: Doncs bé, de fet no és una sola cançó. Mm-hmm. Són diverses cançons retallades que les vam fer una sola peça musical perquè buscàvem una música que tingués força i que tingués també una part de sensualitat, d'alguna manera que representés allò que aquestes dones anomenades bruixes doncs feien quan es trobaven al bosc aquests aquelarres, no? Mm-hmm. I el que feien ell era, doncs, intercanviaven els seus coneixements, aprenien les unes de les altres. També era un espai d'alliberament, d'expressió, mm-hmm. perquè la societat d'aquella època no les deixava ser i elles volien ser.
2: Clar.
1: Aleshores, una manera d'expressar-se, a més d'oralment, doncs era a través del cos. Llavors, doncs, elles prenien les seves pòssimes que es mm-hmm. feien, que podien ser doncs, afrodisíaques o al·lucinògenes, i aleshores doncs, es desinhibien entre elles perquè hi havia molta confiança. Per tant, que tota aquesta música havia de tenir molta força, també molta feminitat, mm-hmm. i vam buscar peces musicals que tot això ho englobés.
0: Molt bé,
3: que
0: guai.
3: Guai.
0: I, bueno, primer de tot, qui sou i què feu les Bruixes del Baix Gaià?
4: Bueno, les bruixes del Baix Gaià som un grup de dones, mm-hmm. que sortim d'una associació feminista que es diu Papallones Liles, que és també del Baix Gaià. I d'aquí sorgeix la idea de reivindicar el paper de la dona al segle XV i donar-li doncs, el reconeixement, no?, que ha trigat i molt històricament en reconèixer aquells judicis que es van fer, no?
1: Uh-huh.
4: I, bueno, va sorgir una mica així en tertúlia entre nosaltres de com podem fer i, bueno, la Vivian, que és directora de teatre, doncs li va donar forma a tot això.
0: Sí, que primer, en un principi fèieu quedades per fer una miqueta d'unió, no?, entre dones i demés.
4: Reivindicació feminista.
0: Reivindicació feminista. Uh-huh. I aquí va sorgir doncs, una miqueta la idea de fer un espectacle, no? Si ens vol explicar com va sorgir.
1: Bé, una mica va sorgir perquè arrel del dossier que va publicar la revista Sapiens el uh-huh. 2021 sobre la cacera de bruixes, doncs a mi se'm va despertar. Jo passo molt de temps al Pirineu.
0: Vale. Mm-hmm.
1: I aleshores el Pirineu va ser el focus de la cacera de bruixes entre els segles XV i XVII a Catalunya. Però és clar, fora del Pirineu i de la Catalunya central hi ha moltes bruixes que no són tan conegudes. I aleshores vaig pensar, una manera de portar aquesta història, aquesta reivindicació, doncs és a través de les arts escèniques, que és el meu camp, a través del teatre, i doncs també donar a conèixer totes aquestes dones que no són tan conegudes i però que van existir i que són tarragonines.
0: Bueno, fer-les conèixer, portar-les a història a tothom, també conscienciar una miqueta del que suposava ser assenyalada com a bruixa, no?, en aquells temps. I a la història hi ha una protagonista. Què me'n podeu dir d'aquesta protagonista? Qui és? Què en sabem de la seva història?
4: La protagonista és la Francina Marina, mm-hmm. que és la que en aquest cas represento jo, i va ser una dona que va ser jutjada entre el 1548 i el 1549 a Barcelona. Va tindre un judici bastant llarg, però sí que és cert que no hi ha una... En el cas de la Francina és un nom com una mica... Existeix, però és la representació de moltes dones d'aquell moment, d'aquell context, d'aquell marc històric, no? És una dona que bueno, que això, que va ser jutjada per bruixeria i res. No hi ha excessiva informació d'ella en concret,
0: però és una història que repeteix.
4: És una història que representa a totes les dones. Amb ella el que hem fet és representar a totes les dones que van ser jutjades.
0: És una cosa molt comú, no?
4: Exacte.
0: Perquè, clar, nosaltres quan pensem en bruixes pensem una mica en Disney i en la dolenta de la història d'un conte.
3: Una bruixa avorrida.
0: La bruixa avorrida, també, perquè no. Però qui eren realment aquestes dones? Qui eren? Què feien? Per què les assenyalaven com a bruixes?
4: Doncs majoritàriament eren dones doncs que trencaven l'estereotip que se suposava que devien tindre, no?, en aquell marc històric. Eren dones viudes, metzineres, pobres, eren dones remeieres, parteres, i bueno, se les assenyalava sobretot per no complir l'estàndard que s'esperava d'elles, que eren dones que tinguessin la seva família, que serveixin al marit, i bueno, trencaven totalment amb l'estereotip.
0: Incomodava. I volien buscar una raó per apartar-les una miqueta, no?, de la vida i del marc social. I després vosaltres també heu fet investigació sobre bruixes que han estat per aquí, per la zona, pel camp de Tarragona. Com, on heu trobat informació d'això? Jo m'ho plantejo, i com ho fas? Li preguntes a ChatGPT?
2: Jo conec moltes bruixes, a qui podria preguntar? No, però aquestes són més modernes, potser no les han conegut.
3: És contemporani.
0: Però deu ser difícil, no?, buscar documents d'aquella època de fa, pues, quasi 10 segles, o sigui...
1: Sí, de fet, és el que parlàvem abans, la majoria d'investigacions s'han centrat en la Catalunya central i la Catalunya del nord, perquè és on va ser el focus de la cacera de bruixes. A partir de la revista aquesta, del dossier que va elaborar Sapiens, allà hi ha un mapa de la cacera a Catalunya.
0: Ah, vale.
1: Aleshores, hi ha municipis marcats on va haver-hi judicis contra aquestes dones acusades de bruixeria. A més, ha hagut tot un treball de documentació, la tesis de Pau Castell, per exemple, diversos articles, diferents llibres de divulgació històrica, on hem estat investigant. A més, també col·laborem amb Viquibruixes. Vale. Viquibruixes està vinculat a la Viquipèdia.
0: Ah, vale.
1: Perquè a la Viquipèdia només el 20% de les biografies que surten són de dones.
4: Oh,
1: yeah. I dins de la Viquipèdia hi ha Viquidones, i es va formar el grup Viquibruixes. I el que ens dediquem és precisament això, a investigar, documentar-nos i introduir biografies de totes aquestes dones a la Viquibruixes, és a dir, a la Viquipèdia, perquè els hi donem veu. Clar. I parlem d'elles.
0: I d'on es pot treure la informació? Què feu? Aneu als pobles on estaven marcats?
1: Bé, la cosa és que, clar, aquí a Catalunya la cacera de bruixes la va estar engegada principalment pels tribunals municipals,
0: vale,
1: no per la Santa Inquisició. Aleshores, tota la informació que hi ha està molt diversa.
0: Vale.
1: Llavors, és un treball d'anar, doncs sí, amb arxius municipals, amb ajuntaments, tot això t'ajuda perquè sempre hi ha algú que ha escrit alguna cosa. Per exemple, la tesi de Pau Castell, ja et surt un nom, ja et surt aquí, va trobar alguna cosa, doncs ja és, vas tirant del fil, llavors aquí a Viquibruixes, per exemple, tenim tot un llistat de documents que hem anat trobant, i és qüestió d'anar tirant del fil, de que, ostres, aquesta bruixa van dir que va viure doncs per la zona de, doncs, això, del Tarragonès, anem cap a l'arxiu de Tarragona i si trobem alguna cosa, aquest nom el trobem, i és anar buscant, és tot un treball d'investigació. Hi ha molta, molta feina a fer.
0: Moltíssima.
2: I segur que tota aquesta informació no està a l'abast de... Vull dir, no és tan pública com qualsevol altra, no? Vull dir, potser s'ha volgut amagar, no?, des de sempre. Com a vergonya, potser.
1: Clar, abans sí que estava molt amagada. A dia d'avui és informació pública, però és informació que ha estat com abandonada. I hi ha moltes vegades, vull dir, no s'hi sap realment on està. Has d'anar buscant. És una feina molt, molt lenta, molt... Però és també molt bonica, perquè saps que quan ho estàs fent estàs alliberant aquesta memòria històrica, no?, i estàs donant veu a totes aquestes dones, a dir, que són les nostres avantpassades.
0: Sí, perquè, Irene, com ha estat per tu representar a una dona que ha patit ser acusada per bruixeria? Com ho has viscut? Perquè al final, com a actriu, aquí tenim la Maria, que en parlem molt del tema, que et fiques molt el paper
4: molt,
0: al final.
4: Molt.
0: Llavors, com ha estat?
4: Molt, és com un treball bastant potent, no?, perquè pateix molt.
0: Clar.
4: I quan estem assajant, a vegades dic, frena, perquè surto com si literalment m'haguessin donat una pallissa emocional, no? I a vegades he de posar una mica de fre perquè em noto com exaltada, no?, perquè sents aquesta ràbia, aquesta impotència. Hi ha escenes en les que, bueno, amb l'altra companya, no?, amb la que tinc conversa, ella em parla i jo noto aquesta ràbia de dir, ostres...
2: Per què? No?
4: Per què, per no? Què, per què? Sí, m'he ficat... Quan ella em va passar el guió i vaig llegir, és com que vaig empatitzar de seguida. No és gaire difícil, perquè al final totes, en un moment donat de la vida, ens hem sentit jutjades, no? I fas aquest exercici d'empatia i... Bueno, és anar treballant, evidentment, que ella m'ha guiat molt, no? Però sí, t'hi fiques, en aquest cas m'he ficat bastant en el paper i sí, ho pateixo bastant.
0: Perquè, clar, això també és una altra pregunta que et volia fer, que a dia d'avui, quines dones o en quines situacions qualsevol dona es pot sentir jutjada com una bruixa?
4: Ostres, jo crec que diària i contínuament.
0: Qualsevol dona?
4: Qualsevol dona. Sobretot dones que estan en primera línia, de pues, política o...
0: Estan
4: exposades. Dones que posen la seva, bueno, els seus coneixements i són jutjades. Sí, això és una realitat avui dia. A les feines, en qualsevol lloc, jo crec que...
2: Qualsevol dona que aixeca una miqueta més la
4: Exacte.
2: Veu que qualsevol altra dona o potser que qualsevol altre home és assenyalada.
1: Que toqui temes que no interessen, com és la memòria històrica, per exemple, o que es posicionin contra el masclisme institucional, totes aquestes dones, o com ha dit ella, les que estan en primera línia de la política i defensen drets fonamentals.
0: Sí, això... que incomoden simplement per ser dones que estiguin allà donant la seva opinió. Okay. Vosaltres heu pensat alguna vegada que si haguéssiu nascut al segle XVI us haurien assenyalat
4: Totalment.
0: Com a bruixes?
1: Ui, segur.
4: Totalment. A més, és que...
1: Orgullosament,
4: sí. No? Sí, perquè també amb l'activisme que fem feminista,
0: ja
4: incomodem 100%. I ja notem això que som silenciades i a vegades hem de picar pedra i quan ens reunim ens donem compte de que no som benvingudes per molt que estiguem fent un activisme que ens afecta a totes hi ha un sector que no li agrada que estiguem allà el que passa que en bruixes es queda com més camuflat però quan realment vas al peu del canó amb segons quines coses és com ui, aquestes per on venen, no? I més quan ens reafirmem. Costa. Ja. Sí,
3: també jo crec que es camufla més amb el tema bruixes per tot el que ha vingut després, no? O sigui, ara mateix tu dius una bruixa i una bruixa és una dona amb curves, lletja, amb un nas, molt...
0: Estereotipada.
3: Sí, i també per infants, no? Que és la dolenta
0: del
3: conte... Llavors és com, ai, bueno, pues bruixes, que guai. I al final això té un rerefons, que és tot això històric.
1: Sí. És que l'imaginari popular n'és ple de dones d'aquestes velles, lletges, encorbades, amb un gat negre, amb una escombra i amb un barret punxegut.
3: Sí.
1: Però realment, fent un repàs a la història, trobem tota aquesta documentació que ens parla de que la realitat era molt diferent. Aquestes dones... tenien molts coneixements sobre l'ús medicinal de les plantes que es transmetien de mares a filles i hi ha documents fins i tot que afirmen que van ser les primeres metgesses de la història d'Occident, les primeres farmacòlogues i les primeres anatomistes de la història. El que passa que...
2: Hi ha un llibre d'història sobre això.
1: Bueno, amb llibres que estaven amagats. I clar, fent recerca... Fent recerca, al final tot va sortint, no? Buscant amb arxius, buscant documents molt antics i s'ha trobat doncs, que aquesta era la realitat. Però clar, en aquella època la intel·ligència era cosa d'homes. Vull dir, una dona, és el que ha dit la Irene, havia de servir al marit i criar els seus fills i d'aquí no surtis.
3: I poc home.
1: Clar.
3: Sí.
0: Sense qüestionar-te res, o sigui, sí. A mi m'ha semblat molt interessant això de que les bruixes probablement hagin sigut les primeres metgesses. És algo que impacta moltíssim i que segur que moltes persones que han estudiat carreres més popularitzades dins de l'àmbit masculí, igual també moltes vegades s'han sentit una miqueta assenyalades o tractades com a bruixes, perquè al final és no ser benvinguda en algun lloc. I dieu una frase que m'encanta, que diu sí, soc bruixa, si bruixa vol dir ser dona, no? És maquíssima aquesta frase. Què significa per vosaltres?
4: Ostres, hi ha una escena en què la Francina ho diu això, no? Ja quan està a les últimes, no? I que sí que li diuen reconeix,
0: confessa
4: que ets una bruixa, no? I diu, sí, sóc una bruixa. Sabeu per què? Perquè no sóc el que diuen de mi, perquè sóc molt més, perquè sóc fidel a mi mateixa, al que penso, al que sento, perquè no sóc un objecte, i llavors perquè això, si això és ser una bruixa, Doncs sóc una bruixa, perquè sóc fidel a mi. Que això, quan tu ets fidel a tu mateixa, doncs fa que... Pues que se't tracti de bruixa.
2: I ser fidel a tu mateixa sense por a la foguera.
4: Ah, exacte.
2: Sí, sense por a la foguera.
4: Amb totes les conseqüències, no?
3: Mm-hmm. Bueno, i que si tu dius que això és ser bruixa, doncs m'apropio d'aquesta paraula, no? Igual que maricón, igual que no sé què, a vegades hem parlat una vegada. Maricón, pues claro.
5: Amb allò que t'han tirat pedres o t'han atacat, doncs ho agafo i, no? Com deia aquella cançó, me hago mi paret, no? Sí, faig la meva barricada.
0: Que al final no sigui un insult, sinó que és simplement... I li dones la volta. Sí, i ja està. És una manera. També, al final, posar-li nom a les coses és reconèixer que existeixen, no?
4: Exacte. Llavors,
0: és una mica com la lluita feminista o la lluita LGTBI que fem aquí, que al final posar nom, parlar del tema, doncs és important, i a vegades doncs, ens apropiem i ens diem entre nosaltres maricons, perquè és el que ens deien al col·le, i pues, al final acaba sent algo bonic, algo...
2: Nostra.
0: Sí, algú nostre.
2: Sí.
1: A les dones sempre han sentit bruixes.
0: Sí.
1: Sempre. El que passa que ha tingut sempre una connotació negativa.
0: Negativa.
1: I ara que la història doncs, està sortint a la llum, s'està donant veu a aquesta veritat, vull dir, per nosaltres ara que ens diguin bruixes és un orgull.
0: Clar.
1: Gràcies. Soc una dona sàvia.
4: Clar.
0: Sí.
4: Mm-hmm.
1: Clar.
2: Lliure.
1: Sàvia, lliure i valenta.
4: Sí,
2: això. Exacte.
0: Sí. Hi ha molta gent LGTB que està tu aquí, maricón. La gent t'ho porta amb un cor.
5: L'etiqueta amb mi.
0: Sí, aquí, sempre. Maricón.
5: Sí.
0: I us volia preguntar, perquè també molta gent pensa, quan pensa en bruixes, el tema de la barruga al nas i el barret punxegut, però també pensen en tarot, pensen en màgia, pensen en llegir el futur, la típica gitana que et llegeix la mà, no? Això realment al segle XVI passava o això ha sigut algú després?
4: Home, jo crec que coneixement astrològic hi havia.
0: Vale.
4: O sigui, les dones, el coneixement de l'astrologia, dels estels, del camp, de la pròpia natura, tot això existia.
0: Sí, aquestes dones que assenyalaven com a bruixes, també pot ser que era perquè fessin aquestes coses, perquè igual et llegien el futur, o això ha sigut poder més endavant.
1: Estaven molt connectades amb la natura,
0: sí. Vale.
1: Es comunicaven, entenien els cicles de la lluna,
4: exacte.
1: I entenien que les dones són cícliques, i els canvis de la natura, llavors sabien... podíem saber si venia una tormenta, doncs, com la pagesia avui en dia. Segons estigui la terra, segons el comportament dels animals, saben quin temps farà.
0: Sí.
1: I també, llegien a vegades, doncs, segons es tiraven les pedres aquestes, les runes, o al fons el pozo que es diu,
4: sí,
1: no?
4: Vale.
1: O feien alguna infusió. Això sempre ha existit.
0: Vale.
1: Sí, suposo que les cartes ha sigut alguna cosa més moderna.
0: Sí, clar, però... clar, la manera, no? Però
1: sí.
0: Ja feien les seves coses per poder saber o conèixer o investigar.
3: Jo he de dir que, ara que has fet aquesta pregunta, me veu un poc del tema, em ve de gust que vingui aquí una tarotista
0: uf.
3: I que ens llegeixi la mà, no sé què...
0: La Zafiro podria
3: sí.
0: fer. Jo
2: una mica bruixa soc, una mística de tant en tant soc.
0: Alguna vegada ho has dit, que
2: un
0: dia podries tirar-nos les cartes.
2: Fer, les podria fer, sí. Mm. El que a mi m'interessa molt és la recepta de l'afrodisíac aquest que deies. Això m'interessa a mi moltíssim, no la tindreu per casualitat.
4: No, està amagada.
2: Ai, s'ha de compartir, com a germà.
5: T'has de ficar la quelarre,
0: Zafiro.
3: No
0: et donaran la recepta, però un gotet de benvinguda poder ser.
2: Un gotet, una garrafa.
0: Una
2: litrona.
0: Una garrafa.
1: O, escolta, si et veus la poció que ens bevem nosaltres a la quelarre, sabràs el que fem amb una escombra.
2: Oh!
0: Uau!
3: Epa!
2: I quan dius que podem veure?
5: Sí, anava a dir, permeteu-me una pregunta fora d'esto. O sigui, però la quelarre... està tancat només a dones? O, per exemple, també hi poden entrar, poden participar de l'associació de persones...
2: Bruixots, no siguin, bruixots.
5: Exacte, bruixots. També n'hi ha hagut, també se n'han
1: passat,
5: no tants, evidentment.
1: Quan vaig escriure el guió, ho vaig escriure pensant en que fos interpretat tot per dones. De fet, el protagonista masculí és una dona.
0: Mm.
1: El que passa que nosaltres vam començar sent 6 actrius, a dia d'avui som un grup de més de 20 persones, i aleshores a dia d'avui també formen part homes.
0: Mm.
1: El que passa que aquests homes, vull dir, el paper que fan són de carcellers...
0: Mm.
1: I, evidentment, també els tècnics que hi ha darrere, perquè darrere tot espectacle hi ha molt de treball d'equip i allà també hi ha homes. Aleshores sí que poden entrar, perquè a més és un espectacle que està sempre en procés d'evolució. Anem afegint noves escenes, nous elements, perquè no, qüestió de repetir cada any el mateix. I quan més informació també tenim sobre la temàtica, doncs aleshores anem afegint nous personatges reals, tots amb nom real, i noves escenes. I aleshores sí que poden entrar homes, però tenen papers com molt específics, vull dir, perquè és una obra de teatre reivindicativa. I som nosaltres les que volem donar veu a totes aquestes dones que quan sortim a fora, vull dir, per nosaltres la sensació és de dir, va per totes vosaltres.
5: No perdre l'objectiu, no? Exacte. Aquest és l'objectiu i aquí ens
1: quedem.
5: Molt bé, s'ha de ser fidel.
1: El que passa és que els nostres companys masculins, doncs, evidentment, estan de part nostra, ens recolzen, per tant, nosaltres encantades de que col·laborin amb nosaltres.
2: Clar que sí.
5: Les persones aliades sempre són benvingudes, no?
4: Totalment.
5: Sempre que estiguin en la mateixa sintonia.
0: Bueno, doncs ha arribat el moment de les preguntes ràpides.
5: Vinga.
0: Us faré les preguntes i es tracta de dir el primer que et surti, tot i que a vegades no tingui res a veure amb el que t'he preguntat, però... Sí,
2: Pikachu,
0: una mica...
3: El que et vingui,
0: sí.
3: Okay.
2: Jo soc molt moderna, nena.
3: Bueno, el Pikachu té anys, que no té moderna nada.
2: Jo tal Pikachu, jo tinc un Pikachu elèctric, quin Pikachu tinc jo?
0: Submergible.
2: També sempre.
5: Això sí que és, això sí que és màgia. Això sí que és màgia.
0: Bueno, comencem. Una dona històrica que avui seria acusada de bruixa.
1: Vivi Anderson.
0: Molt bé, m'encanta. Una paraula que defineixi el teu personatge, Irene.
4: Fidel a si mateixa.
0: Molt bé. Un objecte que sempre hauria de portar una bruixa moderna o algú que l'identifiqués, alguna manera de fer, algú que diguis, mira, una bruixa d'avui dia, del segle XXI, segur que seria així o portaria això.
4: Per mi una dona molt trencadora.
0: Qualsevol cosa que sigui trencadora, que se surti de la norma.
4: No hi ha res, però perquè potser és molt...
0: Sí, anar rapada, per exemple.
4: Sí, bueno, hi ha coses que poden... que sobten, no? I dius...
0: Sí. És bruixa.
1: El cap ben alt, no? Quan tu veus una persona caminant amb seguretat, la seguretat.
0: Sí, doncs sí. La seguretat.
4: La seguretat, totalment, sí.
0: I una frase per totes les dones que s'han sentit jutjades per ser diferents, que els hi diríeu? Hi ha més emotiu, per tancar.
1: Ser diferent és una virtut. La persona que trenca les normes té l'oportunitat de canviar la història.
0: Molt bé. Wow. Que bonic. Totalment. Que bonic.
5: Oh, guai. Oh, guai. Oh, bravo, oh. Bravo.
3: Estupendamente,
2: si això vol dir ser bruixa, jo vull ser bruixa.
5: Tots.
0: Tal qual. Perquè durant segles ens van fer creure que les bruixes eren monstres. Però potser les bruixes només eren dones que no volien callar. Dones que sabien, que curaven i que no encaixaven. Vivian, Irene, gràcies per tornar-los el nom, per fer memòria i per recordar-nos que encara avui hi ha dones que són jutjades per ser lliures. Així que, bueno... Sense més dilació, anem cap a l'ensabonada.
5: I ara sí que
3: ens portes?
5: Sí. Vinga, va, què us porto? Com he dit al principi, estem molt a prop d'una data que és una de les efemèrides que ens agrada recordar durant l'any, que és el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. I un moment, perquè això no surt de no res. Aquesta data commemora el 17 de maig de 1990, quan l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals.
0: Molt bé.
5: Ojo, malaltia mental. Fa només 35 anys que deixaven d'estar considerades malaltes a nivell oficial.
0: I només. Les persones trans fins al 2017.
5: És que, Déu-n'hi-do, sembla que tinguem molt de carrera feta, però...
0: No.
5: Mare meva, que hem de sortir de nou.
3: Fa poc.
0: Fa molt
5: fa
0: poc.
5: Fa molt poc, Maria. Molt tu encara no eres ni aquí.
1: Una cacera de bruixes actual.
5: No, ja. Exacte.
3: Sí, exacte. 9 anys, no.
0: El 2017 fa res.
3: 10 anys abans que jo nasqués.
5: Imagina't. Sí. No res.
2: Hi ha moltes mariquites que van pel carrer encara amb la L.
5: Sí, sí.
2: Però vaja, com si fossin noves, eh?
5: Exacte.
2: Però oficialment amb la L pel carrer encara.
3: Que fort.
5: Sí, sí. Per això aquest dia és tan important, no només per denunciar les violències que encara patim, sinó també per recordar d'on venim i tot el que s'ha lluitat. Al territori hi haurà actes, concentracions i activitats de sensibilització. Així que estigueu atentes als vostres municipis i, sobretot, sortim al carrer, visibilitat, memòria i lluita. I un dels esdeveniments que també està lligat a l'entorn d'aquesta data i que tenim ja a tocar és Fantasia. Que tornen les gales drac, drac, dos o.
2: Bueno.
5: Mare de Déu, senyor.
2: Guaita.
5: Què posa?
3: Semifinal, el 22 de maig del 2026, a Coma-ruga, al Vendrell.
5: Notícies.
3: I després a Reus, la meva
5: residència. A Reus, Maria, nena, a casa teva i la segona residència, gairebé. O sigui,
2: que jo pot? No puc estar més orgullosa, carinyo, de que es faci per primera vegada una gala drac aquí, al Baix Penedès. A la capital del Baix Penedès, a la platgeta, a Coma-ruga.
5: Poc se'n parla d'això.
2: Home, que això serà un espectacle, un esdeveniment, nen.
5: Aprofitem-ho, gent del Baix Penedès, aprofitem-ho, que això és com, com el cometa Halley que passa una vegada i quan t'has d'espavilar, doncs hem de veure-ho i de viure-ho, això. Serà, com hem dit, ja ha tingut lloc la primera semifinal.
3: Sí.
5: La segona semifinal és aquesta que tindrà lloc el 22 de maig, com deies, Maria, a les 8 del vespre a l'edifici Tavaris de Coma-ruga.
3: Home, Tavaris.
5: I la gran final serà a Reus el 4 de juliol a les 8 també al Teatre La Palma. O sigui que ens venen, bueno, uns dies de molta emoció, amb 6 finalistes, això ho ha assegurat, una aposta clara pel terreny del territori i, bueno, que si teniu ganes de pujar a l'escenari, aquest és el vostre moment, no?
2: Jo voldria apuntar-te, carinyo meu, Quim.
5: Digue-m'ho.
2: La llengua desentrenada, carinyo. Enteneu-me. Que això, on és la meva càmera, carinyo? La meva càmera, aquesta, on te la tinc?
3: Aquí.
2: A veure, nena, allà. Nena. Heterosexuals que s'esteu sentint, el drac també és un espectacle per vosaltres.
5: Home, i tant.
2: Eh? Home, que
5: més per ells que per naltros.
2: De fet, clar. Vull dir que no, vull dir que moltes vegades es pensa que el drac només és una qüestió només per la gent del col·lectiu, i carinyos, el drac és art, en majúscules, sí. Però art.
5: Sí, sí.
2: Vull dir, veniu a veure-ho.
5: Vull dir, és un art i qualsevol art és cultura, per tant, culturitzeu-vos. Sisplau, us ho posem
3: amors?
5: Aquí a la porta de casa, gairebé. Molt ben dit, Zafiro, doncs sí, sí, totalment. I bé, seguim de festes perquè, atenció, aquest dissabte, que això és ja 16 de maig, arriba una nova edició de la Unicorns Party! Uau! O sigui, fantasia de festival. Evidentment, per celebrar una vegada més el Dia Mundial contra la LGTB-fòbia, amb una festa que, en motiu ja dels 5 anys que porten de Unicorns Pride Ebre, augmenta de tamany i es converteix en una festa XXL a Roquetes, les Roquetes de les Terres de l'Ebre.
0: Yeah. Sí, important
5: remarcar. Important, això, no ens ho subiquem. El cap de cartell tindrem l'Adrià Roca, que és guanyador de la Unicorns de la Passarel·la. Estarà presentat per la Valerie Norton, que és la tercera classificada de Delta Drac 2026.
2: Bueno.
5: És que tots són noms aquí.
2: Paraules majors, eh?
5: També hi haurà pregó amb gent del territori, DJs, perquè...
3: I el nostre DJ.
5: No pari la festa. Home, mira qui tenim aquí.
2: El Toni.
5: El Toni.
2: Toni Vermont punxant, no és possible, carinyo.
5: Èxit assegurat, si està el Toni per allà, també. Tot és assegurat. I que felicitem aquests 5 anys de l'Unicorns Pride d'Ebre i que per molts anys més, també.
2: Que una feina molt ben feta.
5: Molt ben feta i necessària.
0: Sí, sí.
5: Per tothom, per gent del col·lectiu. Gent...
0: Totis.
5: No del col·lectiu, diguem-la. I ja, per últim, un any més, acabem amb cultura queer de proximitat per aquestes dates, perquè arriba el mes Quarts 2026, que és la trobada d'art LGTBIQ+, de Ribes i les Roquetes, les del Garraf, aquestes, Ojo, aquí no ens confonguem. Tindrà lloc, també, és una celebració que té lloc sempre al voltant del 17M, i dues cites claus, que us direm ara mateix. Exposició col·lectiva d'artistes del col·lectiu, que tindrà lloc, es va inaugurar ja des del 8 de maig fins al 7 de juny, a la Sala dels Xulius de Sant Pere de Ribes, i el 17 de maig, al matí, hi haurà el vermut artístic al pati també dels Xulius. O sigui que art, comunitat i mirada dissident per celebrar-nos i reivindicar-nos un any més. Mentrestant, encara queden alguns actes de l'Orgull Ballenc, que aquests també apuren fins al final de mes.
2: Molta
5: traga. Així que ja veieu que el territori bull i no falleu, participeu, fem xarxa, perquè d'això també va tot plegat.
0: Bueno, abans de començar, parlem d'una paraula que ens encanta i que ja hem mencionat, aquelarre.
5: Oh, sí!
0: És molt bonica.
3: És potent.
0: Sabeu com vol dir o no?
5: És euskera, no?
0: Ah, bueno, això no ho sé. Sí, és basca? Aquelarre és basca?
1: Bé, en català seria una plec.
0: Sí. Ah, vale, doncs jo he posat aquelarre.
1: Aquelarre és molt bonica i tothom sap el que sí, és una
2: aquella altra. Però ve d'allà dalt, ve d'allà dalt.
0: Sí, que tradicionalment era simplement pues, una reunió de bruixes, un espai on les dones es trobaven, compartien coneixements, feien també rituals, aquestes pòssimes, aquests balls que dèiem abans, i coses que igual estaven una miqueta prohibides i que molestaven el patriarcat.
2: Tu ets conscient, Nora, que estàs descrivint sí. el safarer. Sí.
5: En quin moment hem posat a parlar?
0: La següent frase que anava a dir era, o sigui, literalment, els safarets... Sí, som. I és que nosaltres també ens reunim, parlem, incomodem, no? Som dones, tu també, Quim.
5: Sí, tant.
0: Sí, o sigui, al final és una miqueta el que estem fent aquí. I, de fet, un dia ja ens van compartir en bruixes. No sé si no el recordeu,
5: sí?
0: Que quan a les falles de l'any passat...
3: Ah, és veritat!
0: Ens van fer bruixes.
3: És veritat, ja tenim aquí el
0: tro. Era una aquelarre, perquè aquí al Vendrell fan, per barris, fan com unes falles, com les falles de València, i llavors...
3: No, com les falles de València, no.
0: Millor, millor, millor.
3: Les falles de València, València. Aquí les falles de Vendrell, que són, o sigui, són sàtires a l'Ajuntament de Vendrell,
5: bueno,
3: i tot.
5: Les de València però, també són sàtires, però a sí, però, Conarte, però allà s'hi dediquen tot l'any.
2: El tenim aquí, el cartell?
3: Sí.
5: Està per allà.
2: Ara torna.
5: Vale, més, mira, més.
2: Ara torna.
5: Nosaltres seguim, eh?
2: Sí, sí.
5: Mira, a més, parlant de València, avui vaig bastant valencià a fer la mà.
3: I jo, a fer la mà.
5: A fer la mà, no.
3: I què vol dir això?
5: A fer la mà, pues a fer la mà, home, va, bé, ves.
3: Ve la pastafans?
5: Sí, una mica.
0: No sabia aquesta paraula.
3: Jo, a quedar-hi, m'agrada perquè hi ha un grup de ties que és Tribade.
0: Sí, sí. M'encanta. I tenen
3: de fer...
0: Algú? No, ho anava a dir.
5: Aquí tots estem fent com lectura del futur.
0: No, però és que els safarets són molt aquelarre i ens agrada, a la Maria a mi ens agrada Tribade, que ho vam parlar la temporada passada, que de fet tenen un àlbum que es diu Aquelarre i és molt bonic. No sé si vosaltres coneixeu aquest grup, doncs us el recomanem moltíssim. Són dones feministes que dins de les seves lletres doncs reivindiquen un munt de temes, llavors...
3: I molts col·lectius.
0: Sí, molts col·lectius, a persones racialitzades del col·lectiu, a dones, llavors, sí. super recomanable.
3: Què ens portes?
0: Sí, llavors, el que estava dient, a veure, que m'he perdut una miqueta, vale, sí, que unint una miqueta amb el tema col·lectiu bruixes i que al final pues, aquí també som una aquelarre, una miqueta, una cosa que hem jugat totes alguna vegada, almenys les persones del col·lectiu, és haver de descobrir quin seria el nostre nom si fossin drag queens. No?
5: Ah, sí.
3: Ah, bueno, jo fins que sí.
0: És algú que hem fet.
5: No ho
0: hem
5: sí, ho hem fet. Sí. A veure, a quan vam anar a fer el cruzant amb Cardem Cat.
0: Exacte, quin és el vostre nom drac,
5: sí,
0: no?
5: Sí, jo tinc clar.
0: Doncs jo em preguntava, Irene, Vivian, si fóssiu bruixes, heu pensat mai quin seria el vostre nom de bruixa? Són tres preguntes. Però aquí tenim... Us faig les preguntes, així penseu, i ara donem entrada a la Zafiro amb el supercartell.
3: Zafiro, espera, que t'ajudo!
0: Les preguntes eren...
5: Vinga, va.
0: Quin seria el vostre nom de bruixa? Quina seria la vostra especialitat màgica, no? Perquè al final cada bruixa s'especialitza a fer una cosa o una altra, llegir el futur,
5: les pocions,
0: curar... Sí. I quin seria el vostre objecte de poder? Una vareta,
5: amulets, coses
0: sí,
5: així...
0: Exacte. Llavors, nom, l'especialitat màgica i l'objecte de poder. I ara sí, podem veure el que ens van dedicar al barri del Vendrell, noies.
5: No sé si ho tenen a punt, perquè estan remenant allà el traster, a lo fondo, lo fondo, que com més fondo busques, més sorpresa.
0: Ho tenim. Sí. Vinga, va.
3: Mira,
0: que
3: xulo!
0: Perquè vosaltres... Era molt més gran, el van cremar...
3: El Quim, la Zafiro, jo, la Maria i la Nora.
0: Veus? Molt bé.
2: Havíeu de venir, nenes, havíeu de venir. Estava escrit.
5: Mira, el podem guardar.
0: El podem posar aquí, vols?
2: Aquí, posem-ho aquí darrere. Ja.
0: Sí. Va ser l'única part que es va salvar i no vam cremar.
5: Exacte.
0: És el
1: literal? Literal?
3: Sí. No, literal no. Vaig dir, abans de cremar-la me la doneu.
1: Clar.
5: Els de València fan el ninot indultat?
4: Que mai se sap.
1: Però és molt
3: mal. Sí. No, perquè era xulo.
4: Sí, és xulo, sí.
1: Mm. Sí,
3: així que ja sabeu, un altre acte de la teva agenda, primera setmana de juliol, falles de...
5: Ja arribarem, nena.
3: Barris del Vendrell.
0: Tornarem a sortir? Ja ho veurem.
5: Ah.
0: Heu pensat quin seria el vostre nom, a la vostra especialitat màgica i el vostre objecte de poder?
3: Ostres, quines coses.
1: Sí, el nom... Vull dir... jo em quedaria amb el meu nom, mm-hmm. però si hagués de triar un altre, doncs potser la Morgana triaria.
0: Vale. I quina seria la teva especialitat? Què faries com a bruixa?
1: Partera.
0: Partera, molt bé. I el teu objecte de poder? Uns...
6: Què vol dir partera?
1: Partera, ajudar a portar...
4: Llevadora. Una llevadora.
1: Una llevadora, sí. Una
5: de les... La volia trolejar una mica, ara, la Maria. Sí. Li anava a dir, agafar torrons i fer així.
0: I a l'objecte de poder?
1: Jo l'escombra.
0: L'escombra 100%.
1: L'escombra, sí.
0: I tu?
4: Sí, jo comparteixo bastant amb la Vivian. De fet, m'he fet tant la Francina a mi que potser la Francina, no? Mm. Perquè li he agafat molt de carinyo. I, bueno, també remeiera, potser, no? M'agrada... Mm.
0: Què és remeiera?
4: Doncs aquella persona que amb les herbes, amb la natura, feia remeis. Vale. Amb les...
0: Vale. Sí, sempre ajudar les persones.
4: Ajudant a les persones, a curar a les persones.
0: Molt bé, que bonic. Doncs ara que ja sabem una miqueta...
1: El teu objecte de poder?
0: Això, el teu objecte de poder?
4: Home, l'escombra també.
0: L'escombra també, molt bé. Doncs ara que sabem una miqueta de la Vivian i la Irene, el seu nom, la seva especialitat màgica, el seu objecte de poder, jo us he fet una miqueta... un anàlisi a vosaltres, perquè clar, a vosaltres dues no us coneixia, per això us ho he hagut de preguntar, però aquí he fet una miqueta, segons el que us conec, doncs us he posat quin seria el vostre nom de bruixa, quina seria la vostra especialitat màgica i quin seria el vostre objecte de poder. A veure, primer de tot, el Quim, que el tinc aquí al meu costadet.
5: Quina por.
0: Jo al Quim li posaria... Joaquim de les ombres il·lustrades.
5: Què?
0: Ah! És bonic.
5: És un nom molt complet, això,
0: Sí, clar.
2: Molt bé. Tu, carinyo.
5: Ai, bueno,
0: escolta. Ha de ser folclòric. La seva especialitat màgica seria crear universos queer amb un pinzell i convertir qualsevol cosa en una peça artística preciosa. Oh. Una mica com la Barbie Rapunzel, no sé si l'heu vist,
5: sí.
0: que es pinta un vestit i es pinta un paisatge
5: i
0: pot atravessar el paisatge. Ah, sí, és, la meva pel·li preferida.
5: Ah, vale, la Barbie, no em pensava que deies l'altra, la Rapunzel de l'altra...
0: No, la Rapunzel de Barbie és la bona.
5: Vale.
0: Doncs aquesta és una miqueta com aquesta.
5: Molt bé.
0: Doncs, per tant, el teu objecte de poder seria aquest pinzell amb pintura i purpurina.
5: Ai, sí,
0: evidentment.
5: La purpurina que no falti.
0: Després tenim a la Maria, que la Maria es diu... Maria de la nit eterna.
6: M'encanta.
1: Que bonic.
0: Et sents identificada?
5: Sí, la nit.
0: La seva especialitat màgica seria invocar la festa. Fer que sempre aparegui una copa més, quan sembla que la nit s'acaba.
6: Escolta, tant de bo, perquè va encara.
0: I sobreviure a qualsevol ressaca.
5: Dios.
0: El teu objecte de poder seria el gel. Mai pot faltar gel a una bona festa. Sí o no? T'ho imagina't que fas aquí i fiques gel.
6: No, i que amb el gel pots fer moltes coses.
0: Pots fer de tot, pots jugar, pots enfredar...
5: Bola de neu!
6: També, per una mica que no d'esto, també.
0: Sempre, és molt útil el gel. I després tenim la Zafiro.
2: Ai!
0: Que la Zafiro, ella, històrica. Zafiro de la... Zafiro de les mil vides.
2: Oh, que bonic, això m'agrada.
0: La seva especialitat màgica és seduir reis, polítics, artistes i milionaris. Sap secrets de tothom. Podria destruir governs només amb una agenda de contactes, oi que sí?
2: Un poc en falta.
0: No ha necessitat treballar mai perquè els seus amants li han pagat tot. T'han pagat la casa on vius ara, tota la roba, totes les joies, llavors els viatges, absolutament tot. Llavors, el teu objecte de poder seria un collaret de safirs. Que quan el toca mentre et mira fixament als ulls aconsegueix que li donis el que vol. Llavors, d'aquesta manera, jo crec que va aconseguir aquest plató. Així, tocava el collaret i va dir, oi que em canvieu la ràdio per un plató de tele? I van dir, sí.
2: Jo t'he de dir que tocar vaig tocar, però no sé si... Però ho vaig aconseguir.
5: Potser té el poder de fer evitar coses sense tocar-les, també.
2: La Carme la coneix molt bé.
0: Ho volia tornar. I una miqueta...
2: Tiro molt bones paraules.
0: Sí, la bruixa. Però més o menys, no?
2: Sí,
0: més o menys.
2: Sí, és al final
0: un conte basat en els fets reals.
5: Molt bé.
0: I després doncs, m'he ficat una miqueta a mi.
5: Clar.
0: Que jo seria Nora de les veritats gais. La meva especialitat màgica seria fer parlar a tothom, destapar secrets, detectar red flags i convertir qualsevol conversa en una revolució queer, evidentment, perquè doncs, aquí sempre estic jo fent parlar la gent, entrevistant, m'agrada molt parlar, la Maria sempre em fa callar perquè no, amb menys el seu temps a la seva secció.
5: Sí.
0: Llavors, Doncs sí, aquesta sóc jo i el meu objecte de poder seria un micròfon, evidentment.
5: Molt bé, molt bé.
0: Doncs això és tot. Al final, potser les bruixes només eren això. Eren persones diferents, persones lliures, persones que molestaven o no encaixaven. O sigui, persones queer, no?
5: Però sí, sí
0: no?
5: I
0: així
5: tant,
0: que,
5: molt ben dit.
0: Fins aquí la meva secció.
1: Nena, no que sona!
5: Que avui no sona. Ai. Tenim aquí un gibrell. Agafa. El gibrell marica, una mica sabeu de què va, no? De ficar, heu de ficar la mà.
2: Elles són bruixes, ja estan acostumades a arrencar.
1: Que bé, que bé.
2: Doncs au, rebent.
1: Fica la mà.
4: Fica, fica.
1: Fico. Jo fico i tu respons, d'acord? Aviam.
2: Quina paraula és?
4: Heterosexual.
2: Ah,
0: home! Aquesta és fàcil. Malauradament la coneixem.
2: Heterosexual.
1: Què vol dir heterosexual?
2: El que tenia jo ahir a la nit al llit.
5: Això és el que deia ell, no?
0: Què en dieu vosaltres?
5: Què creieu?
1: També, qui tenia ahir a la nit al llit.
2: Quina sort, nena, quina sort!
0: O sigui, és un com un coixí, està allà.
5: M'encanta.
1: Aviam.
5: Bueno,
1: una persona...
5: Clar, és que, clar, com definiríem aquest terme que el tenim tan inculcat i tan present al dia a dia? O sigui,
0: seria antònim a qualsevol persona del col·lectiu?
5: Exacte, sí, antònim a nosaltres.
1: Bueno,
0: no, perquè jo sóc trans i sóc hetero.
2: Clar.
0: Malauradament.
5: Clar, però, sí... Vale, sí, exacte. Anem a reubicar. O sigui, és més senzill i més fàcil del que sembla. Vull dir, al final...
1: Ui, m'agrada d'altre gènere.
5: Molt bé, Maria, és heterosexual. A veure,
1: llest
5: tu, Maria, heterosexual.
1: Persona que sent atracció física i o afectiva o manté relacions afectivosexuals amb persones del gènere contrari.
0: Vale.
1: Lo que he dicho.
5: Ras i curt. Ben dit.
0: O sigui, que una dona tingui relacions amb un home o un home amb una dona.
2: Sí,
0: independentment del sexe.
5: Ah, exacte.
0: Molt bé.
5: Pues, molt bé. Patapín.
2: Que serà fàcil,
5: Fàcil. Sembla una mica manar de màgia, això,
2: Són bruixes.
5: Bueno, són bruixes i són mariques, però no incultes.
1: Ara que escolteu,
2: digues.
1: Comença a fer bon temps.
5: Oh, sí.
1: I això vol dir solet, platgeta, cerveseta.
0: Sí.
1: I molts inputs de començar a fer dieta.
0: És veritat.
1: Avui reivindiquem que no hem de jutjar coses aliens, ja que tothom porta una motxilla.
0: Ni el nostre tampoc.
1: No, clar, el nostre tampoc. I el gest d'anar a la platja per algú pot ser algo que desitja moltes ganes i per una altra persona doncs, potser se li fa una muntanya bastant alta. Llavors, anem a veure on hem anat avui. A dins vídeo.
7: Una cosa, ara arriba l'estiu i és per això que he vingut a Calafell per dir que comença l'operació biquini. O sigui, l'operació de buscar un biquini ben sexy, ben bonic, que et quedi bé i que el llueixis perfectament. Anem a veure què t'expliquen. Hola, bones! Com es diu vostè?
8: Antonio.
7: I el vostre company?
8: Paco.
7: Escolta, jo us vinc aquí a fer una pregunta. Aviam, què heu tingut mai un amor d'estiu?
8: Fa molts anys que sí.
7: Sí?
8: Sí, i tant.
7: Si estàs a favor dels amors d'estiu.
8: Sí.
7: Sí.
8: Si són beneficiosos per tots, sí. Però de vegades poden ser fatals.
7: Tanta intensitat, a vegades. Has tenido amor de verano?
8: No, yo ya tengo mucho verano.
7: Mucho verano. Em feu un lloc aquí per poder seure? Merci. Ara acaba l'estiu. Heu tingut alguna vegada un amor d'estiu?
9: Bueno, eso es muy pasajero, ¿no? Sí. Yo no, de solo verano no, la verdad. No.
7: I per aquí?
10: Podia ser.
7: Ho deixem aquí amb el dubte, no? Hola!
11: Com així?
7: Un amor de verano, un amor d'estiu. Algo fugaz, intenso.
11: Bueno, tengo mi novia acá.
7: Hola! Bueno, pero en la vida, yo también te lo pregunto a ti. Mira, voy a poner medio. No quiero generar aquí discusiones ahora, pero en lo que lleváis de vida, ¿habéis tenido un amor de verano así fugaz?
12: No, porque empecé con él cuando tenía 15 años. Ya era demasiado pequeña, como que para tener otro antes... No, es mi primer amor.
11: Pero yo también tenía 18 años y bueno, no tuve otro amor.
7: Oye, una cosa, qué bonito, ¿no?
12: No tuve tiempo para otro, la verdad.
7: Vaya, no, no, oye, y por muchos más años.
1: Ojalá.
7: Quiero ir a la boda, ya está, yo me autoinvito a la boda, ¿vale? Heu tingut mai un amor d'estiu?
10: No sé qué es eso.
7: Un amor que solo dura en verano, es muy intenso y después ya está.
10: Ah. El nuestro dura muchos años, no es de verano.
7: Para toda la vida.
10: El nuestro es para toda la vida.
7: ¿Cuántos años lleváis juntos?
10: 57 años.
13: Ostras. A ver si tomáis nota.
7: Sí, ¿eh? ¿Tú crees que la juventud hoy en día?
1: Uy.
7: No, ¿eh?
10: No aguanta tanto. Hay que aguantarse unos a los otros y ahora no se aguantan. Enseguida cada uno se va por un sitio.
7: ¿Cuál es el secreto para aguantar tantos años?
10: Ah, pues yo que sé.
13: El querer.
10: Trabajando y haciendo
7: lo que... Cuidándose día a día, ¿no?
10: Cuidándose.
7: Pues por muchos años más. Escolta'm, el teu punt feble, per exemple, d'una persona que t'agrada, què és, el somriure, el cos o l'actitud que hi posa?
8: Generalment, el cos.
14: Un somriure, un somriure.
15: Un somriure.
7: Un somriure. Bueno, aquí guanya el somriure, no?
16: Para mí la actitud.
17: La actitud, sí. Bueno, lo primero que se mira es el físico, ¿no?
7: Sí.
17: Pero no, la actitud, mejor.
7: A vegades un físic que t'agrada i quan coneixes la persona dices, bueno, todo lo que tienes de bueno. I alguna vegada has deixat de fer algun pla per com et senties tu mateix amb el cos? O sigui, per exemple, t'han dit d'anar a la platja i dius, ostres, doncs no, perquè ara mateix estic en una època que no em sento còmode anar al banyador.
8: Això varia a cada persona i a cada època de l'any. De la vida d'una persona, el que es fa als 14 anys no es fa als 18 i tampoc als 22. I el que no faries en una temporada ho fas a l'altra.
9: Home, jo, un bon plan jo crec que guanya...
15: Sí, a tot.
9: A l'actitud, no, jo crec?
15: Sí.
9: Jo mai.
16: M'ha passat això.
7: No? Bueno, o sea, a lo millor algú que no se sent còmode i dia dona a la platja i diu, bueno, mira, no, pues jo...
9: No, m'ofereixen anar a la platja...
7: Jugar. Guanya a la platja, no? Ho deixes tot per anar a la platja. I creieu que hi ha gent que es pot sentir així?
17: Sí, jo he tenido una experiencia con una amiga así, que no quería ir de bikini porque yo iba y ella decía que yo llamaba más atención que ella y nada, empezó a llorar y que no iba a salir, que no iba a salir y sí, no, la verdad que...
7: O sigui que l'estiu pot ser una temporada on la gent es compari més amb els cossos.
17: Sí, demasiado.
7: Penseu que l'estiu es jutja més els cossos de la gent?
8: Sí. A l'estiu tothom es prepara, tothom s'hi fixa. Quan s'han de treure la roba de sobre i es queden així més primets, sí, tothom procura perdre uns quilets, etc.
7: I em podeu dir alguna cosa que us agradi més del vostre cos?
9: La meva cara.
7: I aquí?
15: També, jo crec
7: no, una cosa, no podeu dir, no pot ser això, no podeu dir també. No,
15: mi sonrisa.
7: Vale, a tu?
15: Les cames.
18: Els braços.
7: Els braços, i aquí?
19: La meva cara totalment. El somriure, les orelles, el nas.
7: Tot, no, en pack, tot en pack. Molt bé.
8: No en tinc cap.
7: No?
8: No, cap de...
7: Els ulls, el somriure, els braços...
8: Puc riure, sempre puc somriure.
7: Home, el tens bonic, oi tant?
8: No.
20: A mi los brazos.
7: Hombre, si los brazos. Muy bien, claro que sí, orgulloso.
20: Claro.
7: No, claro, y tan. Bueno,
17: no, me encanta la cintura, las piernas, no sé, yo me amo, la verdad, no sé.
7: Oye, es que si no te amas tú, o sigui, ole. Total, bueno, aquí... Però sí, l'autoestima amb una persona mateixa és superimportant.
17: Sí, la verdad.
7: Molt bé, doncs a disfrutar de l'estiu.
20: Muchas gracias.
7: Que vagi molt bé.
17: Gracias.
7: Adéu. Bueno, mentre el Paco i l'Antonio estan aquí pescant alguna cosa, jo us he de dir adéu. Sense abans dir que la platja és un lloc per venir a disfrutar. I l'estiu també. Així que intenteu no mirar molt als costats i mirar-vos a vosaltres mateixes i a vosaltres mateixos, perquè sou preciosos per dins i per fora.
5: Oh, sí, senyora.
2: Molt bé.
5: Ben dit, ben dit.
2: Això.
0: Molt necessari, eh, aquest tema ara, Maria.
7: Sí. Ara que tothom s'ho...
5: Home, no? Que ens ho apliquem, sí. També, és important.
7: No, sí, perquè vaig pensar, dic, home, ara comença el calor, platgeta...
2: D'aquí 4 dies ja comencem a treure'ns roba...
5: Bueno, sí, ja fa dies, sí, ja que me l'he tret.
2: Bueno, jo ja...
7: Tot l'any.
2: Ahir a la nit no portava.
7: No, però sí, crec que és necessari conscienciar que... no tothom està en el mateix punt que tu, en el seu cos i... Potser un comentari que a tu no et faria mal, a l'altra persona potser sí que l'incomoda.
0: I quina diferència entre la resposta entre els nois i les noies, eh? Si t'hi fixes al vídeo, que moltes vegades... jo crec que tothom pateix pressió estètica, però sí. Molt més les dones, des de sempre.
7: I sigui la generació que sigui.
0: Sí. Exacte, sí. Sí.
2: Quantes amigues he tingut jo que no han volgut anar a la piscina perquè... Ai, no, que no estic depilada avui,
0: sí.
2: Eh?
5: Bueno, és que bueno. Hem de derrocar molts estereotips.
7: Molts, sí, totalment.
5: Oi.
7: Però bueno, escolta una cosa, només dic una frase.
5: Què?
18: aquest estiu, cuidem-nos entre totes.
21: Molt ben, dit. És que estava sonant, jo per això he dit, perquè Jolín... Però escolta, escolta, no podem marxar sense convidar les nostres fantàstiques convidades aquí, que ens han acompanyat avui. I que tenim una coseta per vosaltres. Espera. Qui ho té, qui ho té?
2: Aquí està.
4: Que
21: xula. La bossa de...
18: Per cada una.
21: El vendrell amb orgull.
2: Perquè podeu guardar aquí dins les pòssimes, el gat també, el podeu fer.
1: Ostres, moltes gràcies.
21: Gràcies a vosaltres.
1: Ha estat un plaer estar aquí, ha estat molt divertit. Ens ha agradat molt conèixer-vos.
21: Igualment.
18: Igualment.
21: I us vindrem a veure, us vindrem a
1: saber. Home, això esperem, perquè us buscarem.
18: Sí. Ai, madre, que miedo.
21: Que guai. Estarem en bones mans.
1: I tant.
21: Doncs bé,
18: fins aquí.
21: Quan ens veiem, ara, Maria, la propera vegada?
18: Mireu, la propera vegada que ens veurem serà el 28 de maig a l'Spotify i el 29 a Televisió al Vendrell.
0: Sí, que recordeu que Spotify és a 9:15 de la tarda i a la tele a 11:15 de la nit.
2: Sí, senyors, perquè nosaltres seguim, eh?
21: Home,
2: perquè... Ai, senyor! Tanta roba i tan poc sabó!
13: A veure si te'n vaig nota.
7: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Causa
22: pell i tremolós. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell. Iron Friday.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
23: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Uno di noi è sempre a Roma e questa settimana spiegherà a noi una cosa importante. Un anno fa, che va a passare? Che va a passare un anno fa?
1: Va? Io lo so, ma aspetto che lo dica te.
0: No, no, fate improvviso.
1: Va.
0: No,
1: va.
0: Certo. Senza il telefono. Un anno fa abbiamo papà.
2: Ah, sì, il 13.
3: Sì, certo. Sì,
0: sì. Narcís Pallarès Domènech.
4: Bona tarda, amics oients de Ràdio El Vendrell. La crònica d'avui la farem des de Roma, però oltre d'Everest, és a dir, travessant el ponte Sant'Angelo per parlar-vos des del mateix Vaticà. Perquè a Itàlia i a la ciutat de Roma també tenim l'epicentre d'un dels actors més singulars del món, la ciutat del Vaticà, on hi ha la Santa Seu i la figura del Papa de Roma, perquè farà justament un any que Lleó XIV va arribar al Soli Pontifici. Aprofitant doncs aquesta efemèride, farem un repàs del primer any de pontificat de Lleó XIV, Papa Prevost. Per entendre-ho bé, cal tenir present que el Vaticà no és només un estat diminut enclavat al cor de Roma, és també una potència simbòlica global. Per als italians, el Papa de Roma és molt més que el cap de l'Església Catòlica. És una figura amb una forta influència cultural, social i fins i tot política. Al llarg de la història, la proximitat entre l'estat italià i la Santa Seu ha fet que la veu del Vaticà estigui molt present en els grans debats del país. El Papa, a més, exerceix una autoritat moral que va molt més enllà d'Itàlia. Sense divisions militars ni gran poder econòmic, el Vaticà ha sabut projectar influència internacional a través de la diplomàcia, la mediació i la defensa de valors com la pau i els drets humans. És el que sovint s'anomena soft power, és a dir, una capacitat d'influència basada en la legitimitat moral i la capacitat de persuasió i de seducció. I és en aquest context que pren especial rellevància el pontificat de l'actual papa Lleó XIV. En molt poc temps, aquest papa ha passat de tenir un estil discret, gairebé silenciós, sotto voce, a convertir-se en un actor clau i a rugir en el tauler geopolític mundial. Un canvi de perfil que reflecteix també el moment convuls de la política internacional. De fet, avui ja es pot afirmar que Prevost és l'antagonista geopolític i el contrapunt més rellevant del gran playmaker de la política internacional contemporània, Donald Trump. Aquesta idea és central. El papa no és només un líder religiós, sinó que està emergint com una veu alternativa en l'equilibri de poders global. Tant és així que ja es parla de Lleó XIV com el cap de l'oposició geopolítica del president dels Estats Units d'Amèrica. Si anem al seu pontificat, el primer gran eix és la pau. No és casual que la primera paraula que va pronunciar fos precisament pau, que la pace sia con voi, repetida diverses vegades durant el seu discurs, una pau disarmata i disarmante que defineix tota la seva acció internacional. Ara bé, aquesta aposta té conseqüències polítiques. En un context marcat per tensions globals i escenaris de guerra, el papa ha descendit no mantenir-se neutral, sinó posicionar-se com una veu crítica davant les dinàmiques de confrontació. Al costat de la pau, a nivell pastoral, ha treballat també per la unitat de l'Església i ha fet una sèrie de viatges on ha pres posicions en tots els eixos on vol treballar. Cal destacar-ne aquí l'important viatge a l'Àfrica, on ha estat també Algèria, la terra de Sant Agustí, i ha passat per Líbia, el territori més proper a la guerra, i també per Turquia. Però tornem a la part més destacada del seu primer any de pontificat, en què el que més pot afectant els nostres oients. El seu paper en la dimensió de la política internacional i el seu duel amb l'altre nord-americà més conegut del món, Donald Trump, perquè l'enfrontament entre Trump i Prevost no és només conjuntural, té arrels més profundes que expliquen, en part, l'elecció del primer papa nord-americà de la història. És a dir, no es tracta només de dos lideratges diferents, sinó de dues maneres antagòniques d'entendre el món i també d'entendre Amèrica. D'una banda, Trump, la lògica del conflicte, la sobirania nacional i els murs, i de l'altra, el papa, la lògica del diàleg, els ponts i la cooperació global. En aquest sentit, la barca de Pere, que timoneja Lleó XIV, ja no navega discretament en mode de cabotatge, sinó que ha entrat de ple en les aigües agitades de la política internacional. Una ruta transatlàntica, direcció Cape Cod, amb el risc d'entrar in rota di collisione amb el portaavions potencials, però també en risc d'impactar amb la roca de Plymouth, pedra en la qual s'ha edificat la nació americana i la seva vocació ecumènica. En definitiva, el primer any de pontificat de Lleó XIV marca un punt d'inflexió. El Vaticà recupera protagonisme internacional i el Papa es consolida com una figura clau en la governança global. I això ens porta a l'idea inicial. Entendre Itàlia sense el Vaticà és impossible, però també ho és entendre una part del món actual sense observar el paper que juga el Papa. Perquè, malgrat que l'Stato d'Iglesia del Vaticano és el país més petit del món, la seva veu continua passant i molt en els grans debats del nostre temps. Des de la Ciutat del Vaticà us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per ràdio El Vendrell.
0: Deixeu-me dir primer gràcies, Narcís, i després que el Narcís dona categoria a aquest programa. És un analista geopolític excel·lent.
3: Excel·lent.
0: I jo ara tinc que posar un contrapunt a això, perquè si Lleó...
5: Per què?
0: Si Lleó 14 des de la patxa sia con voi, jo dic la merenda sia con noi.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, famílies, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora, eh? Sempre així, sempre començant tota aquesta nova jornada, tot just després d'inici de programació i de la capçalera d'aquest propi espai. Això ja és la Calaixera. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, sempre buscant tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Avui és dijous 14 de maig, per fi ja és dijous, programa número 3.968 i tota aquesta intenció que ara dèiem. A més, si voleu comentar qualsevol cosa, ja podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia calaixera@rtb-elvendrell.cat. A partir d'aquí, sí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero, sempre és així. Una primera cançó que, a més, ens ajuda a posar ritme. I això ens porta cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, un dels punts de referència importants en tot aquest espai radiofònic. També els esports amb en Jordi Graell o el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem més coses a la segona part del programa. Secció habitual. Ara fa unes setmanes que no ens poden acompanyar per diferents circumstàncies, però avui sí ja. Secció amb la Lira Vendrellenca. L'oportunitat de conèixer això. Les seccions, les persones, la història de la pròpia entitat. I també ja secció habitual en directe, espai visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. Arribarem a les 11, tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part. Aquí volem parlar-vos d'un concepte, doncs, molt xulo, a través de tot un projecte que s'ha ideat des de la entitat de divulgació científica de la Universitat Rovira i Virgili. Tot un projecte que, bé, en principi començava amb una pàgina web, amb un seguit de càpsules a través de la ciència i que ara arriba ja amb un documental. Parlem de castells de ciència. Aquesta proximitat que tenen els castells amb la ciència, amb un documental que s'ha d'estrenar ja aquest proper diumenge dia 17, a través de la xarxa de televisions locals i, entre ells, a través de Televisió El Vendrell. Hem parlat amb el responsable d'aquest documental, el Carles Cortés, i també un dels científics participants, en Roger Guimarà. No us ho perdeu, que és molt interessant i val molt, molt, molt la pena. I després d'això ja saltarem cap a la participació, les trucades i també tota aquesta estona final que volem compartir amb vosaltres per aquests punts de contacte que ja hem dit, via WhatsApp, correu, però sobretot i també a través del telèfon, el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, a més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: Sempre pendents del temps per començar la previsió del temps amb en Marc Rodero, que és el responsable d'explicar-ho i d'elaborar-ho, tot això. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Què ens expliques avui, Marc?
1: Doncs mira, avui ens ha de creuar un sistema frontal. No el notarem gaire a casa nostra, es notarà més cap al Pirineu i al Prepirineu, però sí que el vent ha de ser el protagonista, en especial a partir de mig matí, migdia i durant la tarda. Aquest sistema frontal que ens ha de creuar deixarà algunes precipitacions cap a les comarques de Girona, interior de Barcelona i a tot el Pirineu i el Prepirineu. Nosaltres només notarem aquests núvols alts a partir del migdia i durant la tarda, i també aquesta entrada de vents de component nord, uns vents de component nord que bufaran entre febles i moderats, cops que al Vendrell poden arribar a acostar-se als 60-70, com a molt, quilòmetres per hora, fent que avui la situació marítima estigui un pèl alterada, Pere, a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I les temperatures, Marc, com les tenim?
1: Ara mateix tenim 17 graus ja a Cunit i a Coma-ruga, 16 al Vendrell, 14 a la Bisbal, 12 a l'Observatori del Montmell, 12 a Bellvei i 12 també a l'Observatori de l'Arbós.
0: Fantàstic, doncs gràcies, Marc, per tota la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia. Tota aquesta actualitat perquè fa la previsió del temps, ja sigui en aquest punt d'inici aquí ara, com hem fet, sinó també en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió, sempre amb en Marc Rodero.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui per començar la nova cançó de Siloé, Terrorismo Emocional.

0: Sí, lo he. Amb aquesta nova cançó, Terrorisme Emocional. Per començar i per posar ritme al programa, que la xera, avui que ja som dijous, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: El Vendrell està a punt d'entrar en un dels moments clau del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva. A partir del 8 de juny, tots els barris de la part oest de la Riera de la Bisbal començaran ja a funcionar amb els nous models. Es tracta del Tancat, el barri de França, Mas d'en Gual o la zona dels Boulevards, on hi viu el 20% de la població del municipi. Aquesta setmana ja han començat a fer l'entrega del material entre els veïns i veïnes. Així ho reflecteix l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Hem de pensar que tot el que seria Tancat, Mas d'en Gual, França, Cintó i tota aquesta zona banda dreta de la Riera de la Bisbal representa el 20% dels habitatges de la població. Estem parlant de 6.000 habitatges, 6.000 targetes, per tant, per dir-ho d'una manera.
0: Davant d'aquest repte important, aquesta setmana, com dèiem, ha començat tot el repartiment del material entre els veïns, que vindrà acompanyat de 4 sessions informatives que es faran a les pròximes 4 setmanes. Per facilitar la tasca, s'ha dividit aquesta gran zona en 4 sectors, 3 dels quals funcionaran amb el model de contenidors intel·ligents i el restant amb el porta a porta. Aquesta setmana, això, des d'aquest dimarts, ja reparteix el material en aquest sector, justament.
1: El sector 1 sí que és un sector que tindrà com a model de recollida el porta a porta, que estem parlant Mas d'en Gual des del carrer Baix Empordà fins a Baix Llobregat, és a dir, fins a l'autopista, i també el que seria Mas Levi i Cristina Baixa o Cristina Alta.
0: La primera sessió informativa justament serà precisament pels veïns i veïnes del sector 1. Es farà el dissabte 16 de maig, aquest dissabte, a les 11 del matí a l'Auditori del Tívoli. Les sessions d'altres 3 sectors seran els dies 22, 29 i 30 de maig. El primer dia de repartiment de material, els veïns més matiners ja recollien els cubells, les bosses orgàniques o les targetes, mentre rebien ja les primeres instruccions, com és el cas del Josep i de la Núria.
2: Que això que s'han donat bé, ja l'entenc. Bueno, ara es tindrà de veure com si funciona, com té de funcionar, perquè, clar, aquests contenidors, us dius, poses la bossa o poses tancada, qui et diu que poses el producte que té d'anar llançat, si és el correcte o no, perquè els operaris no posaran a obrir a veure què portes per dintre, és l'únic problema que li veig.
3: Ho trobo que seria fantàstic, l'únic que, clar, si ara la gent ja no fan així per deixar la basura, que deixi la terra, potser després faran el mateix. I clar, tot serà més complicat.
0: Des de l'Ajuntament es remarca que un cop fet aquest desplegament del 75% de la població del Vendrell ja funcionarà amb els nous sistemes de recollida de residus. El consistori segueix pendent de fer els ajustaments que siguin necessaris davant de les diferents eventualitats que van apareixent. Així, deixen la porta oberta a introduir variants com els contenidors comunitaris per a aquells blocs de pisos aïllats que es trobin en zones d'habitatges unifamiliars on es funciona amb el porta a porta.
1: On se'ns complica les coses? On tenim una zona fonamentalment d'habitatges unifamiliars, excepte un bloc de pisos, o 3 o 4. Aquí se'ns complica la cosa perquè, evidentment, no podem fer un camió per cada bloc. Doncs estem treballant amb les comunitats perquè puguem fer recollida amb contenidors comunitaris. I anirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar.
0: Martínez ha reiterat que l'objectiu d'aquest canvi de model és doblar l'actual xifra de recollida selectiva, que no supera actualment el 30%. I el professorat del Penedès i del Baix Llobregat que han reforçat les reclamacions en les millores salarials i laborals. Es tractava de la segona jornada d'aturades després de la general que va tenir lloc el dimarts, en aquest cas però focalitzada únicament en aquests territoris ahir dimecres. Els docents s'han tallat la N340 a l'alçada de Vilafranca entre tots dos sentits de la marxa i els professionals de l'ensenyament demanen un augment de sous després de gairebé 15 anys amb les retribucions congelades. Disminuir la ràtio és paraula i més recursos per atendre la diversitat a les aules. Per mirar de resoldre el conflicte, demà dijous, avui dijous, vaja, hi ha convocada una reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, mentre que avui la jornada de vaga s'enfoca als territoris de Girona i de la Catalunya Central. Més qüestions, altres notícies. La policia local del Vendrell segueix treballant per minimitzar al màxim les queixes que de vegades poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació repeteix en dos grans àmbits, la dels casos de sense llars amb una certa xarxa al darrere i que s'acostumen a solucionar amb celeritat, i a la de persones amb patologies mentals i sense suports, més complexes de resoldre, atès que la majoria dels cops requereix un procés judicial que es pot allargar fins a un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi més d'una hora que tard d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals. L'agent responsable d'aquesta unitat de mediació és en Jordi Jiménez.
4: Aquí ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona. S'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, clar, jo entenc a la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
0: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a les patologies mentals, una realitat a l'alça i que precisa de solucions troncals.
4: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals. Un lloc així, estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
0: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que a l'entorn de l'Avinguda dels Països Catalans havia generat algunes queixes entre els veïns i veïnes de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé express, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi algun trastorn mental. I el Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució que insta el govern de la Generalitat a millorar la connexió per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra. La proposta l'havia presentat Esquerra Republicana de Catalunya, incorpora una esmena de Junts. La reclamació al govern passa per la creació de dues línies directes, una per l'interior, amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, i una altra per la costa, amb parades a Calafell i a Unit. La iniciativa va néixer des de la xarxa Vendrellenca l'any 2023 per donar resposta a les necessitats dels universitaris de la comarca que fan els seus estudis a Bellaterra. La plataforma d'entitats veïnals vendrellenques espera que el servei estigui en funcionament abans que acabi aquest curs. I la Diputació de Tarragona ha convocat una nova edició dels seus Premis Emprèn. Estan adreçats a estimular la posada en marxa de nous projectes empresarials al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. En total, es repartiran 10 premis de 4.000 euros cadascun, amb la voluntat de reconèixer i de contribuir a la generació de nous projectes empresarials al territori. Entre els criteris que es valoren hi ha, entre d'altres, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori i la ubicació de projecte en un municipi rural. Un seguit de paràmetres amb què la Diputació de Tarragona vol incentivar iniciatives emprenedores que afavoreixin el creixement econòmic, social i sostenible del territori. Les candidatures es poden presentar a l'apartat de serveis de web de l'organisme supramunicipal i hi ha temps fins al 10 de juliol. Des de l'any 2013 s'hi han presentat gairebé 700 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. I també en cultura, el cicle de concerts Perifèria Cultural, que portarà música de cantants i grups catalans a 35 municipis de Catalunya i a les Illes Balears, té marcades 4 cites al Baix Penedès. A l'1 d'octubre, Joan Jubosch i Judit Niederman, amb el trio Fortuny, actuaran a Mas Llorenç. El 3 d'octubre, Fetus i Trinxats portaran la seva música a Llorenç del Penedès. Montse Castellà i Jonathan Penalba seran a Bonastre l'11 d'octubre i finalment finalment el Marcel Caselles i en Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi oferiran un concert a Sant Jaume dels Domenys el 18 d'octubre. En cada jornada hi haurà una oferta gastronòmica vinculada al paisatge, tot plegat dirigit pel xef Sergi Damallà. I una prèvia, una proposta per aquest proper diumenge 17 de maig que torna la Transhumant a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'una passejada pels camins de l'interior de la comarca seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat, que té un afegit, el tast de producte i elaboracions de gastronomia local, es planteja en dues rutes, una de 15 quilòmetres de corregut i una altra de 19, totes dues amb parada a Masarbonès per esmorzar. El dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes aquestes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal i les inscripcions es poden formalitzar a través del web del propi Ajuntament de la Bisbal.
5: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts, seguim a més informació. Marxem cap a l'actualitat esportiva. Com ja és habitual, una tasca d'en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Resta Tècnic per 19 a 22 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra l'handbol Egra B, en un partit on els jugadors David Castanyo anaven gairebé sempre a remolc. De fet, a la mitja part doncs, ja anaven perdent, i a la segona part, doncs, finalment, els visitants que acaben confirmant la victòria. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el David Castanyo. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, un partit que bé, doncs, va ser doncs, força igualat, però doncs, al final es va escapar.
7: Sí, no, molt complicat. Ja a casa seva vam perdre d'un, i aquí teníem alguna baixa. També durant el partit va perdre un jugador i bueno, va ser molt complicat, molt complicat.
6: Un partit que bé, doncs, a diferència dels últims sí que en defensa doncs, vau estar millor, però en aquesta ocasió doncs, va faltar doncs, tenir més encert en atac, no?
7: Sí, vam necessitar fer més gols. O sigui, no que et dic, vam perdut aquesta setmana els dos màxims golejadors de l'equip i això es nota. La gent no té aquesta capacitat o no vol agafar responsabilitat i es nota quan perds aquests efectius. Sí, en defensa, dius tu, va ser un bon partit, però amb l'atac va ser molt minso.
6: A més, una llàstima, no? Perquè era doncs, l'últim partit a casa de la temporada, i bé, imagino que doncs, teníeu ganes, no?, de poder doncs, guanyar aquest últim partit, però bé, doncs, com diem, doncs, no va poder ser.
7: Sí, clar, volíem despedir-nos de la gent amb una victòria, però bueno, no va poder ser, però bueno, ara ja s'hi acabem la temporada i a pensar en la que ve.
6: Ara ja només queden dos partits aquest cap de setmana, primer divendres a Molins, diumenge a Terrassa, dos partits diferents, un primer divendres que doncs segurament doncs, és més feixuc, no?, perquè doncs, és un àrea més d'entrenament, a més una pista complicada. En canvi, diumenge, doncs bé, és un rival més de la part baixa i, per tant, bé, doncs aviam si com a mínim doncs, es pot treure un dels dos, no?
7: Sí, nosaltres anem amb expectativa, per el que diem, com que no ens juguem res, i, bueno, anem a passar aquesta jornada, que és doble, i bueno, ja dic, ja encaran ja per l'any que ve.
6: Doncs perfecte, David, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest cap de setmana.
7: Molt bé, merci.
6: David Castanyo, entrenador del Vendrell Resta Tècnic, valorant aquesta derrota per 19-22 contra l'Egra B, i ara, com diem, centrats en aquest últim doble partit de la temporada. Primer, divendres, aquest partit pendent a la pista del Molins, a 2:15 de la nit, i finalment, diumenge, a les 12 del migdia, últim partit de Lliga a la pista del Terrassa B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Club Futbol Sala Vendrell per 2-7 aquest diumenge a la pista del Calamar Estora d'Embarra, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els jugadors de Miquel Malo van ser molt efectius en una primera part, que acabava per 0-5, i a la segona part, tot i que els de Segur doncs, intentaven ficar-se al partit amb dos gols consecutius, al tram final els vendrellencs feien dos gols més i acaben de tancar la victòria, que a més serveix ja per certificar matemàticament la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bé, un partit que doncs, ho vau poder encarregar a la primera part i després a la segona doncs, ja ho vau acabar de rematar, no?
8: Sí. Un partit que a la primera part vam estar molt superiors. Vam fer un molt bon futbol sala, tant en defensa com en atac, i vam demostrar una miqueta pues, això, no? que vam parlar una miqueta l'altre dia, no? Que a priori, pues, per el que demostra la classificació quan ja pràcticament està tot acabat, pues, un millor equip que ells, i així ho vam demostrar. A la segona part, en canvi, ells surten sorprenentment amb molta intensitat, i també compten amb una miqueta amb la permissitat de l'àrbit per poder pujar aquesta intensitat sense que això els costi faltes, i nosaltres tenim una miqueta un petit bloqueig, ens fan dos gols, nosaltres tenim un parell o tres o quatre de contres que pues, unes, per un motiu o altre no acabem de finalitzar, però al final la part de faltes s'acaba equilibrant, ens acaba invitant la sisena falta, fem el gol de doble penal, i a partir d'aquí ja sí, tenim un altre contra que acaba amb el 7-2, i pues, un partit bastant plàcid.
6: A més, com ja, doncs un partit que ja, doncs, sabés, ja per estar tranquils definitivament, i a més també una altra dada important, que és la segona victòria seguida a casa, perquè amb el que havia costat aconseguir la primera fora, i ara en porteu dues seguides a fora, que això doncs també dona més valor, no?
8: Sí, bueno, al final també pues, depèn de contra qui jugues, tens més opcions de guanyar fora que o no, no? Bueno, l'equip està, sobretot, bueno, jo em quedo pues, amb... que hem millorat amb aquesta victòria, millorem els 13 punts de la segona volta, de la primera volta, i demostrem que, bueno, que som un equip, com hem dit durant la temporada jove, que té que anar millorant a poc a poc, no? Potser ja veurem a veure com acaba la Lliga, si aconseguim sumar algú més o no, i si aconseguim els jugadors fer una miqueta més feliç o no, perquè vam estar parlant al final de la primera volta de pues, aconseguir 18, 20 punts, i tenim 7, no crec que arribem al 20. A veure si ho aconseguim, no? Però, l'he dit, és un equip que el que estic dient, no? Que anem creixent i ara pues, hem aconseguit garantir la permanència, la immensa primera. Una llàstima no poder lluitar competir fins al final del preferent, però, bueno, poquet a poquet anem fent passos, que és l'objectiu.
6: Ara, doncs, ja toca pensar en el primer partit, que a més serà l'última casa de la temporada, aquest diumenge, contra l'Huracans, que ve com a líder, que en aquest cas, doncs, a més, s'està jugant l'ascens a Divisió d'Honor, per tant, doncs, paraules majors, però bé, al final és això, no? Vosaltres ja no teniu cap mena de pressió, ells el tenen tota, i per tant aquí doncs, és on podeu jugar una mica, no?
8: Sí, nosaltres ara estem en un punt amb el que és això. No, segurament, encara que guanyem els dos o perdem els dos, classificatòriament no ens canviarà massa, però sí que tenim l'obligació de sortir a competir al màxim, sigui contra el que sigui. I com tu li dius, pues ara ells arribaran aquí sent líders, sent un gran equip, però sabem que no poden punxar, i nosaltres pues, no tenim aquesta pressió. Ojalà aconseguim fer un gran partit a casa, acabem a casa bé, perquè crec que a casa majoritàriament hem fet una temporada força bona, i pues, seria bonic acabar amb una victòria contra un equip tan potent com un Alacant per demostrar que al final pues, nosaltres també pues, el que t'estava dient abans, no? Que seguim creixent, que seguim millorant i que volem seguir demostrant un contra equips de gran nivell, i ojalà ho podeu fer contra Huracans.
6: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
8: Pues molt bé, moltes gràcies a tu.
6: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-7 a la pista del Calamar Restaurant d'en Barra, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de casa de la temporada, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal contra l'Huracans La Selva.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
9: I ràpidament saltem cap a les principals portades als diaris. Avui dijous 14 de maig, començant pel diari de Tarragona. Parlen del cas del Joaquim, que recupera casa seva a Reus. Després de 5 anys de calvari judicial i emocional, la família pot tornar a entrar al domicili de l'urbanització Aigües Verds, que havia ocupat un inquilí. Falcons tarragonins per lluitar contra la plaga de coloms en medi ambient. Han nascut tres nous ous del port. I a Cambrils, la petjada del turisme en el territori a debat. Canviem de portada, el diari Ara. Parlon es disculpa, diu que va ser un error que els Mossos s'infiltressin. I Trump torna a una Xina més competitiva. I pel que fa a l'avantguàrdia, acabarem aquí. L'Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assabentar-se de que havien estat presents a l'assemblea de docents. El Barça es de Hansi Flick que cauen a Vitoria davant d'un Alavés molt necessitat per 1-0. i el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic per 2-0. També es parla que arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Stramer més debilitat que mai, i Trump i els magnats tecnològics inicien la visita a la Xina, en aquest cas.

0: ciutadans i les ciutadanes. I com funciona? Com es pot demanar? En quins casos? En quines situacions? De tot plegat, ens en parla avui al Connecta 14 la doctora Teresa Mateu. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: La doctora Mateu és metge de família, però és especialment els darrers anys especialista en les cures pal·liatives i el PADES al Baix Penedès i també vocal suplent de la Comissió de Garantia i Avaluació d'Eutanàsia de Catalunya. I per aquest motiu l'hem convidat per aprofundir en aquests dos termes. Doctora, si li sembla, comencem parlant del document de voluntats anticipades. Farem un primer bloc sobre aquesta temàtica i després ja parlarem d'eutanàsia i mirarem d'aclarir aquests dos conceptes perquè, com a mínim, la gent tingui una idea més clara de que no és el mateix, tot i que tenen un punt en comú que és decidir sobre la nostra vida i sobre com volem morir o com volem viure els últims dies. Què és exactament el document de voluntats anticipades i per què serveix?
1: Si m'haguessis de dir amb una sola paraula, te diria un regal. I espero que després d'aquesta entrevista sàpis per què et dic un regal. Però bé, com que em dones més temps, et diré que el document de voluntats anticipades no és més que una eina on la persona pot deixar per escrit les seves preferències en relació als seus valors, de com voldria ser atès mèdicament en el moment que perdés la seva capacitat d'expressar-se, només en aquest moment. Està clar que aquest document dic que és un regal perquè ajuda en els professionals i a la família en un moment donat poder decidir en consonància els valors d'aquesta persona. I sempre dic que no va tant de document, no és un acte administratiu, sinó parlem molt de dignitat, de respecte, d'autonomia, no?
0: Li volia preguntar quina és la importància de que la ciutadania conegui aquesta eina, però ara mateix posant sobre la taula la paraula dignitat, crec que ja resumeix bastant bé, no? Quina és la importància d'aquest document de voluntats anticipades?
1: Així és, i la ciutadania, clar, jo crec que també la relaciona molt amb la mort. Jo la vull relacionar amb la vida i com volen viure. I malauradament tots els éssers humans són vulnerables, són fràgils, i això vol dir que de forma sobtada poden perdre aquesta capacitat d'expressar-nos per un accident, per un ictus. Què passa? Si ja és un moment molt dolorós, que s'han de prendre decisions i no s'ha parlat prèviament amb la família, hi ha aquest por afegida de estarem decidint el que ja voldria, i per mi és un acte d'amor pels qui t'envolten, que t'estimen, perquè els hi deixes dit com ho han de fer quan jo no em pugui expressar, i pels professionals, evidentment, també.
0: Desconec les xifres sobre el volum de persones que fan aquest document de voluntats anticipades, que tramiten aquest document. No sé, m'imagino que en els darrers anys, com més informació, doncs ha incrementat el nombre. Quin seria el perfil de persones que acostumen a fer aquest tràmit?
1: Jo crec que està canviant, perquè com tu bé dius, cada vegada en parlem més i per sort està creixent, però curiosament el gran volum de població que demanava era un perfil molt concret, dones cuidadores, que havien estat cuidadores de pare o mare molt dependents i que diuen, jo així no vull. I és el que els ha generat poder dir, escolta, quan jo no m'ho puc expressar vull així o vull aixà. Però sí que és cert que gràcies a que, crec que ja fa un any, el Parlament de Catalunya va modificar una mica, que supos que després parlarem de com fer el document, ho ha facilitat i ha ampliat. Crec que de l'any passat enguany ha augmentat un 57% la gent que fa el document de voluntats anticipades.
0: Estem parlant de dones cuidadores que han tingut molt al seu voltant persones dependents, que saben que han vist aquesta realitat, que no volen que la seva família es trobi tampoc en aquesta situació. Hi ha altres perfils, una persona quan emmalalteix o té una malaltia crònica, una malaltia... En el cas de que vostè es dedica a les cures pal·liatives, al PADES, no? No sé si aquí també trobaríem un perfil de ciutadans, ciutadanes que volen decidir.
1: Sí, el que jo et diria que probablement el perfil, quan ja estem al final de vida, et diria que ja com que arribem tard, no? I crec que hem de pensar amb el document... Quan vaig fer la xerrada al centre cívic em va fer gràcia perquè van posar l'anunci de vora la mànega d'incendis i vaig pensar, ostres, és molt bon símil perquè

0: tenim la màrrega d'incendis i no volem que hi hagi un incendi, però per si de cas. Llavors, el document és una mica això, que tot allò que no volen que ens passi, que ens agafi pensats. Jo el tenc fet i de moment sóc una persona sana, no? Per això no hem de pensar ja en concepte de final de vida, sinó en el procés d'emmalaltir i sobretot un perfil que per mi és molt necessari, un inici d'una demència, per exemple. Sabem com progressarà. Quan aquesta persona encara és capaç a l'inici de la demència, és molt important que l'ajudem i ens ajudi a saber què voldrà en un futur. Hi ha altres perfils, com una malaltia neurodegenerativa, per exemple, no? Que són perfils molt clars de que poden perdre la capacitat de decidir.
1: Parlem de com és aquest document. Què s'hi pot incloure exactament en un document de voluntats anticipades? Com es formalitza, també?
0: Va. Parlem molt de document i jo sempre dic que m'agrada molt parlar de converses. És a dir, abans del document, que acaben sent creuetes, no? Ja hi ha hagut un procés de reflexió, i si pot ser amb tot el teu entorn, perquè siguin coneixedors de quins valors tens, quines preferències tens, perquè en el fons és el que reflexaràs, no? Però a nivell concret, jo puc dir, per exemple, si jo estic en una situació de gran dependència i tenc una complicació, no vull que en posin mesures invasives. O sí, o sigui, no sempre són mesures restrictives. És una mica, quan jo no em pugui expressar, com vull que em tractin. Per més, per menys, m'entens? I com es formalitza?
1: Com es formalitza? Que qualsevol persona que ara digui, vull fer-ho, quin és el pas que ha de fer?
0: Va. Hi ha diferents vies. Una manera propera, i crec que a mi m'agrada, per mi és la millor, és accedir al seu equip d'atenció primària, sigui la seva metgessa, la seva infermera, el treballador social, i dir que té aquesta inquietud i que ho voldria fer. Hi ha models orientatius, és a dir, hi ha la pàgina de la Generalitat, que hi ha el model orientatiu de document de voluntats anticipades, i hi ha això, com un patró a seguir, també l'Associació de Dret a Morir Dignament també té un model que això ens orienta, val? Una vegada t'ajuden a formalitzar-ho en consonància amb els teus valors i preferències, hi ha tres maneres que són legals. Una són davant notari, que sí, el que passa que el procés deliberatiu que pugui haver-hi amb el professional sanitari ja no hi serà, no? Perquè en el fons, sigui el notari, sigui el professional sanitari, que també basta, o tres testimonis, també és l'opció, les tres formes són vàlides i legals. Ara bé, jo que defenso el procés reflexiu, crec que una persona com un professional sanitari te pot acompanyar millor, no? I legalment la seva signatura, l'únic que fa tant notari com testimonis com el professional sanitari, és verificar que tu, quan aquesta persona o quan fas el document, ets capaç i conscient, que no verifiques més que això. Ens hem d'assegurar que aquella persona ho fa i lliure de coacció, també.
1: Què garanteix, o qui garanteix que respectin aquestes voluntats i en quin context? Perquè algú pot pensar, el pacient potser ha arribat a un punt de la seva vida en què no pot expressar què és el que vol, com vol ser tractat, no? Amb medicina, al centre on estigui, a casa, on sigui, però la família considera que aquella situació és reversible.
0: És
1: els reversible. Però els facultatius consideren que no. Aleshores, qui té l'última paraula per decidir que s'aplica la voluntat del pacient o no?
0: No t'he explicat que quan fem el document recomanem també assignar un representant. Val? Però es recomana, no és obligat. Però la figura d'aquest representant és clau, però mai pot substituir el que diu el document. O sigui, el representant, l'únic que ha de vetllar és que es compleixi. No és la meva paraula, ara jo el represento, no. El represento per fer palès que el meu pare, la meva mare, el meu amic volia això. Aquesta discrepància es pot donar, però jo crec que amb la comunicació, entenc que aquella persona davant del patiment vulgui pensar que allò és reversible, no?, però el professional sanitari l'ha d'ajudar i l'ha d'acompanyar a fer entendre que és una situació irreversible i que, si és així, clar, si s'acompleixen els criteris que diu el document, a nivell legal i ètic estem obligats a complir-lo. No és un paper mullat, el document de voluntats anticipades.
1: Doctora, per la seva experiència, algun exemple que ens pogués fer veure més clarament com funciona d'algun pacient que... que en quina situació, com s'ha tramitat, com s'ha fet...
0: Sí, recordo un cas que vaig pensar que bé que hagi fet el document de voluntats anticipades.
1: Aquí és on pensem en el regal.
0: Exacte. Pel professional, pel pacient,
1: per sobretot la família, per la família,
0: per en aquest cas la seva dona. Era un pacient relativament jove, 68 anys, amb una malaltia neurodegenerativa que va evolucionar molt ràpidament. I era una persona molt vital, molt activa. I quan se va veure que tot anava com anava, conscient que podria perdre aquesta capacitat, de seguida ens va dir, jo vull deixar clar que vull i que no vull. I en aquest deliberació i reflexió i va deixar palès clarament que si es trobava en una situació de dependència i hi havia una complicació aguda, que n'hi podia haver diverses per la seva malaltia, ell rebutjava tractaments que poguessin allargar. Fins i tot va especificar si l'antibiòtic no m'ha de portar. Jo et dic que és important la derivació amb l'equip sanitari. Va arribar aquest moment, hi va haver aquesta complicació. Evidentment, si no ho haguéssim vist i haguéssim conegut, la medicina pareix que tot ho pot, no? I sempre, vinga, va, i l'antibiòtic, i si no, endovenós, i la ventilació mecànica. Però fins i tot la dona, evidentment fruit de converses, no només de documents, li vaig poder dir, ha arribat el moment que ell no volia. Diu, no, sí, si us plau, que no pateixi, i evidentment fas les eines per evitar el patiment afegit. Però el bonic d'això és que tens després, Sílvia, vaig trobar aquesta dona i em diu, no saps la tranquil·litat que tinc d'haver fet el que ell volia. Dintre la pena, però, tinc aquesta. Vull dir que és molt poderós.
1: Clar, de vegades és pensar en un mateix, però pensar també en les persones que tenim al voltant, no? Perquè què passa si no hi ha un document de voluntats anticipades i el pacient no pot decidir?
0: Clar, això
1: és suposa... una càrrega també, de vegades, exacte, per la família, no?
0: Aquí està.
1: Dubtar què hagués volgut, què no hagués volgut.
0: Exacte, aquí està.
1: Per això de vegades sempre... es té clar, però no sempre.
0: I a nivell mèdic també, medicina 2 i 2 no són 4, i el professional sanitari ens ajuda molt conèixer la persona i els valors que tenia. Per això sempre dic, converseu, parleu, encara que no acabi executant amb un document, que sapiguem que... Perquè, clar, no en parlem i no hem de parlar.
1: I per què no en parlem? Quins mites i quines pors hi ha al voltant d'aquesta qüestió?
0: Bueno, en general, tu ho veus, la medicina tot ho pot, no? Omnipotent, les notícies és que ja han curat el càncer. No agrada parlar de fragilitat, de vulnerabilitat, de malaltia, no? Però és que si en parlem, me passarà. I ja no en parlem de la mort, la mort ja és un tabú, no? I jo sempre dic, bueno, de fet hi ha un llibre que sempre recomano, de la Montse Esquerda, que la va escriure en castellà, diu, hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Però vivir mejor també. Ser present que som finits ens fa valorar també el que tenim, totalment, no? I jo que acompanyo a molta gent a morir, aquella persona que s'ho ha treballat, que accepta, que no vol dir resignació, sinó accepta, no hi ha un patiment afegit. Patiment sempre n'hi ha, perquè no volen marxar, i la família tampoc, però vivim d'esquenes a la mort, malauradament, i fa, això ens fa patir.
1: Si hi ha una qüestió cultural i educativa que s'ha d'afrontar tard o d'hora i que s'ha de treballar molt ja des de la infantesa, no? A ser conscients de la mort, que la vida és finita, i precisament això per donar més valor al que tenim. Parlem de l'eutanàsia. Hem comentat al començar que faríem aquests dos blocs perquè quedi clar que parlem de coses diferents. A l'estat espanyol l'eutanàsia és legal des de l'any 2021. Què implica la llei d'eutanàsia i deixar clar quina és la diferència d'aquest document de voluntats anticipades.
0: Clar. A veure, l'eutanàsia, el que ha fet aquesta llei és despenalitzar-la, no legalitzar-la, sinó despenalitzar-la específicament en dos escenaris molt concrets, que és una malaltia greu i incurable o que a vegades es donen les dues coses, un patiment greu, crònic impossibilitant sense expectativa de millora. Però aquí ja no parlem de terminalitat, sinó d'un patiment que no hi ha expectativa de millora. Evidentment és una decisió de la persona, i pot ser en el document, podem parlar d'això, un pot reflectir en quins escenaris voldria eutanàsia. Sí? No és que siguin dues coses diferents, és que si un desitja eutanàsia i està en aquest context, en la seva plena capacitat ho sol·licitarà. El document de voluntats anticipades està pensat per quan tu no puguis decidir deixar escrit que vols, i entre altres coses pots deixar escrit quan vols eutanàsia, que això també és legal.
1: És a dir, que en alguns casos podria ser complementari, però en el cas de l'eutanàsia sí que no es tracta d'un moment en què la persona no pugui expressar la seva voluntat, sinó
0: no
1: que la
0: pot.
1: Pot expressar-la.
0: De fet
1: l'expressa.
0: Sí. La llei exigeix que per poder sol·licitar eutanàsia has de ser capaç, això és un dels requisits, major de 18 anys i està amb el que diem, nacionalitat espanyola o residència a Espanya més enllà d'un any, i està el que diem el context eutanàsic, que és el que he explicat, la malaltia greu i el patiment. Però has de ser capaç. Si no ets capaç, un altre per tu no pot demanar mai eutanàsia. I l'únic seria el cas del representant, si el document de voluntats anticipades ha especificat quan voldria eutanàsia i està en aquell moment. Sí? No sé si ho m'he explicat.
1: Sí, queda claríssim. Uh-huh. Sentim a parlar també, a banda d'eutanàsia, de suïcidi assistit. Aquest concepte, en què diferiria respecte a l'eutanàsia? O estem parlant del mateix?
0: Te diria que el procés, la llei, és igual. O sigui, els passos a seguir són exactament tots igual. L'únic que en el moment final, que és el que és quan s'administra la medicació, aquí està la diferència. En l'eutanàsia, en l'administració, qui ho fa és el professional sanitari, diendo venosa, i quan és el suïcidi assistit és autoadministrat, evidentment acompanyat per professionals sanitaris, però és autoadministrat, és la diferència.
1: Quin és el procediment que hauria de seguir un pacient que demana l'eutanàsia?
0: Primer de tot és ell triar el que nosaltres diem el metge responsable. Val? Jo vull que m'acompanyis amb això. Després el metge responsable és qui s'ha d'encarregar d'explicar-li com van totes les passes. És una llei molt garantista, molt, si vols t'explico una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, sisplau.
0: Vale. Generalment és una primera sol·licitud en allà on el metge responsable la recull, i a partir d'aquí entra el que se'n diu un procés deliberatiu. En aquest procés deliberatiu és un procés reflexiu d'informació, d'escolta, de veure que realment aquella persona compleix els requisits, no? De capaç, major de 18 anys, resident d'Espanya, i anem a analitzar el context eutanàsic. Però és que la llei també demana que la persona que ho sol·licita ha de tenir per escrit tota la seva patologia, opcions terapèutiques, incloses les cures pal·liatives. Demana que sigui un procés reflexiu. Per què? Que no sigui un impuls, fruit d'un malestar puntual, i per tant se demana que entre la primera sol·licitud i una segona sol·licitud passin 15 dies mínim. Durant aquest temps és el que t'he comentat del procés deliberatiu que diem. Entre la segona sol·licitud també se demana que hi hagi un període mínim de 24 hores per el que se'n diu un consentiment informat. Tot això és perquè ens volem assegurar que la persona és coherent amb la seva petició. I quan diem garantistes, que a part del metge responsable, després ho valorarà el que se'n diu el metge consultor. El metge consultor també tornarà a verificar que aquesta persona capaç, conscient, context d'eutanàsic, i no només això, si una vegada el metge consultor fa aquest informe favorable, s'eleva la comissió de garantia, que està assignat un metge, un jurista, que valora el cas. Tot això perquè volem, evidentment, és un procés, clar, màxima expressió d'autonomia, però ens hem d'assegurar que si hi ha una opció que el pacient no ha considerat i que l'ajudi a evitar el patiment que pateix, han d'anar cap aquí, no? Però sense frenar, sense jutjar, escoltant i acompanyant.
1: Per tant, aquests mecanismes de control i de garantia són imprescindibles, fonamentals en aquests casos. No fa gaires mesos hi ha hagut un cas molt mediàtic a la vegueria del Penedès d'una jove que demanava l'eutanàsia per la situació en què es trobava i el debat es va obrir per la negativa dels pares, el tema es va judicialitzar. No s'acostumen a sentir molts casos d'aquesta tipologia perquè els que transcendeixen són precisament aquests que generen aquesta polèmica, aquest debat, i probablement hi ha molts altres doncs, que passen desapercebuts i ja està. Quin és el paper que tindrien aquí els metges davant la voluntat expressa del pacient i que els metges avalen aquesta decisió quan hi ha davant l'enfrontament de la família?
0: Bueno, en general, tota sol·licitud d'eutanàsia, el primer que fem com a jo he tingut la sort de poder acompanyar algú, és mirar l'entorn cuidador per acompanyar-lo també. Val? Jo ara no vull ni puc entrar en aquest cas mediàtic, que aquí la pega, la pena, és la judicialització que se n'ha fet, que esperem i sé que estan canviant una mica aquestes vies perquè no passi 2 anys, no?, quan ja havia passat tot el procés garantista, no?, i es va aturar. La decisió d'eutanàsia és personal. Intentarem que la família l'acompanyi. De fet, sempre intentem que l'impliquin. Però un tercer no es pot oposar perquè la llei ja ho marca. L'únic que pot aturar el procés és el propi interessat.
1: Des de la seva experiència, com viuen els pacients d'aquesta decisió? El moment de prendre la decisió de què volen a l'eutanàsia?
0: Te diré que la majoria, però cada cas és un món, no? Ho viuen com una alliberació, com una sensació de control, no? Fins i tot hi ha vegades que quan saben que existeix aquesta opció, només saber-ho ja els hi dona tranquil·litat. I no ho sol·liciten, però sé que puc. Per tant, jo et diria que és una eina de control que davant d'un patiment alleuja. Clar que estem parlant de patiment, i de patiment irreversible, i que no hi ha altres opcions per alleujar-lo, perquè, a veure, jo treballo en cures pal·liatives i la meva guerra, entre cometes, és intentar alleujar patiment. Jo no veig com un fracàs l'eutanàsia, ni molt menys. Hi ha aquest debat a vegades, no? Cures pal·liatives, eutanàsia, jo crec que és totalment complementari, no? És una manera de respectar aquella persona, no? Perquè que és una vida digna i que no cadascú tindrà el nostre... Sí. Llavors, el fet de... Jo no ho he de viure com un fracàs. És... Fins i tot, a vegades, en circumstàncies que els símptomes estan controladíssims, tot està molt bé, però jo així no vull viure. No. El sentiment de càrrega, tot això és un patiment personal intransferible, i que el fet de que tingui aquesta opció, que la llei ho permet, jo crec que ha donat pau. En general, ha donat pau.
1: Sobre l'objecció de consciència, es donen molts casos?
0: Sí. Que està bé que hi sigui, no? Som una societat moralment plural i els metges formen part d'aquesta societat i que, evidentment, la llei ha contemplat la possibilitat d'objecció de consciència d'un professional sanitari, sempre garantint que es compleixi el dret de l'eutanàsia. És a dir, si jo com a objector me sol·liciten, jo diré, bueno, jo per les meves creences morals no et puc... ajudar en això, però t'adreço un professional, company, que sí que t'ajudarà. O sigui, mai pots dir soc objector i ja no. El que me preocupa és la falsa objecció. És a dir, que no sigui per conviccions morals, sinó perquè això em ve gros, i això sí que estem treballant, i crec que és important la formació, el que el professional tingui temps per fer-ho, perquè som humans i és d'un molt d'impacte emocional que una persona te sol·liciti això, i això vol dir temps, vol dir tenir referents que t'ajudin, i això és el que intentaré, no? Que en els companys que no se sentin segurs i que davant d'això diguin ui, jo no, doncs tenim el deure de fer-ho, no poden dir això no, no? Si és per convicció moral, evidentment, tot totalment respectable. Si és perquè ve gros o això ja no.
1: Doctora, abans apuntava una xerrada al Centre Cívic L'Estació, de la que també nosaltres els informatius ens en vam fer ressò. Aquestes xerrades informatives també són una oportunitat de copsar com la ciutadania veu i viu aquestes qüestions. Què és el que li traslladen?
0: M'encanta perquè és un espai que jo crec que la gent se troba segura i sorgeixen preocupacions molt internes que quan veus que l'altre també té aquesta por, s'obren a parlar, i s'obren a parlar de la mort, que sempre tanta por fa. Doncs, jo crec que se n'haurien de fer molt més a nivell d'iniciatives. Hi ha uns, ara no sé d'on sorgeix, els 10 cafès, no? Que la gent s'asseu parlant de la mort, no? Que dius, i crec que és un espai on... De maduresa, jo crec que és això, que en el fons ens fa més respectuosos, més conscients de la vulnerabilitat, de la fragilitat, de que no som, som finits, no? I per tant, com vull viure, no? I jo puc decidir com vull viure, no? I com no vull viure. Jo crec que encoratja la gent aquestes xerrades, bueno, crec que sí que ajuden.
1: Doncs aquí no hem ofert una xerrada, però sí que hem intentat posar sobre la taula aquestes qüestions perquè arribin també al màxim de gent possible i que lliurement i conscientment puguin decidir aquestes qüestions tan importants a la vida. Moltes gràcies per tot el que ens ha explicat aquesta tarda al Connecta 14.
0: Moltes gràcies a vosaltres, espero que ho hagi aclarit.
1: Molt.
0: I crec que és molt bona iniciativa parlar d'aquestes coses, sí, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i fins la propera, doctora. Ja.

La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades al butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta aquests gairebé 4 minuts que passem de les 10 del matí. I això, seguim segona part de programa. Avui que som dijous, 14 de maig, programa número 3.968. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. La intenció sempre és això, explicar-vos moltes coses, acompanyar-vos, ràdio senzilla, propera, sense pretensions. Sempre comencem puntuals a partir de les 9 i fins a les 12, fins al migdia, que sempre volem arribar, de fet, eh? Hi ha moltes coses, hi ha moltes seccions. De fet, tot i que ara fa unes quantes setmanes que no ens poden acompanyar per circumstàncies vàries i també per dies festius, avui sí, ja tenim secció amb la Lira Vendrellenca per conèixer una mica això, les seves pròpies seccions, la gent que fa possible, la història i l'actualitat de la pròpia entitat. Començarem per aquí. Després també hi ha una altra secció habitual, tot aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens tornarà acompanyant directe. A les 11 actualitzarem les notícies i després a la tercera i última part avui sobretot volem parlar-vos d'aquesta vehiculació i d'aquest projecte molt, molt xulo que ha engegat la Universitat Rovira i Virgili, que és la fusió de castells i ciència. Castells de ciència que engloba, bé, diferents iniciatives, des d'una pàgina web, unes càpsules doncs, de divulgació i un documental que s'estrena aquest mateix diumenge a la xarxa de televisions locals. Doncs hem parlat d'això, d'aquesta vehiculació, i hem parlat amb els responsables i els impulsors de tot aquest projecte a nivell casteller periodístic, amb en Carles Cortés i el científic Roger Guimarà, justament de la Universitat Rovira i Virgili. És molt, molt, molt interessant. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: I ara que la introducció d'aquesta sintonia potser l'haurem de retallar una mica. Bé, sí que ara feia dies, feia setmanes que no coincidíem i no parlàvem de tot allò que ens expliquen i ens aporten des de la Lira Vendrellenca. Però avui sí, ja sense problemes, podem anar cap a aquesta intenció, aquest objectiu habitual, que és no només conèixer la pròpia entitat, sinó les seccions, la seva història, l'actualitat, entre altres moltes coses. Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Bé, sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: I al teu costat, com sempre, l'Enric Fuentes. Enric.
2: Molt bon dia.
0: Com va això?
2: Encantadíssim d'estar aquí.
0: Sí, el mateix. Això que ara feia dies, entre dies festius i
1: ponts
0: i Sant Jordis i...
2: circumstàncies vàries.
0: Coses vàries, avui
2: això,
0: sí,
2: com
0: ja,
2: has dit tu.
0: Sí, avui sí. A més, amb una nova qüestió, un nou tema, vaja, i una nova secció que ens ajudarà una mica a posar el contingut de la secció a banda de la píndola històrica, que va una mica lligada a la secció d'avui,
1: sí,
0: no, Javier?
1: Sí, tant i tant. Avui també ens acompanyen dos membres del grup de muntanya perquè ens expliquin una mica com va anar l'anada a Montserrat, que no es va fer, sinó que va anar a Santes Creus,
0: sí.
1: I que ens expliquin una mica com va l'organització, què representa i tot el... perquè sembla molt fàcil dir, doncs mira, surten cap a Montserrat, però això,
0: no,
1: dia a dia, tot una preparació,
0: sí,
1: amb una feinada immensa, I doncs el que farem potser serà sentar una mica els antecedents del que és la secció de muntanya.
0: Val.
1: Per sobre, perquè
0: sí,
1: es podria
0: sí.
1: parlar molt, d'això, però hem de tindre en compte que l'any 1974 ja hi ha una secció aquí a Vendrell que pertany a la secció, a la secció Mariana al Frente de Juventudes i l'Organització Juvenil Espanyola, que en aquell moment hi havia un, diguem-ne, una gent que anava a la muntanya.
0: Val.
1: En el qual tenien, els hi deixava pel fet de pertany a la secció Mariana, a la congregació Mariana, un espai que, a l'entresol de la rectoria en aquell moment, no? Cap al final dels anys 50 és quan comença a venir el moviment Escolta, i junts, o sigui, pertanyent a la delegació diocesana d'escoltisme, i tota aquesta gent, com si diguéssim, la major part es passen cap aquí.
0: Val.
1: Però al final del 1973, aquí a Vendrell hi havia un espai que era el Club de Joves, hi havia el Verd i Blau, hi havia l'escoltisme, i diguem-ne que al final, doncs, molts eren pràcticament els mateixos, i llavors el Jordi Carbonell, el cel sigui, l'Isidro Totosaus, comencen a fer gestions a través de la Pilar Gargallo, que pensem que és la dona de l'Isidro Totosaus, que en aquell moment vivia a Barcelona, i amb la Federació Catalana a efectes d'intentar fer una cosa més formal.
0: Val.
1: I una cosa més estable. Aquests coneixien i demanen els estatuts de l'agrupació excursionista de l'AIA de Vilanova, que serveixen de base per redactar els primers estatuts del que seria després el grup de muntanya de la Lira. I el 18 de febrer del 1974 es fa la primera reunió, en el qual es decideix que la presidència en aquell moment recau amb Jordi Carbonell, que va ser el primer president. També el mateix any s'encarrega amb el Ferran Casada, que és un membre actiu del grup de muntanya, i que ha fet pràcticament totes les anades a Montserrat. Se li encarrega el logo, que és el que encara teniu actualment, i fan una primera sortida el 31 de març de 1974, que van a la Mola de Colldejou.
0: Val.
1: Què tenien en aquest moment un cop fan 25 anys que van fer aquest llibre que diu 25 anys a la muntanya? En aquell moment hi havia espeleologia, saben que aquí a Vendrell hi havia un grup de gent que els agradava el tema de l'espeleologia, hi havia escalada. Es va, els grups d'escalada van pràcticament equipar el que és la Roca Aguilera, on molts van començar a fer escalada. Es fa alta muntanya, esquí de muntanya, es fa senderisme, BTT, també va haver una part que havien fet BTT, i després una cosa molt important que han fet i que continuen fent, que és la posada a pessebre.
0: Val, sí, que és molt emblemàtic.
1: Aquella primera junta hi havia el Jordi Carbonell, hi havia el Josep Maria Gual i Pellicer, el Joan Josep Nin, el Gil Lleó, l'Isidre Totosaus, el Josep Maria Caral, el cel sigui, el Vicenç Benito, el Jaume Nin i el Joan Novell. Aquesta és la primera, diguem-ne, és l'embrió on te comença tota la secció.
0: Val.
1: Que des d'aquell moment pues, pertany a la Lira Vendrellenca, on tenen un equipament i on poden disposar d'una sala de juntes i és una secció molt activa.
0: I tant.
1: Ells han anat organitzant des del trencacames i tot una sèrie de coses que ells us explicaran, i concretament aquest any es van trobar amb l'ensurt aquest de no poder fer-lo de l'anada a Montserrat, i llavors per això ens acompanyen el senyor
0: Eduard Llorenç
3: i Josep
1: Massana. I ells són els representants en aquest moment d'aquí, del grup de muntanya, que potser ens explicaran una mica com es va devindre el fet d'anar a Santes Creus i de no poder anar a Montserrat.
0: Que va anar molt bé, ens consta, Eduard, Josep. Ho dic perquè tenim algú que és oient i que és caminador i que va participar de justament la caminada de la setmana passada, i van quedar molt contents, tot plegat, del recorregut, de l'organització, i vull dir que va ser una alternativa, però mira, almenys la cosa va anar bé, em consta.
4: Sí, sí, ens ha arribat, doncs, que tot els hi ha agradat i que tot va anar bé. Uh-huh. Bueno, el motiu del canvi, doncs, bueno, nosaltres, com ben dit el Xavi, aquest any era 33, anada a Vendrell-Montserrat, deixant a part els dos anys de la pandèmia, 20 i 21, i bueno, i aquest any es vam trobar a principis d'any que, bueno, que els camins per on pugem la bateria camí de les bateries de Collbató i Hostalers, que estava tallat pel degut a la peste porcina,
1: sí,
4: ens vam informar, perquè bueno, potser el primer cap de setmana de maig ja no hi serà, no? Uh-huh. Llavors, bueno, la informació que ens van donar a Forestals, Medi Ambient i tal, ens van dir que millor que no hi anéssim, perquè volguem dir, encara que s'aixequin les restriccions, si el divendres abans d'anar-hi hi ha un cas...
0: Clar.
4: Un cas...
0: Apareix un sangla mort altra vegada.
4: Es torna a tallar tot, i llavors què fas tu amb 100 persones apuntades? Era un problema molt gros, no?
1: Sí.
4: Bueno, la Junta ens ho van parlar, i, bueno, busquem una alternativa, què fem? Home, no fer res, doncs és molt poca cosa, no? No fer res. I, bueno, i per mantenir una mica aquesta tradició de que sempre s'ha fet el primer cap de setmana de maig, doncs, bueno, parlant, home, algo atractiu, i, bueno, doncs, bueno, i si anem a Santes Creus? Ah, doncs anem a Santes Creus, evidentment, és la meitat de quilòmetres, i en un dia es fa, no? També és la veritat que molta gent ens ha dit que ha vingut a Santes Creus, no ha vingut a Montserrat, perquè, clar, Montserrat, tots sabem que sortim a 3:45 del dissabte i arribem a 12:00 del migdia a Montserrat.
1: Clar, és tot
4: camines
1: la
4: tota la nit, i clar, molta gent, això de caminar a la nit, bueno, els hi feia com una, diguéssim, una mandra, una presa, o digui-li com vulguis. I, bueno, i per això, doncs, bueno, vam fer un plan de prova, i mira, pues, el resultat, 100 persones.
0: Molt bé, no? Eh? I tant, tot un èxit, com ens consta. Clar, si l'any que ve ja s'aixeca, suposo, altra vegada, amb aquesta prohibició de segons quins espais naturals, es tornarà a recuperar Montserrat, no? Per molt bé que hagi anat a Santes Creus. O es pot fer com una caminada paral·lela, potser, no?
4: Bueno, això hi ha un fervor popular dels
0: veus,
4: que van
0: veus?
4: Venir de repetir-la. Llavors,
0: veus?
4: Si el primer cap de setmana de maig del 27 es fa a Montserrat, un mes i mig abans, o un mes, tornarem a fer aquesta.
0: D'acord, veus, per què anava,
4: S'ha de parlar amb la Junta i veure, però hi ha un fervor així popular que es vol repetir.
1: Mai pot servir com a entrenament.
4: Com a entrenament.
0: Correcte, és veritat.
2: Sí, perquè jo també he sentit molts bons comentaris.
0: Sí, molts. Quina diferència de quilòmetres hi ha? És aquí de Vendrell-Santes Creus, quants quilòmetres són?
4: D'aquí a Vendrell-Santes Creus n'hi ha 33,
0: val.
4: I de Vendrell-Montserrat 72.
0: Clar, sí, just la meitat.
4: Pràcticament és
0: la meitat. Sí, sí. Amb aquest factor de caminar de nit, que sempre és un factor que fa respecte, sincerament,
4: Algun any s'hem trobat també que algú, bueno, la nit, com allò que es diu en castellà, no? Por la noche todos los gatos son pardos, no?
0: Vas fent i vas tirant,
4: i,
0: no?
4: I llavors, si hi ha una mica de tall entre companys, s'han donat el cas que algú s'ha despistat, però, bueno, l'han solucionat de seguida, no?
0: Clar.
4: Pràcticament ha anat sempre bé, no?
0: Clar. Tot i així, clar, el simbolisme de Montserrat, i el Josep, que jo sé que té un lligam especial amb Montserrat, el Josep, des de fa molts anys ja, clar, suposo que l'objectiu de Montserrat és un punt motivador, també, no? És a dir, el que significa Montserrat pels catalans i pels vendrellencs, va, també pels vendrellencs, eh?
5: Bueno, això de la pesta porcina, el que és el terme del monestir, diguem-ne, del Bruc al monestir, no hi ha restriccions.
0: Ja.
5: Ni una. Però traient de Collbató fins ara Subirats, passatge Lleida, i per un altre sector no s'hi pot anar.
0: Val, però clar, que quedava un camí...
5: Amb grups de més de 5 persones. Clar. I fotrien una bona munta, i el problema, diu la Generalitat,
0: sí?
5: Que la millor el novembre...
0: Es tornarà a aixecar.
5: Sí, va bé.
0: Sí, va bé, que esperem que sigui així, Que esperem que sigui així. No és un tema menor, el tema de la pesta porcina i el que significa, etc. Això és important, i per això és bo fer cas d'aquestes premisses que, bé, de moment demanen respecte a segons quins espais naturals per la progressió de la pesta porcina, que pot arribar a fer molt de mal, justament a l'economia del territori.
1: Una mica com és la preparació que feu?
0: Sí, exacte.
4: De Santes Creus?
1: No,
4: de Montserrat.
0: Bé, Montserrat, de Santes Creus, sí.
1: El fet de moure 100 persones... Per
4: logísticament, evidentment hi ha una fenya darrere que no es veu, molta fenya, perquè primer resseguim tot el camí, i gràcies que el resseguim, perquè algun any s'hem trobat arbres atrevessats al camí, hem tingut que anar per tals i tal, no? Però, bueno, una vegada això està solventat i portem la marxa, pues, normalment es posem dos davant, dos darrere, o sigui, dos davant, dos darrere i dos al mig. Anem connectats amb el walkie-talkie, i llavors, doncs, bueno, si el de darrere es despenja, perquè tots sabem que el ritme d'ingol porta igual, els de davant corren molt, els de darrere poc, llavors quan veiem que es distanciem molt, doncs avisem, parem i agrupem, no? A vegades també hem de fer agrupaments obligatoris, perquè també he de dir que ens acompanya la Protecció Civil, ens ajuda a creuar les carreteres, i si algun tram l'han de fer de carreteres, ells van amb les sirenes i els internes i tot això, i ens ajuden molt, la veritat, s'ha de reconèixer que ens ajuden molt, però doncs, bueno, anem connectats, i també hi ha un parell o tres de vehicles per en cas d'abandonament. Si algú abandona perquè doncs se l'ha fet una bullofa o una llaga o el que sigui, no pot continuar, tot i que hi ha un servei d'ambulància que, bueno, te poden arreglar amb anar a la llaga o el que sigui, però, bueno, hi ha gent que els arregla la llaga i continuen, i hi ha gent que, bueno, per cansament, per el que sigui, pues abandona. Pues, bueno, no els deixem allí abandonats. O dir-los, escolta, que et vingui a buscar algú de casa teva. No. Hi ha uns cotxes que els recollim, doncs. No?
1: Però després també hi ha un tema d'avituallament, no?
4: Sí, després també hi ha l'avituallament, doncs, més o menys de cada dues hores i mitja, doncs, bueno, hi ha avituallaments, que l'aigua no falta, coses per picar, sigui patates, sigui omelles, gominoles, i després el tema del sopar, que es para bastant, normalment la gent es porta el seu entrepà, però n'hi ha que són com a més còmodos, i com que saben on taparem, en aquell bar ja demanen un plat, no?
0: Està bé.
4: Però bueno, això ja és que...
0: Està bé.
4: Ja és d'això de cadascú.
0: Clar, i després la tornada amb autocar.
4: Exacte.
0: No, que sempre la feu amb autocar, la tornada.
4: Sí, sí, llavors sempre donem un temps, perquè, doncs, bueno, sempre hi ha una hora i mitja, potser dues, perquè donem temps que la gent, doncs, arribant a Montserrat,
0: clar,
4: el qui vulgui vagi a posar un ciri, el qui vulgui vagi a fer un cafè, que es pugui canviar de roba, etc. No és arribar allà i marxem
0: no,
4: a la carrera.
0: Clar.
4: No.
0: Sí.
4: Hi ha un temps, ja dic, sempre són una hora i mitja, dues,
0: clar,
4: i hi ha temps.
0: Sí.
4: Diu a tal hora l'autocar i hi ha tothom és allà.
0: Tothom està present. Clar, és el que dèiem, que emocionalment Montserrat significa molt, i jo sé que l'arribada és molt emocional per la gran majoria de caminadors, pels que hi han fet moltes vegades o que hi han fet menys, pel simple fet d'arribar després de caminar tota la quilometrada, de caminar tota la nit, i el que significa arribar a Montserrat és molt emotiu. Hi ha escenes molt emotives.
4: Sí, és molt emotiva perquè, bueno, com que pugem per les bateries de Collbató i arribes a Sant Miquel i després baixes cap al monestir, que déu-n'hi-do el que hi ha de baixada, no?
0: Sí.
4: Allí l'estàtua, ja fa anys que l'últim avituallament es posa a l'estàtua del Pau Casals, i, bueno, allí, doncs, a les últimes avituallaments i tal, molta gent, molts pares, marits, esposes, venen a rebre el familiar, no?
0: Clar.
4: I molta gent, doncs, quan veuen el familiar allí, que hi ha arribat, doncs, bueno, molts s'emocionen, no?
0: Sí,
4: per això. I és emotiu.
0: Clar,
4: i jo, personalment, no és que em vulgui tirar flors jo mateix, no? Jo, que fa 27 anys que hi vaig consecutiu, cada any, doncs, tens aquella cosa i he arribat, no?
0: Clar.
4: Quan veus el monestir, sents les campanes que toca l'hora i tal, doncs...
0: És un any més, no?
4: És molt
0: un any més.
4: I un any més,
0: exacte. Clar. Aquest any, no sé si havia passat, si en pandèmia es va poder fer o no es va poder fer, és a dir, en tots aquests 33 anys de caminada, abans no s'hi havia pogut fer i anar-hi, organitzar-ho?
2: 20 i 21, has dit, no?
4: 20 i 21.
0: Dos anys
4: no es va poder fer, per les restriccions de la pandèmia.
0: D'acord.
4: Però quan van obrir la pandèmia, doncs el 23, doncs ja es va poder fer.
0: De seguida. Suposo que l'organitzar aquesta alternativa a la caminada de la setmana passada a Santes Creus, que això fa que organitzativament ho feu tot de nou, suposo. Amb tants anys a Montserrat ja tot més o menys, no? Ja ho teniu molt apamat i ja sabeu com... Però clar, buscar, suposo que un nou camí, nous passos, no? És complicat una mica.
4: Sí, el de Santes Creus sí que és veritat que com que passàvem per Albinyana, doncs de Vendrell a Albinyana ho tenim pràcticament apamat.
0: Clar,
4: no?
0: Sí, això sí.
4: Però d'Albinyana cap a doncs, Mas Llorenç, Rodonyà i Vila-rodona, s'han fet un fart d'anar-hi molts diumenges i molts dies, precisament aquí el Josep Massana ens ha ajudat molt amb el sentit de que, bueno, ens ha deixat Albinyana i ens ha vingut a buscar Mas Llorenç, no? Sempre anàvem dos o tres companys i, bueno, i algun lloc hem hagut de canviar la ruta perquè ens semblava que no era correcte anar amb tanta gent.
0: Clar.
4: Però això hi ha feina.
0: Sí.
4: Torno a dir, no hi ha feina, hi ha molta feina.
0: Molta feina.
4: Una feinada, ja ho veig.
0: Perquè, clar, no val qualsevol camí, sinó que han de ser camins ja que puguin absorbir el pas de 100 persones, suposo, no?
4: Sí, clar, perquè per posar-te un exemple, aquí dalt, abans de Massarbonès, hi ha un turó, que hi ha un xalet, que és conegut com el xalet de l'Alemany.
0: Sí.
4: Doncs, bueno, la baixada és molt dolenta.
0: Sí.
4: Vam anar a fer, dolenta en el sentit que hi ha molts regarols dels aiguats.
0: De les pluges.
4: I molta pendent, i llavors vam dir, escolta, no portem aquí 100 persones, perquè aquí sí cauran.
0: Clar,
4: llavors,
0: sí.
4: Vam anar cap al massís de Bonastre, que és un camí molt més assequible per anar amb tanta gent.
0: Clar. Bé, però bueno, tornem
4: a dir,
0: eh?
4: Tot bé. Sí,
0: al final, tot el recorregut, que també el que s'aprecia d'aquest tipus de caminades és que el recorregut sigui agradable, sigui maco, i ens consta que, tornem-ho a dir, va ser-ho, eh?
4: Sí. També és veritat que també es van trobar amb un problema que, sortint de Vila-rodona, el camí que coincideix amb un GR passes tres vegades al riu Gaià, amb unes palanques que hi ha, però aquests aiguats que va haver al febrer se'ls van portar, no es pot passar, baixava mig metro d'aigua, amb uns cartells informatius que posava que aquests ponts no els arreglarien fins al juny. Això ens va trobar que vam haver de buscar una altra ruta alternativa, vam haver de fer 2 quilòmetres més, però bueno, la vam anar a buscar i la vam trobar.
0: I aquestes alternatives, clar, sobre el mapa, suposo, avui en dia tecnològicament és més fàcil, però clar, és buscar-ho, anar a provar-ho, anar a mirar-ho i anar a netejar-ho, si és el cas.
4: Sí, correcte. No, entre els mapes de paper i el Google, el mòbil, també hi ha un company que... mira'm el mòbil, tot és el mòbil. I jo, personalment, entenc més el mapa de paper que el mòbil.
0: Però sí, bé, no, encara.
4: És el mateix, però, bueno... I vam veure que estava bé, no vam haver d'anar a netejar, eren camins amples, el típic camí com els que passen els tractors...
0: Val.
4: I en algun lloc potser hi havia un corriol perquè havies de travessar un bosc, però bueno, va anar perfecte.
0: Clar. Suposo que aquesta caminada, quan és a Montserrat o quan ha estat a Santes Creus, és un dels esdeveniments més populars, no?, del grup, oi?
4: Sí, és una tradició, i aquesta, de Vendrell-Montserrat, i el Trencacames.
0: Val.
4: El que passa que, clar, és molt diferent Vendrell-Montserrat que Trencacames.
0: No, clar, és una altra...
4: Vendrell-Montserrat anem tots agrupats, és una anada, no és una cursa, no és una carrera.
0: Clar.
4: I el Trencacames, doncs, bueno, són molts més quilòmetres, més dur, el recorregut està tot marcat amb cintes, i cadascú va al seu aire.
0: Clar, és diferent.
4: És a dir, que el Trencacames hi ha gent que t'ho farà amb 9 hores i n'hi ha que t'ho faran 15, no?
0: Sí.
4: Clar, està dintre del Comitè de Marxes de Resistència de la Federació Catalana.
0: Exacte.
4: I bueno, doncs hi ha un reglament, i el reglament és aquest. Has de tenir la ruta marcada, i el primer que arribi, doncs mira, té els seus punts.
0: Clar, és un esperit
4: totalment
0: diferent.
4: Diferent.
0: A nivell popular, la caminada de Montserrat agloba més gent, segurament gent que potser no és tan caminadora com hauria de ser, que això també passa, eh? Gent que s'anima i que és molt atrevida i després es troba a la duresa de la caminada, però bé, ja ho comporta, això, eh? També sé que molta gent hi va a vegades per prometent-se, o pel que sigui, que sé.
4: Sí, però, bueno, es trobem de tot, no? Es trobem, vull dir, clar, també el grup de muntanya té una cosa que quan cada, diguéssim, ara són 33, no? Però, per exemple, la gent que fa 5 anys, 10, 15, 20, 25 o 30, se'ls hi don un
0: reconeixement,
4: no? Llavors, clar, ara m'ho invento, no? La persona que fa 19 anys que hi va, pues clar, aquest any li motiva fer els 20 perquè tindrà un reconeixement.
0: Clar, això està bé.
4: També ens trobem que hi ha gent que venen una vegada per provar-ho i ja diuen, ja no vinc més.
0: Mai més, ja.
4: I també hi ha gent que ve per la cosa de la prometença. Ha tingut algun, alguna cosa
1: situació
4: dolenta a casa seva i he volgut dir, aquest any anirem a Montserrat.
1: Per agrair i per donar les gràcies.
4: I també el que ens trobem últimament, ens hem trobat que molt bé, perquè gràcies, un arrastra l'altre i ve gent jove també.
1: Clar, això està bé.
4: Això també està bé.
1: Està molt bé. Això
3: és important, eh?
4: Això és important, sí, sí, perquè important. Ens agradi o no ens agradi, ens fem grans.
2: Ha d'haver una preparació física una mica important per fer Montserrat?
4: No, perquè el problema que pots tenir és que tinguis, diguéssim, que siguis propens a que et surtin llagues, sí, no? A la planta dels peus, sí, al turmell, o el que sigui. Però el que és el cos de la persona, evidentment hi ha de tot, no? Com que vas parant i dosifiques i recuperes, qualsevol persona t'ho podia fer. Ara, clar, si és una persona que té un defecte, que amb 5 quilòmetres se li llaguen els peus, sí, pues clar, ja...
3: Tot era complicat. Des de Montserrat, aquest senyor que té molta mà a Montserrat, com es veu el fet de qui vagi a això mateix?
0: Bé, cada setmana va haver-hi...
5: A Montserrat se replega molts grups. Es van en Rasa, fan una cursa que a peu, eh? Per la vora la carretera i va a la Guàrdia Civil, i va als Mossos, i jo què sé. I van aquest any amb el Ramon i allà parlant, dic que van gaire gent aquest any, diu, no arriben a 3.000.
0: Ostres, no arriben a 3.000.
3: Què diu la...
5: Bueno, però només hi ha 29 quilòmetres.
0: Ja. Sí, bueno, però bueno, tot i així,
3: 3.000, eh?
5: És el fet de... 3.000, dic, el més gran, jo no sé, vaig telefonar a l'organització, que el més gran no diu, té 99 anys. Ostres. Va arribar, jo hi era.
3: Va arribar.
0: Sí.
5: Perquè hi vaig anar per la FEC.
0: Clar.
5: Jo hi vaig molt a Montserrat, però molt, molt. I m'ha elevat i tinc una reunió a poder cada mes. I amb això del cavall Bernat. Jo porto cavall Bernat des de l'any 2010. I el 2000 he fet una junta ara, que hi ha molta gent del Vendrell, una junta i uns col·laboradors, i el 2030 dic, prou, però portaré 20 anys, jo estic a la FEC, estic a tot arreu, estic, i arriba un moment i la dona em fotrà fora.
0: Sí, no, home, no.
2: Si no ho ha fet ja.
5: Montserrat no, però Montserrat és un tema... hi ha les neteges de la muntanya Montserrat.
0: Sí, es fa des de la FEC...
5: Sí, unes neteges increïbles, el patronat ens obre totes les portes, ens dona els tiquets dels funiculars, de l'aeri, del que vulguis.
0: Clar.
5: I és clar, i hi ha molta porqueria,
0: clar,
5: perquè
0: hi va molta gent.
5: Ho pesem, 170, 160 quilos.
0: Ostres, sí, eh?
5: Sí, tinc fotos, tot.
0: 5 cops a l'any? Arribeu...
5: Tres
0: cops a l'any, perdona.
5: Sí,
0: i arribeu a recollir...
5: Encara fora. Vam netejar el riu Sénia,
0: clar, sí,
5: des de la Sénia, que no fan propaganda, 200 quilos.
0: Ostres.
5: Vaja. No, és un tema...
0: Sí, un tema important, diu molt de la condició...
5: Però Montserrat encara ho és més, és complicat. Les cabres.
0: Ah.
5: Les cabres n'hi ha moltes.
0: Sí.
5: Hi ha molts escaladors que estan...
0: Ja.
5: Conformes ara, hi van haver dos morts, no eren per les cabres, eren per les pedres.
0: Ja.
5: Però bueno, tots dos van morir l'acte.
0: Clar, s'ha d'anar en
5: compte. Una pedra al cap, clar que estaven esmorzant, es va acabar, la cinquena persona.
0: No s'ha d'anar en compte, aquest tipus d'esports.
3: Però les cabres tenien que veure amb les pedres?
0: Però remouen les pedres.
5: Perquè les cabres són molt dolentes. No.
0: Ho crec. Perdona que riem, però sí. Clar, comencen a gratar...
3: Ai, comencen, ja.
0: Clar, remenen...
2: Escavidols, que li diuen.
0: Escavidols.
2: Li diuen escavidols, no?
5: Sí, cabres.
2: Ah, cabres.
5: Són cabres grosses, ja. Amb unes banyes així, és increïble. I diuen, no, n'hi ha 300. Que collons, potser n'hi ha 1.000.
0: Sí? Doncs mira, parlem del porc senglar i potser a Montserrat hauríem d'anar a banda. Sí.
6: El problema és la cabra i el porc.
5: Que l'han d'acabar, perquè hi ha reunions. Ara dissabte n'hi ha una de reunió que ve... I ve totes les entitats d'Espanya, la Pedriza, Riglos, Aixarte, i ho fan a l'Abat Cisneros.
0: Bé, no?
5: No, vull dir, Montserrat és un tema... És que Montserrat
0: A banda de la fe, no?, i de la Moreneta, és un punt...
5: A la muntanya, vora el monestir, hi van 3 milions de persones.
0: Clar, és que no ho semblaria.
5: Amb 15 quilòmetres, només allargada.
0: Sí. No, no, està clar. A banda d'aquest punt de fe, que dèiem, aquest simbolisme que pot tenir pels catalans i les catalanes, i la gent que ho visita, que és molta, és evident que a nivell esportiu i natural, clar, és una porta fantàstica, i que comporta això que 3 cops l'any arribeu a recollir més de 200 quilos de brossa, entre altres circumstàncies.
3: Això vol dir de la...
0: La condició humana, correcte, la condició humana.
5: Sí, és increïble.
0: Bé. I ja per acabar, el que dèiem d'aquesta caminada a Montserrat, que sé que la caminada també, quan tocava fer-la, sempre fèieu un sopar posterior, on fèieu els reconeixements i tot plegat. En aquest cas, a Santes Creus, veu fer dinar ja. Quan veu arribar el diumenge a Santes Creus, veu fer dinar.
4: Sí, això que dèiem abans, que això porta fenya, clar, jo mateix vaig anar a parlar amb l'Ajuntament d'allí, que és l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, per demanar-los el pati, els lavabos, etc i tal, per poder fer un dinar que el Josep Massana va fer botifarra per tots.
0: Molt bé.
4: Amb el tomàquet.
0: Botifarrada.
4: La botifarrada els hi va agradar a tots i bueno, després vam tenir una mica de feina a recollir taules i coses, però bueno, ja va anar fent.
3: Va córrer les botifarres també, eh?
4: Sí.
5: No, i cancel·lada.
0: I a tot,
5: no? No, va anar molt bé.
0: Una bona gralla, sí senyor.
4: I d'acord amb això, perdó, el divendres 22, és a dir, divendres que ve, no demà, fem el sopar d'aquesta caminada.
0: Ah, que també feu doncs, el sopar, també el sopar.
4: I no és exclusivament pels participants, sinó que pot venir l'acompanyant o pot venir... Està obert a tot.
0: Perfecte.
5: Som 40, ja.
0: Doncs mira, una bona colla. Això, a banda de que és un dels esdeveniments, aquestes caminades, Santes Creus, Montserrat, de les més populars, he de dir que és només que és una de les activitats que es fan des del grup, que en feu moltíssimes al llarg de l'any i des de moltes vessants i moltes categories. La gent que tingui interès, que tingui ganes d'això, de conèixer el que és el món del trekking, que diuen avui en dia, del caminar, de la federació, perquè és important estar federat, etc, que s'hi acostin i que preguntin, Eduard, Josep?
4: Sí, nosaltres acostumem a estar allí el dimarts de 7 a 9, de 7, 2, 4, 8, fins a les 9, i llavors, doncs, bueno, la persona que ve a informar li expliquem que s'ha de fer soci i tal, i bueno, llavors a partir d'allí pues, també donem un parell d'ocasions de que vingui com una prova i,
0: val, que vingui a provar-ho
4: i si veu que li agrada i d'allò pues, que es faci soci, s'ha de treure la licència federativa, que és
0: clar,
4: obligat,
0: sí.
4: I si veu aquella persona que no li agrada, pues, bueno, que hi ha llibertat de decidir el que
0: vulgui, sí,
4: no? també som conscients d'una cosa, que quan ve una persona jove hem de ser clars i dir-li, escolta, la mitjana d'edat aquí no...
0: El perfil...
4: No som aquí 25 anys, Vull dir, que no es pensi que... Però, bueno...
0: Bueno...
4: S'ha de dir la veritat.
0: Està bé, no? I sempre hi ha d'haver-hi... No està bé que això, que la gent jove s'impliqui, ja sigui a través de les caminades a Montserrat i que després s'impliquin amb el propi club, no?
4: Ah, exacte.
0: Amb el propi club. Molt bé. Doncs que la gent s'hi acosti.
4: Que s'hi acosti i llavors allí l'informarem. Si no estic jo, hi ha un altre company o a vegades hi som tots, bueno...
0: Fantàstic.
4: Estem allí.
0: Molt bé. Doncs res, salut, quilòmetres i cames.
4: I moltes vegades hi va a baix aquell xiquet de l'Arnau,
0: sí,
4: no?
0: Sí, que
4: ell sap quan hi anem, quan no hi anem, i és el que també pot donar una mica d'informació.
3: I si no, que deixi el telèfon i vosaltres ja el trucarem.
4: Exacte, si no, que deixi el telèfon
3: i... Allí sempre hi ha l'Arnau i...
0: Molt bé.
3: Arnau, mira que em truquin
0: i ja està. Ja està, ell deixarà l'encàrrec dit. Fantàstic. Doncs això, salut, quilòmetres i moltes cames, que sempre fa falta, entre d'altres,
4: Moltes gràcies.
0: Enric, tenim actualitat, no, també?
7: Sí, com sempre destaquem una mica el passat i el futur.
0: Vinga.
7: Vale? El més destacat, perquè com sempre dic, hi ha molta activitat a la Lira Vendrellenca, amb les més de 22 o 23 seccions que
0: imagina't.
7: Doncs bé, comencem parlant de la secció de tennis i volem destacar la primera posició de l'equip femení infantil a la Lliga Catalana

0: Pues un bon aprenentatge, eh?
1: Bon aprenentatge. Sí, sí, sí, vam poder gaudir de...
2: Que bé.
1: D'aquest esdeveniment. Bueno, ara parlarem una mica del futur.
2: Vinga.
1: Que a vegades lo passat, també a vegades jo me miro coses a les xarxes del passat i dic, això ha passat ja? Segons com ja no m'interessa tant.
0: Va molt ràpid, sí, sí, sí.
1: Ja ha passat. Bueno, parlem del futur. Bueno, Ball de Panderetes, val? Amb motiu del seu desè aniversari, es realitzarà aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Vella una ballada conjunta amb diferents grups de cultura popular.
2: Molt bé.
1: Amb un fi de festa a la plaça del Tívoli, amb una ballada de lluïment i un vermut pels assistents.
2: Fantàstic.
1: Desè aniversari del Ball de Panderetes.
2: Molt bé.
1: I finalment, seguim parlant de la secció de sardanes, on també aquest dissabte, i en motiu del Dia Internacional dels Museus, també en motiu de la capitalitat de la sardana, val? Tothom que vulgui podrà anar a aprendre a ballar sardanes. Val? Serà a la plaça Nova, a les 5:30 de la tarda, a càrrec de la colla sardanista de l'Aire Vendrellenca, i a continuació, a les 7, farem una ballada a les cases Casals i Guimarà, anomenada Ballada pels Museus.
2: Val, fantàstic. Val? Molt bé.
1: Doncs aquest han sigut...
2: Genial, quanta cosa, sempre molta cosa.
1: Sempre
2: eh?
1: Cosa, sempre molta cosa.
2: Que fantàstic. Gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
2: Ens retrobem d'aquí una quinzena, no?
1: Una quinzena, que ja ho tenim quasi a punt tot.
2: Fantàstic, doncs, us esperarem. Gràcies a tots plegats, gràcies, Eduard,
3: gràcies
2: a tots. Josep.
3: Gràcies.
2: Fins aviat. Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
9: Radio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: al teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, no parem més coses. Avui un dia prou intens, que és com ens agrada fer les coses, amb aquesta calaixera replegada de temes i qüestions, amb una secció també ja habitual i que ara ens acompanya, doncs, bé, aproximadament un cop al mes, mínim, mínim, mínim. Un espai dedicat a la salut visual, un espai, això, sobre tot allò que té a veure amb la visió de la manera més física, però també de la més filosòfica possible. I avui tornarà a ser un d'aquests casos, em sembla. A veure si em fan una mica de cas, perquè jo crec que ja han començat, és la seva pròpia tertúlia. Sí, Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: Què està passant ara mateix aquí?
1: Aquí, que...
2: Bon rotllo, que
1: hem portat... Que ha vingut l'Hermini Mampel, no puc dir que l'he portat, m'ha vingut.
2: No l'has portat.
0: T'ha portat ell amb cu.
1: Clar, perquè ha arribat abans... Bueno, ha arribat a l'hora que li vaig dir. Jo sí. He arribat més tard.
2: Però és que venir de Llorenç, clar.
1: Ja.
2: Que si trobes lloc per aparcar,
1: ah, sí.
2: Que aquí has de venir a donar voltes.
1: No, però no.
2: No, però
1: aquí...
2: Ja content, jo feliç.
1: Exacte, aquí.
2: De la meva amiga Sílvia, aquí també, amb el Pere.
1: Sí, i tota la gent.
2: I tota la gent de la ràdio, de, mira, molts anys de coneixença.
0: Sí, hem col·laborat molts anys en diferents coses, eh?
2: Sí,
0: i sempre tenim el contacte d'una manera o altra.
2: Sí, més... Bé. Vaig estar molts anys al Jove Baix Penedès.
0: Correcte, això mateix.
2: I mira.
0: Molt bé.
2: Vinga, va.
0: Doncs això, no callàveu ni sota l'aigua. Clar, jo anava allargant l'introducció, dic, a veure si callen i em fan cas i es puc introduir.
2: I perdó.
0: No passa res. A més, ja ens agrada que sigui així, perquè coneixem el perfil de la Sílvia i coneixem el perfil de l'Hermini, així que d'aquí...
1: Això no sé si és gaire...
2: El meu perfil és una mica...
0: No,
2: de... Però soc grossonet.
1: No. Avui m'he passat i...
0: Que no parleu d'això, sisplau. No d'aquest perfil, sinó del...
2: Però som guapos, guapes.
1: I ens veiem, ens fèiem...
0: Se l'ha complicat, això, avui, de conduir.
1: Vinga, va.
0: Ja m'agrada que sigui així, de veritat, eh? A mi ja m'agrada que sigui així, però torno a dir, perquè...
2: Sí, va.
0: Per què has portat l'Hermini avui, Sílvia? Jo ho intueixo, eh? Però explica'ns-ho tu. Per què l'has convidat avui, a l'Hermini?
1: Bueno, mira, doncs... L'Hermini fa molts anys també que ens coneixem. Va venir l'altre dia perquè no hi veia... Va venir a l'òptica l'altre dia perquè no hi veia.
2: Oh, sí.
1: I parlant de tot el tema creatiu que fa i aquestes coses tan xules que fa, doncs dic... No voldries acompanyar-me un dia amb el Pere per parlar de tota aquesta vessant creativa, que per altra banda estimula molt aquesta imaginació,
0: clar,
1: aquesta visió intuïtiva, o d'un objecte en pot fer mil formes i mil expressions. I llavors diu, doncs sí, i de què parlem? Doncs parlem d'això i de la teva exposició que vas fer al Portal de Pardo fa uns quants anys.
2: Dos
1: uns anys.
2: Quants?
1: Bueno,
2: dos
1: no
2: és,
1: sé.
2: És uns quants, ja.
1: Doncs, ja.
0: Dos,
2: ja és plural.
1: No és un ni dos, sinó dos, vale? I llavors diu, sí, perquè vaig fer una experiència molt xula, que no sé si l'ha repetit en alguna altra exposició o alguna cosa, que és que la gent posava pòsits en les obres que feia, de què interpretava ell, la persona, o el que veia, i tot això.
0: Molt bé.
1: I llavors va dir, és superxulo veure aquesta mirada diferent de cada un.
0: Clar.
2: Que bé que ho faci, has explicat tot.
1: No, home. Ens vam preparat mentre estàvem xerrant, per això no et feien cas.
0: No.
1: Doncs l'he portat per això.
0: Molt bé, que és això, aquesta visió que parlem, aquesta visió que a vegades té un pes més filosòfic, artístic, com és el cas, que és com veure les coses, no? I una mica l'Hermini ens pot aportar aquesta visió artística. A vegades ho hem parlat amb altres casuístiques, avui amb la de l'Hermini, però tu, de fet, hi jugues amb això, Hermini, que tu fas la teva creació, a més, amb materials reciclats, coses que vas trobant, però a partir d'aquí després ho regales a la gent, que això m'agrada molt, regalat, vull dir, visualment, i que cada un interpreti el que ell... Això és molt xulo, com a artista, crec.
2: Bueno, jo no em considero artista, Jo soc tot terreny, diguem-ho així.
0: Bueno.
2: No, però vull dir que amb experiència, clar... Jo trobo que, lligat amb lo de la visió, E2, em va graduar a la vista i això, i parlant i això, dir, clar, és que la visió és molt subjectiva, això, clar. Perquè, clar, la visió és el que, com tu pots veure les coses, i que moltes vegades, doncs clar, pel que sigui, anem una mica conduïts de dir, oh, per exemple, amb el món de l'art, clar, això és bo, això, és que jo no hi entenc. Dic, jo sempre dic, perdó, vull dir, això és molt subjectiu.
3: Sí.
2: I va ser com, vam proposar al Portal del Pardo aquesta dinàmica que amb les obres, doncs, hi havia uns pòsits i la gent, doncs, escrivia el que veia.
3: Val.
2: I feia comentaris.
3: Uh-huh.
2: I era molt curiós veure el que interpretava la gent. Perquè, a més, no estaven amagats. Vull dir, es ve, aquest veu aquesta cosa. No?
3: Sí.
2: I dius, hòstia, veus la visió de la gent, com interpreta, i clar, que els invitis a dir el que tu
3: clar,
2: veus.
3: Clar, això està molt bé.
2: M'explico?
3: Sí, sí. I aquesta visió era molt diferent de la teva, o què, Armini, en alguns casos?
2: Sí.
3: Sí, oi?
2: Sí. Jo, per exemple, vaig haver una obra... Bueno, no sé si es pot parlar d'així a aquestes hores.
3: Sí, home, sí.
1: Sí.
2: Mira, hi havia una obra que representava una copa de cava.
3: Uh-huh.
2: Hi havia un reguim, una copa de cava.
3: Sí. Bé,
2: doncs allà hi vam veure de tot.
3: Ja.
2: Des d'una copa menstrual...
3: Sí.
2: Des d'un embut... Però que vaig trobar... Coi.
3: Sí.
2: Vull dir, a la feminitat...
3: Uh-huh.
2: No sé què. Clar, que, bueno, vull dir...
3: Bueno, però ja és això, no, ja és això. La interpretació ja és això.
2: Clar, és que una mica... Aviam, clar, jo el que intento fer és obres obertes,
3: uh-huh,
2: que visualment interessin i que t'aboquin a algú.
3: Clar. No, no, està molt bé. Perquè és això, és aquest... o aquest llenguatge, o aquesta conversa que segurament pots tenir amb els espectadors, si es poden dir així, eh?
2: Sí.
3: I és un llenguatge, penso, no? És una conversa, vaja, no? De que teniu vosaltres,
2: sí, sí,
3: el que mostreu i el que una mica rep. Però tu fas d'una manera molt oberta, cosa que ho trobo molt interessant, de veritat, eh?
2: No, no, vull dir, és això, eh? Mira, per exemple, doncs, vaig anar al Montbrió Art, uh-huh, no sé si et sona, és una experiència molt xula, doncs, que al poble... obren les cases,
3: sí,
2: i es posen creadors,
3: val,
2: artistes i això.
3: Oh, que bé.
2: I va ser una experiència molt xula, perquè tenia una obra que, aviam si em sé explicar, saps les bigues de fusta antigues, uh-huh, que tenien capes de calç, que abans...
3: Sí, sí, capes, tot eren calç. Sí.
2: I que anaven saltant. M'explico?
3: Sí, sí, sí.
2: Clar,
3: sí,
2: que allò té un pòsit, perquè el meu projecte es diu Pòsits.
3: Uh-huh.
2: I clar, doncs bé, jo clar vaig fer allò, perquè allò, de les interpretacions que va tenir.
3: Vaja, que interessant,
2: sí, sí,
3: que bé.
2: Però és això.
3: Bé, sí, sí, sí, sí. Però que tu quan ho fas, és a dir, tu vas començar ja amb l'art, corregeix-me, Armini, mm, d'una manera tardia.
2: Amb l'art plàstica, sí.
3: Sí, sempre has tingut una gran artística, és veritat.
2: A veure, vaig ser molts anys dissenyador gràfic.
3: Per això, per creativa.
2: Escenografia.
3: Sí.
2: Després a la feina també vaig poder crear...
3: Val.
2: Projectes i això, però aquesta part...
3: Això, desenvolupada d'aquesta manera tan oberta,
2: sí,
3: des de fa relativament pocs anys, sí, intueixo...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Clar, però...
2: Com va néixer això?
3: Però no, d'una manera, em refereixo, que tu, sí, ho fas d'una manera, crec, i ho dic des de fora i contemplant el que has fet i algun reportatge que hem fet des de la casa, eh?
2: Sí.
3: Ho faig que és d'una manera molt oberta de dir, jo faig i expresso perquè ho necessito, perquè m'agrada fer-ho...
2: Sí.
3: Sense l'expectativa de que agradi, que no agradi, que no sé què, que veieu, que faig,
2: sí,
3: això...
2: Sí,
3: saps,
2: sí,
3: què vull dir?
2: Sí, sí,
3: una mica,
2: sí, no, no.
3: És l'expressió per expressió.
2: Sí.
3: I torno a dir, cosa que li dono molt de valor, Armini?
2: No, en cap moment, és a dir, la pretensió...
3: Ah, aquí
2: mai
3: està.
2: Mai he tingut una pretensió.
3: Per això.
2: Ha sigut mostrar...
3: Anava per aquí, jo.
2: Sí, sí, perquè tot plegat va néixer, és a dir, quan la meva mare va marxar...
3: Uh-huh.
2: Doncs, clar, jo anava allà al poble dels meus pares, és un poble prop de Morella, d'aquests... que molt despoblat.
3: Molt bé.
2: I clar, la gent fa reformes,
3: uh-huh,
2: i què fa? Les coses velles anaven amb un abocador, diguem-ho així.
3: Sí.
2: Hi havia fustes, claus, ferros...
3: I tiraven tot allà.
2: I clar, i allò, doncs, clar, em va despertar,
3: uh-huh,
2: aquest interès de dir, hosti, clar, això, aquest clau que ara està aquí abandonat,
3: uh-huh,
2: clar, algú l'ha pensat, algú l'ha fet, algú,
3: clar,
2: l'ha fet servir, i ha acabat aquí, la, ai, seva vida.
3: Sí.
2: M'explico, o trossos de fusta o d'allò, clar, i a partir d'aquí el que intento és donar-li la meva visió i dir-li, ara tens una nova vida, que la té, aquesta serà permanent. Perquè el que faig en les obres, després, clar, a partir de resines i això, jugo una mica amb la idea de l'àmbar, que hi ha mosquitets a dins clavats, i això. Doncs clar, que allò ja no et rovellaràs més, diguem-ho així.
3: Ja. Ostres.
2: Que una mica va néixer a partir d'això.
3: Perquè aquí això es va anar fent gran, vas anar ampliant, vas anar fent...
2: Sí, i vaig veure que, bueno, vaig fer una exposició en un santuari d'allà al poble, i clar, era per mostrar, era com tancar el cercle.
3: Clar.
2: Era un tribut que feia la meva mare, que era molt creient, allà al santuari de la Balma.
3: Molt bé.
2: I clar, la sorpresa va ser que em truquen el noi. Escolta'm, a quan els vens? I jo, ah... En cap moment...
3: No havies pensat mai.
2: No havia pensat. D'allò, dic, bueno... I em diuen, és que vas molt barat. Dic, és que en cap moment jo...
3: Esclar, no ho he fet per vendre,
2: no? L'he fet per vendre, d'allò.
3: Clar.
2: I content, doncs, això, no? Allà vas... Ja vas agafant confiança de que el que fas agrada i desperta un interès. I mira, i a partir d'això, doncs, bueno, he anat fent, i el projecte, doncs, la presentació més oficial va ser aquí al Portal del Pardo.
3: Val.
2: Que els vaig presentar el projecte, i clar, i aquestes... Ja em van seleccionar, perquè clar, allà...
3: Sí, sí, no exposa qualsevol,
2: el Portal del Pardo és una cosa sèria.
3: Sí, hi ha una bona cua d'artistes esperant per exposar-hi.
2: I mira, i a partir d'aquí, anar fent això...
3: I pot ser que el blanc sigui molt present, tu? Ara comentaves el tema de la calç, no sé si va per aquí, però el blanc és molt present a la teva obra.
2: Sí, hosti, t'has informat,
3: xaval. I això que ha vingut, que jo no sabia que venia, imagina't si tinc present, Hermine.
1: És que li faig això al Pere, li faig sorprès.
3: Jo no sabia que venies.
2: No, mira, és bo.
1: Però, el Pere
2: està documentat, és periodista.
1: I això es nota.
2: Sí, una miqueta el que la meva obra predomina, és a dir, és molt orgànic, i a partir d'unes bases de... com si fos pedra,
3: val,
2: però més... com a guix,
3: val,
2: clar, i el ferro, clar, el que trec és allò que et deia abans, treure-li l'ànima a partir d'àcids, trec el color del ferro i és blanc, i agafen aquestes tonalitats de marronoses,
3: val,
2: que és el que desprèn el ferro a partir d'àcids, no?
3: Sí, com l'òxid, no?
2: L'òxid, això.
3: Sí.
2: I clar, i allò, doncs, vas treballant allò, jugues amb les peces, una miqueta jugant també amb aquest factor atzar, que clar, tu pots dir, bueno, l'obra anirà per aquí, però l'obra a vegades se'n va cap on tu vol.
3: Clar. Ostres, això és molt interessant, també. Interessant i divertit, pel que expliques, que és... Que això ho has anat investigant, tu, Hermini.
2: Sí.
3: Potser i no vull fer una comparativa, la ceràmica tècnicament està com més desenvolupada, no?
2: Sí,
3: i tot està com si tu poses aquí i allà et sortirà d'això, la ceràmica, tal... No? En canvi, tu veig que has anat jugant
2: amb
3: les textures, amb els materials...
2: És que saps com comença, però saps com acabarà. Perquè, per exemple, aquella pasta quan s'asseca agafa una altra textura, evidentment s'asseca. I a vegades s'esquartera.
3: Sí.
2: Clar, i després quan hi tires els àcids, clar, igual aquestes esquerdes o escletxes s'omplen d'aquest àcid, d'aquest rovell. És com un joc, tot plegat.
3: Clar. I el blanc, torno a preguntar-t'ho.
2: Sí.
3: És intencionat, el blanc? És a dir, tu has buscat el color blanc.
2: Sí. Bé, majoritàriament és el blanc. Després hi ha altres que tenen una mica de to.
3: Sí.
2: Però el punt de partida és el blanc o el cru, perquè, clar, el que li vull donar molta importància és aquesta història d'aquest ferro.
3: Ja,
2: que desprèn.
3: Sí, està clar.
2: En canvi, vull dir...
3: Clar, i ressalta molt més amb el blanc, clar, és la
2: vida. Una mica el rotllo una mica minimalista. De
3: dir, sí.
2: Allà en altres, quan faig encàrrecs, això, que clar, volen coses més en concret. Bueno, però l'essència del projecte és aquesta.
3: Val.
2: Treure l'ànima a ferros i a objectes, fustes i això, que han tingut una vida, que algú ha dissenyat o algú ha fet servir, que moltes vegades m'he trobat amb peces, ferros, que ni sabia per què eren. I després, doncs, algú gran...
3: Això era per això.
2: I després, per exemple, clar, m'estic enrotllant molt.
3: No, gens ni mica.
2: Amb les exposicions, clar, hi ha una part pedagògica, que aquí el Vendell també va ser una miqueta, però, per exemple, a Llorenç, a Sorita, i ara estarà a Igualada, és que penjo peces de ferro i provoco amb els nens o amb els joves que, o amb els grans, que identifiquin què és això, i a vegades els grans els diuen, mira, això és unes tisores de podar, això era una sabata d'un... una ferradura. Què és una ferradura? És la sabata dels... M'explico?
3: Sí.
2: I es provoca una interrelació xula.
3: Clar, que bé.
2: No, mira.
3: Sí, sí. I a més ara, això, a mi em ve al cap... Clar, la gent ho podria buscar, eh? Si la gent entra una mica a televisió a la carta, si busquen Hermini Mampel, ho trobaran de seguida.
2: A Instagram hi ha un canal que es diu Hermini-Crea.
3: Val. Doncs pues mira, la millor manera de conèixer també, ho dic perquè és que a mi em venen les imatges d'aquest reportatge que se va fer ara no fa gaire, des d'aquesta casa del Joel Vendrell, hi havia imatges de tu treballant al teu taller, que clar, que és aquest taller replet d'aquests objectes fèrrics, eh? I que és una mica també... El propi taller és una mica... Aquesta obra, eh?
2: És una mica caos.
3: Sí, bueno, veiem...
2: Sí, no? Però, clar, estan a fora al carrer els ferros perquè es vagin rovellant.
3: Clar.
2: I, clar, tu vas allà fora, mires aviam... Mira, això em diu
3: avui això. Avui aniré cap aquí i avui aniré cap allà, no?
2: I o, per
3: això?
2: Exemple, te'n vas quan vaig a passejar amb la gosseta, clar, si veig ferros rovellats, els he d'agafar.
3: Clar. Sí, no passaria res.
2: Perquè, a part de que són eines, clar, aquell fil ferro arriba allà. Clar. És el mateix, encara que sigui simple, algú l'ha fet, para, jo li dono una nova vida.
3: Sí. Molt bé. Però, perdona, parlaves d'aquest canal d'Instagram, dius?
2: Sí.
3: Que la gent pot seguir-te, doncs, tant, pot veure allò que fas, les obres... Torna-la a dir, sisplau, Hermini.
2: Hermini, amb H davant, perquè jo sóc com va, Crea.
3: Molt bé, Hermini-Crea, que la gent et busqui i que t'acabin de conèixer.
2: Sí, i si els agrada que facin un comentari, que estaré content.
3: Veus? Clar. Sí. Ja. De fet, si viatrem cap a aquesta part visual, seguim parlant encara, no ens acudirem ni molt menys. Clar, l'Hermini ha fet, ho ha enumerat, moltes de les qüestions que hem desenvolupat durant tots aquests anys, que és aquesta part visual, d'això de...
1: És que mentre estàveu parlant, estava mirant el mòbil, però no és que mires el mòbil, estava buscant una info, perquè hi ha molts autors que es creu, com el Greco i altres autors, que les seves pintures estaven condicionades pel seu defecte visual. Vull dir que estem parlant de la mirada d'aquest autor, i en aquest cas l'Hermini, perquè no deixa de ser un autor. El fet aquest de que tu diguis és que jo no sóc un artista, tots som artistes, perquè hem de recordar que el cervell té dos, la banda creativa i la banda més
3: funcional.
1: Analítica. Llavors, està molt bé que a nivell creatiu tirem endavant, o sigui, estem potenciant aquest hemisferi dret, que en una societat tal com vivim i com moltes vegades diem amb el tema tecnològic, hem de treballar, hem de fer ens perdem aquesta vessant més creativa que tots tenim, o sigui, tots tenim un artista a dins. El que passa que hi ha qui per moments de circumstància de vida o perquè realment li crida l'atenció es potencia aquest hemisferi creatiu. Aquest. Llavors, jo estava... Tot i que estava buscant, però us estava escoltant perquè penso que és un missatge que hem de transmetre amb el que parlem moltes vegades de la visió, ajudar que no augmenti aquesta miopia i tot aquestes coses, és que hem de poder utilitzar aquest factor, aquest canal d'aquesta part del cervell més creativa. Llavors, jo després estava embabada escoltant-lo perquè està reciclant. Ara que estem en un moment de tot el tema aquest, si s'emporta aquests ferros que hi ha, que tenim a la naturalesa, doncs els treu i a més
3: es reaprofita.
1: I es dona un valor perquè també aquestes coses que tenim tendència dins d'aquesta societat de les compres econòmiques ràpides o en tema de roba i de les coses ja no del serveixen.
2: Del fast food, d'utilitzar
1: i les llancem. Llavors, penso que porta implícit el que està fent l'Hermini una cosa superimportant I amb, de cara al tema de la visió també és aquesta part de dir, ells s'han mantingut, perdona que ara posi temes personals teus, però després de molts anys es manté amb la mateixa graduació. Uh-huh. Perquè, bueno, per diferents factors,
2: no,
1: però...
2: No, que n'hi ha un que ha millorat una mica, em vas dir.
1: Ah, exacte, m'entens? I llavors, això, llavors, també voldria relacionar-lo amb una cosa... Bueno, m'estic llegint un llibre ara, que és Una mente bien ajardinada, que parla del treball a la terra, amb la jardineria, i això ajuda molt a calmar els nostres nivells d'estrès i tot això. Però tal com hi ha la jardineria, també hi ha la creativitat, que ajuda en moments determinats de la nostra existència, de les nostres cabòries i tot això...
2: Ho treus, sí, sí.
3: És veritat.
2: A més, a mi m'ha servit molt, ho he de dir, com a teràpia.
3: Sí? Sí, a nivell emocional, eh?
2: Sí.
3: Personal. Bé. Clar, és una eina fantàstica. Qualsevol disciplina manipulativa artística és importantíssima. I a tu t'ha funcionat, Hermini?
2: Molt.
3: Que bé. Doncs això està tot dit també, eh?
2: Sí, aviam, m'ho recomano que aviam és això, que la gent faci, provi.
3: Clar.
2: I que no... És a dir, que... No ha d'agradar als altres, no, t'ha d'agradar, tu t'has de passar bé.
3: No.
2: Que a més agrada, doncs això que tens.
3: Clar.
2: Però si no, és a dir, el que deia una mica la Sílvia, és a dir, ara amb tota la nova tecnologia, amb les IAs i tot plegat, dius, bueno, tot plegat cap on anirà.
3: Clar, si no ho sabem.
2: Que és el tema aquest, i deia, hòstia, doncs el fet de trobar una història i treballar-la, jo penso, per exemple, no sé, quan els anònims s'acabin, bueno, sortirà una altra cosa.
3: Sí, ja vindrà, sí. Però aquest context que deies a mi m'ha ajudat amb sí. Això, és que ja és a dir, sota aquesta premissa qualsevol cosa és vàlida.
2: Sí,
3: evidentment,
2: sí.
3: Amb un respecte, no, s'entén, eh?
2: Sí.
3: Em refereixo, a mi m'ha ajudat, a mi és igual que t'agradi o no t'agradi, m'és igual que és més igual, a mi m'ha ajudat.
2: Sí, això és el més important.
3: Clar. Sí,
1: i a més el que diu, si jo començo amb un clau o amb una cosa i començo i no sé com continuarà, perquè depèn del que passi, i llavors el que jo mentre ho he estat fent he estat imaginant i pensant i veient les reaccions que passa, i llavors quan ho tinc exposat ve altra gent que no ho ha manipulat, només ho està veient que el que veu també moltes vegades el que hem parlat és de veiem des del nostre propi prisma per les experiències que hem tingut.
3: Clar.
1: Llavors, sí. Aquests nens que a lo millor no han conegut que és una ferradura d'un cavall, allò li poden donar... Bueno, la imaginació pot ser variada, no? I llavors aquí veus que la ment és infinita, que si ens limitem a algú molt concret o a algú dirigit, com podria ser en aquest cas, si el Joan no està aquí, però ja podríem parlar-la alguna vegada. No, és que vinc també d'acompanyant d'una altra secció
3: tecnològica.
2: Hosti, que Sílvia.
1: Perquè sí, la tecnologia està, però per mi és molt més important el fet aquest de la creativitat, la manipulació, el tema del moviment dels dits, perquè això és l'experiència total.
3: De fet, estem criats per això, no? Per manipular.
1: De moment sí.
3: De moment sí, no?
1: Amb què ens transformarem?
3: Quan hi hagi un canvi genètic, segurament.
2: No, és que jo me'n recordo, clar, l'evolució meva a nivell de dissenyador gràfic, diguem així, esclar. Jo quan vaig començar, aviam, tot era de tallar papers, no sé què.
3: Clar.
2: I cada vegada més les noves tecnologies han anat aportant, fins avui en dia, que la màquina t'ho fa.
3: Ja.
2: I clar, i ara hi ha aquest debat de dir, bueno, fins on estan els límits?
3: Sí.
2: Clar, perquè si t'ho fa...
3: Sí, tot si t'ho fa tot.
2: Diu, clar, acaba sent...
3: Sí, de moment no hi ha límits, eh? De moment no se n'han posat.
2: No. Clar, tot i que parlo, clar, des de la perspectiva que tinc una edat...
1: Anava a dir, jo també.
2: No, vull dir que clar, que
3: sí,
2: a vegades...
3: Sí, que la visió és diferent.
2: La visió és diferent, si tens un històric.
3: Sí.
2: Però clar, dius, ui... No sé.
3: Sí, no, és, però jo crec que inclús les noves generacions, que abans n'hem parlat, eh?
1: Sí.
3: Inclús les noves generacions avui en dia també una mica tenen aquest dilema del que dius tu, eh? És a dir, clar, què he de fer, què he d'estudiar, com ho hem de fer, quina podria ser la meva feina i quina és la feina que farà l'intel·ligència artificial. No és un debat importantíssim.
2: No, sí, sí, sí.
3: Vull dir que no. Mira, parlàvem de la visualització, que abans també n'hem parlat, de com sí. visualitzem i que aquesta visualització és marcada per la nostra experiència personal, eh? I allò que hem viscut. Jo, la pregunta va, Hermini, clar, quan tu surts al taller i trobes allò, aquests ferros, allò que havies trobat, allò que tens per allà, tu ja deus visualitzar, doncs, no? Quan veus aquest, un clau, eh? Un tros de filferro, sí. i ja tu ja visualitzes que a on aniràs amb aquella obra o no? O...
2: És un procés. De moment és el tema bueno, d'agafar.
3: Ja.
2: I després, clar, les idees van sortint, flueixen, però ja t'ho dic, per exemple, doncs, vaig allà al Tatingol i miro i dic, mira, avui em ve de gust això.
3: Això, mira.
2: I vas cap aquí. Això em diu, no em ve tu, em diu...
3: Ja.
2: Perquè a vegades hi ha coses doncs, que no et diuen, no et criden. M'explico?
3: Sí, sí, i tant.
2: Clar, aquesta part, per exemple, quan fas encàrrecs, clar, ja et donen la peça i, clar, jo part, vull tenir informació perquè ja no deixes de ser un anònims. M'explico? Ja, és d'allò de dir, va, explica'm la història d'aquesta peça, clar. Per després, clar, intentar-li posar...
3: sí, contextualitzar-la, no? Sí, sí, sí, sí.
2: I, per exemple, parlant de les ferradures, doncs, va haver un encàrrec de que tenia un noi, era un home aquest, d'una edat, una ferradura del matxo del seu avi, que no sé què, no sé quantos, que la tenia guardada. I va dir, hosti, fes-me un quadro. Però clar, jo vaig dir, vale, tinc la ferradura, explica'm coses, i va explicar això, que venia del seu avi, del matxo que tenia, que no sé. I clar, en dir-me tot això,
3: clar,
2: vol dir que no, conscient o inconscientment, t'aporta una informació.
3: Sí, una informació, clar, i et dona una mica això, sí. aquesta contextualització de la peça, de manera emocional, que també a vegades és la més important de tot plegat. I molt difícil, eh? Plasmar les emocions, penso, eh? Jo que potser no sé fer-ho massa bé, però plasmar emocions...
2: Home, tu ho fas molt bé verbalment.
3: Sí, sí, segur, no. sí, potser sí, clar, és la meva eina, sí, segurament. Mira. Ho he après a fer.
2: Ho faré o no?
1: Té una curassa.
2: Ah, sí? Menys que és professional.
1: Exacte, sí. Llavors necessita
3: fer-ho. No, però sí que és veritat.
2: Ha de ser modest.
1: Però...
3: No, sí que és cert que sí, clar, no és el cas, si hagués d'expressar les meves emocions en paraules, segurament ho acabaria fent. Em costaria, però ho acabaria fent.
1: Ho estàs fent ara.
3: Sí. No, però jo reflecteixo que expressar-te emocionalment amb... I a vegades ho he dit, amb certes disciplines artístiques, no? És a dir, jo sento alguna cosa i que d'això manipulativament ho pugui convertir en alguna cosa, jo trobo molt complicat. Que és el que feu vosaltres, és el que fas tu, eh? Una mica vaig per aquí.
1: Però és complicat en aquest context que tu fas perquè tu vols pensar en com... manipulo aquella peça per expressar el meu emoció. Però el que parla l'Hermini...
3: No, és pura emoció.
1: És, jo em deixo portar. Jo veig aquella peça i per el que sento, faig.
3: Sí, està clar.
1: És com la jardineria, o sigui, tu millor tens ràbia perquè t'ha passat una cosa i te'n vas allà i comences a acabar per treure les arrels d'una... allò, allí no estàs matant a ningú, però inconscientment... Sí, clar. Llavors, expressar les emocions, l'avantatge d'aquesta part creativa... és expressar sense saber quina emoció estàs expressant.
3: Està bé. Perquè les emocions sempre s'han d'expressar, eh? I estem d'acord, eh?
2: Sí.
3: Sempre s'han d'expressar. I també en parlem molt aquí, que som d'una generació, vosaltres i jo, que no ens van ensenyar a mostrar emocions. Al contrari, amagar-les,
2: sí.
3: No? Per sort, avui en dia, jo ho veig amb els meus fills, per exemple, i jo crec que això està canviant, i avui en dia almenys tenen més eines per poder expressar-les. Tot i que no del tot, eh? Però les emocions s'han de deixar anar. I potser una bona eina per a la nostra generació és fer-ho així, abocant-ho d'aquesta manera,
2: sí.
3: No?
2: Ni més ni jo, menys. Mira, vull dir, que això no ho he comentat, em sembla. És a dir, un dels projectes que també vaig fer era Posis Viscuts.
3: Val.
2: De dir, bé, en un moment de la meva vida, doncs, va passar unes circumstàncies i per poder sortir d'allà a través de l'art vaig començar a treure tota la part negativa de la vida.
3: Això és importantíssim fer-ho
2: amb obres, i va arribar un punt, doncs, dic, ja ho he tret tot.
3: Clar, veus?
2: I després, bueno...
3: Sí, sí, això és molt positiu. Dins, dins que parteix d'una situació negativa, segurament, però s'acaba, bueno, ho acabes transformant, no?
2: Igual que els que escriuen, doncs, ho poden expressar amb, la,
3: amb, sí, amb escritura,
2: amb
3: llibres,
2: amb música, sí, amb cançons, doncs mira, va ser...
1: Sí. Hi ha molts exemples d'autors i...
3: No, sí, sí, sí, sí, segur, clar, no, no és una cosa d'ara, no estem inventant la sopa d'all ni molt menys,
2: no, no, no.
1: Però que és així sempre, i que llavors les obres vas veient que en el seu procés evolutiu va variant,
2: sí, sí, sí.
3: Però això és important, el missatge aquest, i l'Armina el deia molt bé també, que és: jo no hi entenc, jo veig què haig de fer, què haig de pintar, què haig de fer de quadres, jo què no sé, no. Fes-ho, si et surt, prova-ho, és a dir, no ens tanquem, exacte. No ens tanquem en altres mateixos.
1: Sí. Val.
3: Que interessant. Escolta'm, estem superfora de temps, eh?
2: Ja. Sí.
1: Puc dir una cosa?
3: Sisplau.
2: És la teva secció.
3: Ha de ser ràpida, per això.
1: No, sí, sí. Dic que aquest diumenge, sí, al Museu Déu, perquè és que...
3: És la cada setmana del Dia Internacional dels Museus.
1: Llavors hi ha una exposició, Tocar l'art, una altra manera de mirar.
3: Molt bé.
1: Jo no hi podré anar perquè estaré a Barcelona i em sap molt greu, però convido a tothom que experimenti, i avui que hem portat també l'Armini, el fet de tocar,
3: sí, manipular.
1: I manipular, sí, que és el que
2: és una experiència
1: ella...
2: molt maca. No, no, a mi és com els usuaris,
3: sí,
2: però no em puc enrotllar. Sí. El fet de... Va haver una vegada aquí al Vendell que un noi invident, clar, a partir de tocar, descobria...
3: Clar.
2: Els elements que eren.
3: Sí, sí, és brutal.
2: I els que no en tenia, li explicàvem. I la va ser una experiència per mi.
3: Ostres.
2: Vull dir...
3: Sí, sí, sí.
2: A mi que es pot tocar? Dic, sí, sí. Ell tocava, no sé què, i preguntava. Aviam, què...
3: Que bé.
2: Va ser tan enriquidor...
3: No, espectacular, sí, sí, sí. Vull dir,
2: que entenc, vull dir, però clar, poder-ho viure...
3: Sí, sí, coses... doncs, veient amb el tacte, amb els dits, sí, a l'art també és possible fer-ho així. Molt bé, doncs, bona recomanació aquest cap de setmana, que és un cap de setmana intens perquè fa els museus, una activitat que fa el Museu Déu. Fantàstic. Sílvia, gràcies.
1: A vosaltres.
3: Fins ben aviat. Gràcies. Però sobretot, Armini, un plaer acompanyar-nos, i que no sigui l'última vegada, eh? Vine més, vine més sovint, sisplau.
2: Ah, jo, com vulgui.
3: Sí?
1: El podem portar amb el Joan, a la secció tecnològica.
2: Ui, però jo seria al revés, eh?
3: No, no, no, que busquem, no, que busquem.
1: Jo busco aliados conmigo.
3: Doncs mira, seria un...
2: No, no, perquè això...
1: Ja li proposarem al Joan.
2: Ai, ai, ai, però això seria al revés, eh? Perquè jo...
1: Sí, no, no, per això...
2: Perquè sóc anti... No, jo sóc analògic. Quan la gent d'allò, el cotxe, per exemple, tants de botonets, tantes coses, i els dic, no, jo sóc analògic, mira, no.
3: No, no està clar. Doncs mira, seria un bon punt de trobada, eh? Ho podem plantejar. Gràcies, de veritat, a tot cor.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els
8: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Ens hem menjat amb patates el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació locals, tot i que ara feia temps que no ens passava això, eh? L'ocasió s'ho permetia. Crec que hem tingut una conversa molt interessant sobre art, visió, amb l'Hermini Mampel i amb la Sílvia Aidot. Seguim amb més qüestions. Després d'això ja anirem cap a la participació i les trucades, però abans volem parlar-vos encara de castells o d'una mirada una mica diferent, però molt especial i molt xula, perquè fa el fet casteller. Ho diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quan en quan també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat. Farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental. De fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
9: com esteu?
3: Molt bé, i tu?
9: Molt bé, content de venir al Vendrell per que parlar bé de castells, de ciència, o, escolta'm, del que sigui.
3: Del que sigui,
9: sí,
3: eh?
9: Sí, sí, sí.
3: Però, clar, ja vens molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
9: sí, eh? Sí, sí, dels nens i de les diades dels nens, i a més en un any tan especial aprofito per felicitar els nens, pel centenari.
3: Gràcies, sí, de part seva. Sí. I, de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
9: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
3: Perfecte.
9: Que em van demanar al seu dia, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de castells, arrenquem.
3: A partir d'aquí fotem. Sí, tu has dit, és un projecte que va a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi porta aquesta, i posa aquesta part important de ciència
9: al cervell.
3: Al cervell d'això,
9: posa l'important, no t'enganyo.
3: I de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí.
3: Tu poses una mica això, el contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
10: Una de les moltes parts que té el contingut. No em pregunteu de neurociència perquè jo no sabria.
3: No.
10: Però una part de la ciència.
3: I a més, deixa'm dir, si algú li sona la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser algú encara se'n recorda de tu.
10: La temporada va ser 2002, la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí, vaig fer el primer 4 de 8 en molt de temps, com a mínim, a Sants. Sants, i sí, jo sóc un nen per sempre, i tinc la camisa.
3: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, i ostres, que bé, molt bé. I, clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, Roger?
10: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic, molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu, i els castells també, per tant, era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
3: Molt bé. I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però clar, és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines,
9: Sí, sí, arrec això, el que et dèiem de l'Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència, de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però hi ha científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells. Va. La meva missió era de dir, escolta'm, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, wow, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un... És un punt i a part, eh?
3: Va, jo crec, continuar, això.
9: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
3: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge, 17 de maig, es pot veure en la xarxa de televisions, sí, locals, és a dir, a través de Televisió El Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant, eh?
9: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans, a les 10, hi haurà el programa especial de presentació del concurs de Castells de Tarragona, on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
3: Molt
9: xarxa.
3: Clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
9: Correcte.
3: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident. Sí. És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
9: Sí, sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè a ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia... són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió. Una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a conèixer el món casteller, wow, amb totes aquestes àmbits de la ciència, i acaba el documental d'una manera molt concreta on l'Agnès és protagonista, i no diré com acaba.
3: Ens imaginem, eh? No ho imaginem, no ho direm, però ens imaginem. Clar, a priori diries, no, ciència, castells, bueno, potser sí que et sona alguna cosa perquè s'aguanta, però clar, si vas gratant com graten les càpsules i com grata aquest documental, dius, clar, és que clar, tot és ciència. De fet, tot el que ens rodeja és ciència.
9: Correcte. No? Sí, de fet, aquesta pregunta que acabes de fer... Mira, jo me'n recordo els inicis del projecte, el 2021, que em diuen, mira, farem química i castells. Dic, química i castells. I me'n recordo de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, i vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar
3: de seguida...
9: aquí. Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció en aquestes coses?
3: Clar.
9: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que quan la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he deixat l'arquitectura abans.
3: Sí, sí,
9: l'estadística, de la psicologia, de la sociologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
3: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etcètera. I el que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
9: sí,
3: eh?
9: Sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir. Per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
3: Clar.
9: Que el documental veureu perquè ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
3: Correcte.
9: Però és química pura dins el nostre cos.
3: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre
9: Correcte.
3: Altres moltes coses.
9: Sí.
3: Roger, va, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla. Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
10: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però
3: un avançament,
10: no?
3: Avançament.
10: A mi em va semblar molt interessant l'arquitecte, no?, que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no? És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no?, i perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així, però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència i castell.
3: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tracta, si es pot explicar, en aquest documental?
10: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més que no pas de física. Sí,
9: i atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explico.
10: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no?, que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això sabem, és una qüestió que està subjecte a un consell de savis, no?, avui en dia, no?, bàsicament. Hi ha un consell de savis que diu que aquest és el més difícil. I la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles diguéssim, una miqueta...
3: Escolta'm, això és una... És brut. Mira, si comencem per aquí no acabarem.
9: No, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació del concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí... Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web,
3: ho diu.
9: Ho diu.
3: Ho podem saber, eh?
10: Sí, no, sí? L'ordre està a la web.
9: Està a la web, sí, es pot consultar.
10: Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
10: memòria.
3: Jo
10: el que sí que us vull dir, hi ha alguns castells, o sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Menys mal.
10: No, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a que hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? I una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no?, és que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no?, que són més difícils de la puntuació que tenen, no?, per exemple. Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, sí, per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes polèmiques o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món casteller.
9: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això, no? Perquè l'ordinador no té ni idea de castells, de colors, de camisa i ni té sentiments.
3: Sí.
9: I és...
3: Està clar.
9: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: Això em venia al cap, és a dir, no?, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge sigui la que sigui...
9: Ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà. O encertarà, no. Ho podria preveure, no?
10: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, als partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surt el Lewandowski xutant, no? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? La probabilitat és una... jo què sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno,
10: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però amb els, no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc...
9: Això sí que és exclusiva.
10: Però sí que podrem dir aquest castell amb aquesta colla aquest cap de setmana té un 23% de probabilitat de descarregar-lo. Val. I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol
3: cosa. No, clar,
10: cosa.
3: I perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, i pot ser que...
9: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
10: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtica ni de cap manera.
3: Que està la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja apaga i vamonos,
10: no,
3: eh?
10: No, efectivament.
3: Sí, sí. Bueno, per això fem la ciència, eh?
10: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra o allò de pum, pum, pum, pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
10: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: No. Clar, i això també faria... que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podia ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
10: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? Bé, si tu saps que al teu nivell actual tens un tant per cent de probabilitats, doncs pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Això, no?
10: Què m'està fallant, no? Crec que sí. Però no estem aquí.
3: No, tampoc no és la
9: intel·ligència. Però imagina't, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no ho sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic o algú, i li digui, escolta'm una cosa, el concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que... No us va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
3: Hòsties.
9: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me, eh?
3: No,
9: estic portant molt. El passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
10: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Ja dic, ara no estem aquí, eh?
3: Clar.
10: Estem
3: No.
10: I hi ha qüestions subtils en tot plegat, però... Però crec que sí que...
9: I pell fina, eh?
3: Sí, clar.
9: No...
3: És evident, clar, perquè si tot això... Ho portem a què dèiem, eh?
9: Què m'ha de venir a explicar a mi aquest home que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, el Roger també, però és un món complicadet i nosaltres que vivim des de la barrera informativa, oida, eh? Oida.
9: I els castellers i les castelleres ho saben, en són conscients, i si ho fomenten, i els agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica, bueno, suposo que també és una mica la
3: part
9: del
3: joc.
9: És com el penal del futbol. Això és penal, no, això no és.
3: Ja sé que a vegades hi ha gent, i en castellers que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no... Que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo ara pensava, i aquest any que fa 150 anys els castellers d'aquí del Vendrell, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... L'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
10: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada... Pues això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números, també és veritat, no hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra, hi ha un model a darrere,
3: clar.
10: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no?
3: Imagina't.
10: En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
10: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també, sí, que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
9: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència.

0: explicar Castells al Vendrell.
1: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per venir. Fins aviat.
2: Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les 11:38, participació a trucades ja a partir d'aquests moments, telèfon operatiu, telèfon de directe al 977-15-70-69, el de sempre, el de cada dia, 977-15-70-69, i també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp ben fàcil al 686-101-101. I tenim ja primera trucada avui, que som dijous. Bon dia.
3: Bon dia, estimat.
2: Hola, Maria Dolors, què dius? Com estàs?
3: Hola, bonic. Molt bé.
2: Sí, tot bé?
3: Sí, sí.
2: Molt
3: fa solet, una mica d'aire, però fa
2: sí,
3: solet.
2: Sí, està bufant l'humidor, a partir d'aquí, sí.
3: El vent, sí, sempre no acaba de parar, i també una mica.
2: Sí, aquest matí no em feia gaire i mica a mica ha anat apretant.
3: Va augmentant. Sí. Ho noto molt perquè, com que poso davant de matí, els toldos, perquè em dona el sol
2: clar
3: molt fort, els toldos es mouen bastant, quan hi ha aire, sí, es mouen bastant. Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Bueno, estimat, mira, avui posa'm aquella cançó de Niki Núñez, El primer petó i l'últim.
2: Vinga, primer petó i l'últim.
3: I l'últim.
2: Molt bé.
3: No ha de ser mai l'últim, però bueno.
2: No, mai.
3: Però mai.
2: Molt bé, bueno, doncs l'apuntem i busquem de seguida.
3: Vale, molt bé, doncs fins demà, eh?
2: Gràcies, Maria Dolors, amb tu, fins demà.
3: Molts petons i abraçades.
2: Igualment.
3: Adéu.
2: Adéu.

Tan fàcil com això i tan fàcil començar amb aquesta primera cançó de Miqui Núñez. A través això del 977 15 70 69, com acaba de fer la Maria Dolors. Amb aquest l'últim petó i el primer. També missatges de WhatsApp al 686 101 101.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Nou 977-15-70-69 és el telèfon de participació que sempre el anem recordant de manera incansable i durant molts anys. I el mateix al WhatsApp, 686-100-100. Aquesta la posem nosaltres, Inigualable, de Max Navarro, però igualment la cançó ens ajudarà a passar una nova trucada que veig que ara arriba al 977-15-70-69. Hola, bon dia.
2: Buongiorno, per la mattina, Pere.
1: Buongiorno, senyor Papaletti.
2: Bueno.
1: Què dius?
2: Mira, vaig a veure si anem una mica la cosa, que convé mal.
1: Sí.
2: Què et sembla si busquem de la trinca el Pelegrí, que aquesta és de conya i almenys passa un rato rient?
1: Doncs vinga, el Pelegrí, molt bé.
2: Sí.
1: Fantàstic, de la trinca, els grans, la trinca, molt bé. Doncs la busco de seguida i la posem, per suposat.
2: Pere, et felicito per aquesta entrevista dels tipus casteller.
1: Molt bé, sí.
2: Això ha sigut una gran, bona explicació.
1: Molt bé, fantàstic, doncs gràcies, Jan.
2: Hi havia un gran tècnic dels castells. Doncs,
1: correcte, quan... sí.
2: Dos, no un.
1: Sí, sí, exacte, un periodista i un científic.
2: M'ha agradat molt, Pere.
1: Molt bé, genial, doncs. Genial. Gràcies, Jan. Moltíssimes gràcies.
2: Jo sempre ja saps que acabo igual. Visca tota la xera. Visca la xera i visca la cuina.
1: Visca. Adéu. Adéu.

0: Va, més connexions, més trucades a través del telèfon. 977 15 70 69. Bon dia. Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Molt bé, molt content d'escoltar-te, com sempre. Què dius?
1: Que em posessis l'Ave Maria.
0: L'Ave Maria?
1: Sí.
0: Val, molt bé. Doncs vinga, busco alguna versió que sigui xula.
1: Molt bé.
0: Val?
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé igualment. Una abraçada. Adéu, Maria Rosa, adéu.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Una cançó que és una història, en certa manera, amb l'estil, la gràcia i la doble intenció de la Trinca. El Pelegrí, que es demanava en Jan Papalet.

0: Ai, la Trinca, sempre amb el seu to característic i tota la picardia possible també amb aquesta cançó que ens demanava el Jan Papalet. El Pelegrí. Va, que hi ha més trucades. De fet, en tenim dues de retingudes. I el 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia, que sóc jo.
0: Hola, sí, Carme, ets la Carme, eh?
1: És que no sabia com ho dic tu, eh?
0: Sí, ets tu. Carme, bueno, com estàs?
1: Bé, si no entrem en detalls, bé.
0: Vinga, sempre com ara, què dius tu?
1: Sempre com ara.
0: Sempre com ara. Què es demanes, Carme, què es demanes avui?
1: Escolta, amb una de l'Axel Busto, que ella tornarem.
0: Vinga.
1: De l'Axel Busto.
0: Perfecte,
1: eh? I aquesta, mira, li dedico pel Papalet.
0: Vinga.
1: Perquè ell sempre m'envia coses que m'agraden i
0: doncs
1: li dedico per ell i la seva dona.
0: Doncs vinga, a veure si la podem posar. Perfecte,
1: vinga,
0: doncs la tinc present.
1: Vale.
0: Gràcies, Carme.
1: Vinga, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. I una altra trucada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Miquel, què dius?
2: Doncs mira, aquí com cal, estic prenent el sol.
0: Molt bé. Aquí com cal, aquí com cal.
2: Bueno, jo avui no diré res. Bé, no recitaré res. Però, si puc, vull fer una reclamació.
0: Vinga, sisplau.
2: Sí?
0: Sí, fes-la, fes-la.
2: Bé.
0: Sobre què?
2: Jo vinc d'un dels pobles que fa ja 40 anys es va començar a fer això del reciclatge.
0: Sí.
2: Aquests pobles van ser Sant Cugat, Torrelles i el meu poble, Molins de Rei.
0: Molins de Rei, sí.
2: Bé, allà no van treure els contenidors, eh? I llavors aquí el que veig jo, el problema és que ara, tenint de cara a l'estiu, aquí Vendrell es multiplica per 3 la gent.
0: Sí.
2: Jo parlo per aquí perquè estic al Francàs. I bé, el meu allò de cases, pues, normalment només són 3, però al final a ple estiu som 15.
0: Ja, sí.
2: I llavors, clar, aquesta gent que ve de, i perdona, no?, de Can Fanga, o que venen de Terrassa, de Sabadell,
0: bueno,
2: sí. Doncs, escolta, com poden deixar les escombraries? És que jo no tinc problema, eh? Jo tinc els 3 bidons, i com el dia que toca, els trec a fora al carrer, i no hi ha problema. No, no. Però aquestes persones, jo no sé com ho pensen, eh? Mira, a Roda de Barra també ho van fer això del reciclatge, però no van treure els contenidors. No sé, jo només vull dir que algú que pensi,
0: que ho pensi una mica més.
2: Jo crec que molta gent que m'està escoltant em donava raó.
0: Sí, de fet, és un dels temes estrella d'aquests últims mesos, que és la recollida de brossa i dels canvis que s'han fet, eh? És un tema polèmic, és un tema polèmic, sí.
2: Jo soc, tinc el carnet de Molins de Rei de reciclador,
0: Sí.
2: Tinc ara aquest que heu donat aquí, però vull dir que no sé.
0: Sí, a veure com evoluciona i a veure si es poden prendre mesures.
2: Si ho estudien bé, perquè, home, és una llàstima, no? A més, una altra cosa. Jo, sí, tenim 3 cubetes. Però cada 2 o 3 dies a la setmana tenim de deixar la bossa. O sigui, que representa que cada 2 o 3 dies que passa de recollir, tinc de donar 2 o 3 bosses, o sigui, i si són 2 dies, són 6 bosses, i, o sigui, no sé fins a quin punt contaminem.
0: Ja, sí. Les van gastant bosses de brossa, oi?
2: Sí,
0: bé, queda dit, Miquel.
2: Perdona, però...
0: No, i ara, ja dic, és un tema doncs que ara mateix és molt recurrent, així que no pateixis, queda dit.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies amb tu.
2: I recorda tu i els teus nens. I...
0: Gràcies. Gràcies, va, Miquel, una forta abraçada, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Ja sabeu que sempre podeu expressar allò que vulgueu, només faltaria. Va, la petició musical que ens feia la Maria Rosa, ens demanava aquest Ave Maria, hi ha moltes versions, imagineu-vos, moltíssimes, i hem triat aquesta del gran Luciano Pavarotti.

0: I bàsicament amb això ja acabarem. És una cançó llarga i que ens farà arribar ja a les 12 del migdia. La cançó que es demanava de Carme, que és una cançó dedicada al Jan Papelet, demà la posarem, eh? Sens falta, aquest tornarem dels Lacs en Busto, que ja ha començat la seva gira del 40è aniversari. Demà la posem, demà divendres, que tindrem una bona estona més per recollir aquestes peticions musicals. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem, com dèiem, però puntuals, a partir de les 9 del matí. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.